0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG,
9: músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!
13: Estàs escoltant Esplugues FM.
14: Esplugues FM.
15: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicle.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: carrers i als espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant.
3: Amb Peral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Combinació entre americana i, en aquest cas, música de Mali, les cores de Mali, de Balaqués i Sokó, des de l'últim àlbum de Pierce Faccini, que es diu One Half of a Dream. I ara ens anem cap al nord d'Europa, als ritmes freds, sempre freds, de la Olof Arnalds.

cantant islandesa de Reykjavik, de la capital, hereva evidentment de les maneres de fer de Björk. Són coetànies, més o menys. I amb 19 ha acabat de publicar Olof Arnalds, que es diu Spira, canta en islandès. I si us ve de gust, ja us dic ara que la tindrem. La tindrem el mes de maig, en el concert d'Delicatessen, presentant aquest últim treball. Ja sabeu que el mes d'abril, el dia 21 d'abril, que és dimarts, tenim a la Tessa Rose Jackson i el Jan Nieto, i que a partir d'aquí doncs ja saltarem al mes de maig i allà tindrem Olof Arnalds. A mi em ve molt de gust fer una cosa diferent, moltíssima calma, evidentment, i a més escoltar música en islandès. El que no us doni el Delicatessen no us ho dona ningú. Aquest senyor és Patrick Watson.

0: Patrick Watson, canadenc de Quebec, un músic que va donar-se a conèixer a través de l'amistat amb Rufus Wainwright, també canadenc, però que amb el temps jo crec que està agafant fins i tot alguna cosa més de volada que el propi Rufus Wainwright. Potser per aquí no ve tant, però allà a terres nord-americanes, a territori Trump, diguéssim que és un d'aquests personatges que sí que té moltíssims, moltíssims seguidors. I anem a sentir Joan Batista. Joan Batista, home imprevisible, tan aviat dins de terrenys jazzístics com molt comercials. L'últim que ha fet és la cançó per, diria que és una pel·li, no sé si és pel·li o sèrie, The Legend of Zelda. Són terrenys en els que jo habitualment no acostumo a transitar. La cançó l'ha fet al costat del bateria i percussionista Josh Horman. Ell toca el piano i la veritat és que és una peça curteta però intensa.
1: Song of Storms!

John Batista, habitual de les bandes sonores, de fet, d'ell també és aquella clàssica ja pel·li de Pixar que es diu Soul, i aquí al costat de Josh Harmon. I acabarem programa amb Ethel Cain, amb ella marxem avui, abans, com sempre us he dit, allò de gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i per ser exigents amb la bona música. Sigueu molt exigents, sempre, sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Cambrils homenatjarà aquest dimarts la víctima mortal del 17 d'agost al municipi. Ahir es va fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes que ara fa 9 anys van atemptar a Barcelona i Cambrils i van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. L'acte a la plaça Sant Jaume de la capital catalana va servir per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats jihadistes i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Sajer.
2: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
1: Familiars i associacions van criticar la lentitud política de la reparació de les víctimes. Al final de l'acte es van viure moments de tensió quan representants de Vox es van encarar amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional. Tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns.
1: La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yablaka, que per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre.
3: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar.
1: El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la desena edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
4: I'm starting to wonder if I'm even human anymore.
1: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, de 36 anys i coneguda per les sèries Herois i Nashville.
3: Quan els serveis d'emergència van arribar diumenge a casa de Panettiere, la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. A començaments d'aquest any, l'actriu va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla, que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal. El 2023, el seu germà va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
1: Esports, Rodri ja és a Barcelona. El migcampista madrileny signarà pel Barça per 4 temporades i el podrien presentar aquest mateix dimarts. El club blaugrana pagarà 60 milions d'euros fixos al Manchester City i les variables podrien elevar aquesta xifra per sobre dels 70 milions d'euros. També ha arribat a Barcelona el lateral portuguès João Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se del Al Hilal egipci.
3: El Deportivo de la Coruña i l'Elx han empatat a 1 en el partit de la primera jornada de la primera divisió de futbol que s'ha jugat aquest dilluns. L'Espanyol és co-líder de la competició amb l'Alavés.
1: A segona, el Sabadell ha empatat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón en la seva tornada a la divisió de plata. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part. També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense. L'Andorra és el líder de la competició un cop acabada la primera jornada.
3: I el Barça femení, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al braç i estarà unes 6 setmanes de baixa.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Són les 9 i 20 minuts del dia 19 d'octubre del 2007. A Xirles, una pedania del municipi de Polop, a la Marina Baixa, un home gran surt alarmat de casa seva després de sentir el soroll del que semblen uns petards. Davant la porta del garatge hi troba aturat un vehicle. Encara té els llums encesos i el motor en marxa. Els vidres de les finestretes del pilot i el copilot estan trencades a bocins. Al seient del conductor hi ha un home que no es mou. Té sang a la cara que li regalima fins al pit. Ha rebut un tret al cap. És Alejandro Ponsoda, l'alcalde. Encara està viu.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Maten un alcalde d'un tret al cap. Sembla una execució, un treball de sicaris. L'alcalde és del Partit Popular en una zona on l'especulació urbanística està desbocada. Qui ha matat l'alcalde de Polop de la Marina? La gent que el coneix diu que era un bon home. La Guàrdia Civil no acaba de trobar enemics ni sospitosos. La investigació descobreix que la víctima tenia una vida paral·lela. El cas va de sorpresa en sorpresa, però no hi ha detinguts. Passen els anys fins que apareix un testimoni que demana declarar protegit. I posarà al descobert una trama que farà bona aquella frase que diuen que va dir un rei anglès. Senyor, protegeix-me dels meus amics, que dels meus enemics ja me'n protegeixo jo. I un servidor hi afegeix, sobretot, si són amics de partit. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: Quina gran sintonia que tenim. Som-hi. Polop és un poble de gairebé 4.000 habitants, a la comarca de la Marina Baixa, Alacant. A 12 quilòmetres de Benidorm cap a l'interior. Un d'aquells pobles on mai no passa res. Una vall travessada per un camí asfaltat que va recorrent urbanitzacions una darrere l'altra, la majoria habitades sobretot per jubilats de països europeus que gaudeixen d'una retirada tranquil·la a la Costa Blanca. De fet, un de cada quatre habitants de Polop són de nacionalitat estrangera. L'any 2007, Polop, com tants altres llocs de la costa valenciana, també es veien afectats per una epidèmia, la febre del totxo. Eren anys de bonança i el ciment era la gallina dels ous d'or. Situem-nos en aquell 2007. La zona és plena d'urbanitzacions de grans xalets, on el blanc de les parets es va alternant disciplinadament amb el blau de les piscines. Un escenari on el Partit Popular, el de Francisco Camps, Zaplana i Rita Barberà, fa i desfà com vol. I ho va convertint en la zona zero de l'especulació urbanística. Com a tants municipis de la zona, a Polop també hi governa el PP. Qui és l'alcalde de Polop, Albert Mercader?
4: És Alejandro Ponsoda Bou, un home a qui els seus veïns anomenen afectuosament el Frailet. Un senyor afable i de tracte proper que s'ha guanyat el respecte dels veïns de Polop després d'anys de cuidar del seu dia a dia. Aquell mateix 2007 ha tornat a guanyar les eleccions i ja suma 12 anys sent alcalde. De fet, des del 1995, que guanya totes les eleccions per majoria absoluta. Un home bolcat al seu municipi, a qui li importen més aviat poc les disputes de poder, ben habituals en aquella època a les files del Partit Popular. A ell només li interessa el poble. Havia entrat a treballar com a administratiu a l'Ajuntament amb 15 anys i ja en feia 40 que hi bolcava la vida.
2: Un home carismàtic que basa especialment la seva activitat en les tasques de representació institucional als actes que es fan al poble. És per això que té com a mà dreta a l'Ajuntament i com a gestor a l'ombra Juan Cano, a qui el poble coneix com el Tuerto, per un problema d'estrabisme que pateix. Cano és el responsable de la regidoria d'urbanisme, la cartera més important en aquella època a la costa alacantina i el número 2 al partit i a les llistes electorals, excepte la del 2003. Aquest detall serà important, i entrarem després. Però ara anem al que ens ocupa. La tarda del 19 d'octubre del 2007, al Centre Sociocultural La Pilarica, un local multiusos de Polop que havia inaugurat el mateix Alejandro Ponsoda 2 anys abans, s'hi ha programat una conferència sobre els efectes de la sida. L'alcalde hi arriba puntual a les 8 del vespre i s'asseu a primera fila. A l'acabar hi ha un refrigeri, però ell prefereix anar-se'n cap a casa. El seu pare ja és gran i està sol a casa i té per costum anar-lo a ajudar a preparar el sopar. Passen pocs minuts de les 9 de la nit quan agafa el seu cotxe, un Renault Laguna, i se'n va cap a Xirles, una pedania a 2 quilòmetres del centre de Polop. Per arribar-hi ha de resseguir un camí asfaltat molt estret dels que amb prou feines hi passen 2 cotxes si es creuen. En 5 minuts recorre els 2 quilòmetres de trajecte entre la Pilarica i casa seua, una casa unifamiliar de 3 plantes que ocupa la cantonada d'un dels carrers principals de Xirles. És octubre, hi ha 9:15 i és ben fosc. El cotxe de l'alcalde s'atura just davant la porta del garatge. Agafa el comandament a distància de la porta del pàrquing que té a la guantera. Prem el botó i just en aquell moment, mentre la porta es comença a obrir, algú apareix d'entre la foscor, s'acosta al vehicle i s'atura just al costat de la finestreta del conductor. Sense dir ni mitja paraula, treu una pistola i dispara 3 trets a través de la finestreta que deixen Alejandro Ponsoda ferit de mort. 3 esclats que ressonen a tot Xirles com si fossin 3 petards. Així ho descriu el periodista Luis Gómez en un article del diari El País del dia 28 d'octubre del 2007.
5: Algunos vecinos escucharon algo parecido a 3 petardos. Nadie se alarmó por ello. El coche no se movió desde entonces. Ponsoda había recibido 2 disparos. Uno le rozó al lado superior y el otro le entró por la frente. Su padre bajó extrañado y se encontró una escena sangrienta. Trató de avisar a una vecina, pero no pudo encontrar respuesta hasta llamar a una tercera puerta.
2: L'home gran que baixa al carrer és el pare de l'alcalde, ho acabem de sentir. És el primer en sortir i el que es troba a l'escena.
4: Aturat davant la porta hi ha el Renault Laguna del seu fill, encara amb el motor i les llums del davant enceses, il·luminant l'entrada del garatge. La finestreta del pilot està totalment trencada i a la del copilot només hi queden alguns vidres esquerdats que encara s'aguanten a la part inferior. Al seient del conductor hi ha l'Alejandro, assegut i amb l'esquena recta i recolzada al seient, però perdent molta sang que li surt del crani i regalima per la cara fins a arribar a tacar-li el pit. Encara respira. Intenta parlar, però no se'n surt.
2: El pare de l'Alejandro, amb l'ajuda dels veïns que han sortit de casa al sentir els seus crits, avisen una ambulància. Al cap de pocs minuts se l'emporten greument ferit cap a l'Hospital General d'Alacant. En aquells moments es creu que podrà sobreviure. Qui ha intentat matar l'alcalde de Polop i per què? Aquestes són les 2 preguntes que han de resoldre els investigadors. Qui se'n fa càrrec, en aquest cas, és l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. L'UCO és l'equip d'investigació més potent del cos i es desplaça a Polop des de Madrid quan reben l'avís que qui ha estat tirotejat és l'alcalde del poble. Mentre atenen l'Alejandro a l'hospital, els agents arrenquen la investigació i comencen a intentar obtenir tota la informació possible de l'escena del crim.
0: Desplazadas patrullas al lugar de los hechos, identificaron a la víctima como Alejandro Ponsoda Bou, nacido en Guadalest el 26 de noviembre de 1952. Alcalde de la localidad de Polop de la Marina,
6: contra quien se habían realizado varios disparos cuando se encontraba en el interior del vehículo de su propiedad, Renault Laguna, el cual se encontraba detenido enfrente de las puertas de acceso al patio trasero de la vivienda de la calle San Ramón, número 24 de Xirles.
2: El primer que han de descartar els investigadors és que no es tracti d'un robatori. Fent una primera inspecció ocular, ho descarten ràpidament. Ningú havia obert la porta del vehicle i l'Alejandro portava a sobre totes les seues pertinences quan el trauen del cotxe per endur-se'l a l'hospital. La primera inspecció aporta poques certeses més. Ningú va tocar el cos de l'Alejandro, ni tampoc el vehicle. No hi ha empremtes ni la possibilitat d'extreure mostres d'ADN. Revisen la zona i comproven que tampoc hi ha càmeres de vigilància properes que haguessin pogut captar algun moviment dels autors dels trets. El que sí que hi troben, al costat i a dins del cotxe, són dos casquets de bala de calibre petit. Els recullen i els envien a Madrid perquè en facin l'informe balístic, a veure si poden obtenir més informació de les armes que els han disparat. A primer cop d'ull, però, ja s'adonen d'un detall. Els dos casquets són diferents. Això vol dir que no han estat disparats amb la mateixa arma. Un detall curiós, després hi tornarem. La imatge general que treuen de la inspecció ocular de l'escenari del crim porta els investigadors a dibuixar una primera hipòtesi, que es pugui tractar d'un atemptat terrorista.
4: Estem a l'any 2007, amb ETA encara en actiu. Fa només 10 dies que l'organització armada basca ha col·locat un cotxe bomba a Bilbao, que ha ferit de gravetat l'escorta d'un regidor del Partit Socialista Basc. De fet, ni mig any després, el 7 de març de 2008, es produiria el darrer atemptat d'ETA contra un polític electe, el regidor socialista d'Arrasate, Isaías Carrasco. Per tant, que de sobte aparegués un alcalde del Partit Popular mort a trets, conduïa a pensar que podia tractar-se d'un atemptat.
2: En qüestió de poques hores, però, aquesta hipòtesi es descarta. Ni l'Alejandro havia rebut cap tipus d'amenaça prèvia, ni ETA havia reivindicat l'atemptat, com acostumava a fer en aquest tipus de situacions. Els investigadors no ho veuen com una opció factible. Així ho van manifestar públicament al cap de ben poques hores la subdelegada del govern a Alacant i el coronel en cap de la Guàrdia Civil. Ho difonia l'endemà mateix del tiroteig un teletip de l'agència EFE.
7: El coronel jefe de la Guardia Civil en Alicante, Antonio Bernabé Castro, ha descartado inicialmente cualquier relación de índole terrorista con el suceso ocurrido en Polop de la Marina, en el que el alcalde de esta localidad ha recibido al menos un impacto de bala.
2: Han de buscar en altres direccions. Dos dies després dels fets, els investigadors s'adonen que han comès una errada. De fet, no l'UCO, sinó la unitat policial d'Altea, la primera que va arribar al lloc del tiroteig. L'error? El precinte policial s'havia fet massa petit. Què vol dir això? Doncs que només es va tallar l'accés a la zona de just al voltant del vehicle i la casa, però no es van precintar les zones del voltant de la casa familiar de l'alcalde. Aquella nit hi va haver molta gent que va anar fins a Xirles quan va córrer la notícia. I això, acompanyat d'un mal acordonament, tenia una conseqüència. Es va perdre la possibilitat d'obtenir informació del que la investigació anomena els llocs d'espera i vigilància, és a dir, les zones del voltant d'on es va executar el crim, on els autors s'haurien estat esperant mentre no arribava el cotxe de l'alcalde. Ara bé, on s'havia produït el tiroteig era pràcticament el punt final d'una carretera sense sortida. Un lloc on només hi havia un camí d'entrada i de sortida i d'on, per tant, era pràcticament impossible escapar. Això porta els investigadors a deduir que algú havia estat estudiant els moviments de l'alcalde i hauria seleccionat el lloc precís per intentar matar-lo amb les màximes garanties. Que li disparessin no havia estat un fet fortuit, sinó que algú li havia preparat una emboscada. Descartada l'opció d'un atemptat d'ETA, la Guàrdia Civil opta per començar a recopilar informació sobre la vida de l'Alejandro per intentar

0: A les 11 feia un cafè al bar del costat i tornava a treballar fins a 2:15, quan anava cap a casa a dinar. Les tardes que tenia l'agenda buida d'actes i de reunions les acostumava a passar treballant a casa. Aquella tarda, però, no havia estat així. El seu gendre explica a la policia que quan ell havia arribat a casa, poc després de les 6 de la tarda, l'Alejandro i el seu cotxe ja no hi eren.
1: Què havia fet el dia del seu assassinat entre com a mínim les 6 de la tarda i les 8 del vespre? Ja ens ho dirà la investigació. Continuem. Mentre esperen els informes balístics dels casquets que la Guàrdia Civil va recollir del lloc del crim, que els podrien aportar pistes sobre les armes d'on havien sortit els trets, els investigadors intenten recopilar tota la informació possible sobre el lloc dels fets. Per fer-ho, comencen a interrogar els habitants de Xirles, la pedania on vivia Alejandro Ponsoda, i revisen tothom que hi hagi pogut posar un peu les darreres setmanes. Fan el mateix amb la gent més propera, la família y el regidors y treballadors de l'Ajuntament.
2: Se realizan entrevistas individuales con todos los habitantes de Xirles, estuvieran o no en el pueblo la noche de los hechos, así como propietarios de terrenos y casas en la citada población, pero que residan habitualmente en otra localidad, y a todos los trabajadores de obras que se están llevando a cabo en el casco urbano. Esto supone que se han entrevistado a los moradores de las 86 casas habitadas, a los 27 trabajadores de las tres obras que hay actualmente en construcción, y se ha podido confirmar que otras 77 viviendas están sin ocupar. Se han entrevistado también los dueños de todas las casas de campo que se encuentran aisladas por las cercanías, en previsión que él o los atacantes pasaran por sus propiedades en la huida o en los posibles actos preparatorios.
1: A la majoria de les respostes hi ha un denominador comú. Les darreres setmanes notaven que l'Alejandro estava canviat. El veien abatut, desanimat i preocupat. Ara en parlarem, perquè mentre estan bolcats en aquests primers interrogatoris, els arriba una notícia. Després de 8 dies d'agonia, el dissabte 27 d'octubre del 2007, a 2:15 de la matinada, Alejandro Ponsoda mor a l'Hospital General d'Alacant.
3: Ha mort aquesta matinada a l'Hospital General d'Alacant, on estava ingressat. El polític va rebre diversos impactes de bala divendres de la setmana passada quan entrava amb el seu vehicle al garatge de casa. Tot i que han passat 8 dies, la policia no ha detingut ningú i no se sap encara la identitat dels autors del tret al cap.
1: Els forenses recullen així a l'autòpsia la causa de la mort.
2: Concluyendo que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico secundario a herida por arma de fuego de proyectil único, con entrada a nivel frontal izquierdo con dirección anteroposterior de izquierda a derecha y arriba abajo, con alojamiento del proyectil en el occipital derecho.
1: L'Alejandro havia mort després de rebre l'impacte de dos trets. Un li havia fregat el llavi i li havia fet una petita ferida, i l'altre se li havia quedat incrustat al crani. Aquest darrer és el que li ha provocat finalment la mort. Al cap de 2 dies de la defunció, la gent de Polop de la Marina surt al carrer per acomiadar que havia estat el seu alcalde els darrers 12 anys. Tot i que ja s'hagi descartat l'opció terrorista, l'enterrament de l'Alejandro recorda clarament les escenes que es vivien aquells anys cada vegada que ETA cometia un atemptat. Pocs metres més enrere del fèretre, visiblement afectat, també l'acompanya Juan Cano, qui, recordem, havia estat sempre el seu número 2 i que els dies següents li agafarà el relleu en un ple extraordinari que l'investeix com a nou alcalde. A Polop la vida continua, però encara ningú sap ni qui ni per què han matat l'alcalde.
2: Crims. Per què matem?
1: Entre un mar d'incògnites, els investigadors tenen només una certesa per començar a plantejar la investigació: que l'autor ha de ser algú amb la capacitat de tenir accés a armes de foc. A partir d'aquí, comencen a plantejar-se les preguntes habituals en aquests casos. Com és l'entorn de la víctima? A què es dedica? Quins conflictes hi ha a la zona? Devia diners a algú? Com és la relació amb la família? Té alguna amant despitada? Tot això ho haurem d'intentar resoldre. Quan pregunten a la família si els consta que l'Alejandro tingués algun enemic o estigués renyit amb algú que pogués tenir algun motiu per matar-lo, se'ls presenta una pista interessant. Albert.
0: Les filles de l'Alejandro, la Fàtima i la Maria, expliquen als investigadors que el seu pare els havia dit recentment que el dia 17 d'octubre, 2 dies abans de l'assassinat, s'havia discutit durament amb un matrimoni que fa temps que viu a Polop. Ell es diu David i li

0: diuen El Francès, i ella es diu Olímpia. El motiu era l'expropiació d'uns terrenys del matrimoni que l'Ajuntament necessitava perquè per allí hi havia de passar una carretera. Segons expliquen les filles, la discussió es va acabar amb una amenaça explícita del matrimoni que li van dir, literalment, vas a tener problemes.
1: Aquesta situació també la confirma una de les veïnes de Xirles i amiga de l'Alejandro, la Nieves, que quan els investigadors li pregunten si sap d'algú que pogués tenir algun conflicte amb ell, respon això.
2: Una vegada, fa un parell d'anys, coincidint amb l'inici de les expropiacions de part del terreny dels veïns David, el Francès, i l'Olímpia, l'Alejandro em va dir «Saps el que m'ha dit la tipa aquella, l'Olímpia? Que si posava un peu a la seva finca, correria la sang». Crec recordar que això li va dir l'Olímpia en una reunió a l'Ajuntament, però ara no recordo si hi havia algú més que presenciés les amenaces.
1: Els investigadors, doncs, opten per rastrejar l'activitat del matrimoni. Els comencen a seguir de prop i demanen a la jutge instructora autorització per intervenir-los les comunicacions. Paral·lelament, però, no descarten cap altre escenari i continuen escrutant possibles sospitosos.
3: Se ha recalcado información también sobre los huéspedes de los distintos establecimientos hoteleros existentes en las poblaciones vecinas, dando como resultado que entre los días 15 y 20 de noviembre se alojaron un total de 1097 huéspedes. También se solicitó, mediante oficio dirigido al jefe de AENA en el aeropuerto de El Altet, Alicante, el listado de todos los vuelos que salieron de dicho aeropuerto el día siguiente al ataque. El listado completo ha sido remitido a la Unidad Técnica de Policía Judicial para que sea cruzado con las bases de delincuencia y armas. Se está a la espera de recibir esta información.
1: Resultat? Res de res. Ni un testimoni que aporti informació important, ni una pista. Aquells dies també interroguen tots els treballadors de l'Ajuntament de Polop, amics i familiars i tothom que hagués pogut tenir una relació directa o indirecta amb ell. També es demanen escoltes telefòniques i diversa gent de la zona que hagués tingut anteriorment algun antecedent penal o tingués fitxada la policia. Tampoc troben res. Bé, sí, troben que l'Ajuntament era un desgavell de tripijocs i irregularitats, gairebé sempre amb l'urbanisme com a epicentre, i que hi havia una quantitat desorbitada de droga circulant per la zona i molta gent que es dedicava al tràfic a petita escala. Però cap pista fiable per resoldre l'assassinat de l'alcalde. El 30 de novembre del 2007, un mes després de la mort d'Alejandro Ponsoda, arriba l'informe balístic que estava realitzant el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
4: En la primera inspección tan solo han aparecido dos vainas correspondientes a priori y por las inscripciones de las mismas a un arma del calibre 7.65 y a otra del 3.80 automática. Ambos calibres son incompatibles entre sí, lo que supone la existencia de dos armas cortas diferentes, aunque no se puede determinar que fueran disparadas por personas distintas.
1: Parla de dues vaines i de dues armes. Recordeu, però, que tots els testimonis coincideixen a parlar de tres petards, fent referència al so de tres trets. En la inspecció ocular també s'havien detectat tres projectils. Un que va trencar la finestra del copilot, que van trobar sobre la vorera. Un altre que impacta també a la porta del copilot, en un dels altaveus del vehicle. I un tercer, que és el que s'incrusta al cap de l'alcalde i acaba amb la seva vida. Tres bales disparades des del costat anterior esquerre del cotxe. L'informe balístic diu més coses.
4: Finalizado el estudio, se llega a las siguientes conclusiones. Una de las vainas presenta unas características que inducen a pensar que ha sido disparada por una pistola de la marca Beretta. Presumiblemente, esta pistola disparó el proyectil alojado en la cabeza de Alejandro Ponsoda y el de la acera. La otra vaina presenta unas características que inducen a pensar que se disparó con una pistola de la marca Beretta o Walther. El proyectil encontrado en la puerta del coche se corresponde con un arma de este calibre.
1: Deixen clar, doncs, que es van trobar dos casquets, però tot apunta que es van disparar tres trets, des de dues armes diferents. Això fa pensar en dues opcions als investigadors. Que una sola persona fos qui hagués comès l'assassinat, disparant ell mateix amb dues pistoles, o que, el que sembla més factible, que el crim el cometessin com a mínim dues persones. Continuem. Recordeu el matrimoni basco-francès, l'Olímpia i el David, que tenien un conflicte obert amb l'alcalde per temes urbanístics? La jutge instructora autoritza seguiments i escoltes telefòniques.
0: La Guàrdia Civil els investiga a fons com a principals sospitosos del crim. Els vigilen de prop i es rastregen tots els seus moviments bancaris i logístics, des d'abans de la mort de l'alcalde fins a aquell moment. La primera conclusió que arriben és que no formen part d'un entorn on els pugui ser fàcil aconseguir armes de foc. Tot i així, finalment, la jutge els cita a declarar. Expliquen que el dia del crim estaven amb una parella d'amics en un centre comercial de la zona. La Guàrdia Civil revisa les càmeres de seguretat i els localitzen al lloc i a l'hora que diuen. La coartada és certa. Amb la declaració i els informes de la Guàrdia Civil, la jutge els deixa en llibertat sense càrrecs.
1: La Gemma Peñalosa és la periodista del diari El Mundo que cobreix la informació de tribunals, una de les persones que ha seguit més de prop el cas.
5: Fue una investigación al principio pues bastante difícil. De hecho, vino la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Un equipo de la UCO se desplazó a Polop. Empezaron las entrevistas pues con los políticos que habían trabajado con él, con su equipo de gobierno, sus compañeros, con todos los vecinos. También se entrevistó a un matrimonio francés que al parecer había tenido un problema de lindes con tierras de Ponsoda y todo eso quedó descartado.
1: Es descarta el matrimoni, però es focalitza en la idea que el mòbil més probable poden ser els interessos relacionats amb el boom urbanístic del moment. Estem parlant de l'any 2007, quan encara faltaven alguns mesos perquè esclatés la bombolla immobiliària i hi havia una confluència d'interessos per esprémer el que semblava la gallina dels ous d'or, requalificar terrenys, construir-hi i enriquir-se amb la venda d'habitatges. Atenció, però, perquè aquesta hipòtesi inicial se n'hi afegeix ràpidament una altra que serà, si més no, sorprenent. Recordeu que els interrogatoris que va fer la Guàrdia Civil es desprèn que Alejandro Ponsoda tenia una actitud diferent les darreres setmanes, que estava canviat. Aquesta idea es va repetint en la majoria de gent que el coneix, fet que porta els investigadors a obrir una nova línia. En què es basen, Albert?
0: Feia setmanes, potser mesos, que l'Alejandro no era el mateix. El notaven abatut, nerviós i pràcticament no se'l veia per casa. Aquests canvis s'haurien accentuat després de les eleccions municipals d'aquell mes de maig, que l'Alejandro havia tornat a guanyar. I coincideixen tant algunes veus del seu equip de govern com les seves filles, que declaren que des de llavors que el seu humor havia girat com un mitjó. De ser un home alegre i afable, està sempre disgustat, pensatiu, trist i amargat. Diuen també que últimament desapareixia moltes vegades sense que sabessin què feia i que quan li preguntaven responia malament i amb evasives. Les filles recorden que alguna vegada els havia respost que preferia no dir res perquè no ho entendrien. Així es detalla els informes policials.
4: La família és totalmente desconocedora de la vida privada de Alejandro. No conocen sus costumbres fuera del horario laboral y mencionan que últimamente iba mucho a ver el fútbol cuando nunca le ha gustado. Últimamente, el cambio de actitud había sido tal que les llegó a decir que no tenía que darles explicaciones y que si les decía lo que hacía en Valencia, su abuelo, el padre de Alejandro, no lo entendería. Parece que ese cambio de actitud coincide con un aumento de la frecuencia de estancias en Valencia, de ir cada dos meses a ir cada dos semanas, y también al aumento de gasto en teléfono.
1: Un altre fet que destaquen és que, de sobte, havia començat a interessar-se molt per l'equip del poble. És un fet que havia cridat molt l'atenció a les filles, perquè abans mai havia tingut cap interès cap a aquest esport. I encara un apunt més, que ara sentíem. La família també posa en alerta la Guàrdia Civil d'un detall. La factura telefònica d'Alejandro s'havia multiplicat pràcticament per 4. Dels aproximadament 60 euros que gastava cada mes de mitjana, als 450 que marcava l'última, la d'aquell setembre. Sentint això, els investigadors demanen a la companyia un extracte dels últims moviments que s'haguessin fet des dels telèfons de l'Alejandro. Quan arriba l'informe de la companyia telefònica i els investigadors rastregen els números de telèfon, descobreixen dues coses. La primera, que l'última trucada que l'alcalde va fer abans de la seva mort va ser a les 17:40 del dia de l'atac. Es fa des del telèfon fix de casa a un altre telèfon fix, que després d'investigar-ho, identifiquen com un establiment anomenat Sauna Adonis, a Benidorm. La trucada dura 11 segons. El segon descobriment és que la majoria de les trucades són a números de tarot. Un dels que hi apareix amb més freqüència és el d'un vident d'origen senegalès que es diu Mamadou Cissé. La Guàrdia Civil el localitza a Madrid i l'interroga.
0: El Mamadou els explica que efectivament coneixia l'Alejandro i que havia mantingut diverses consultes amb ell les darreres setmanes. De fet, els dies que els indica el Mamadou coincideixen amb càrrecs de 30 euros cadascun fets amb la targeta de crèdit de l'Alejandro. Els explica que les sessions es centraven bàsicament en preguntes que li feia l'alcalde sobre dos grans temes. El primer, el menyspreu i l'actitud negativa que deia que tenien sobre ell alguns regidors del seu equip de govern. El segon, preguntes constants sobre com s'ho podia fer per enamorar un tal Alejandro Esteve.
1: De la mà del Mamadou apareixen en escena dos nous elements. Un conflicte obert amb el seu equip de govern a l'Ajuntament de Polop, el suposat vident parla de menyspreu i actitud negativa cap a ell, i un nom que fins ara no havíem sentit, el d'un tal Alejandro Esteve, de qui, segons el Mamadou, l'Alejandro estava enamorat.
6: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
1: Abans us hem explicat que la Guàrdia Civil, encara orfe d'indicis o de pistes que orientessin una línia clara d'investigació, seguia interrogant tota la gent de la zona de Polop que tingués vincles amb l'alcalde. Bona part d'aquests se centren en el personal de l'Ajuntament, ja siguin càrrecs públics o regidors. D'aquests interrogatoris en surt un altre fil.
7: La oposición del Ayuntamiento de Polop había revisado últimamente una serie de facturas y justificantes de pago que Alejandro Ponsoda había presentado tras algún viaje a Valencia, detectando alguna irregularidad consistente en que las horas a las que la víctima decía haber estado en determinadas visitas oficiales no se correspondían con los horarios que recogían los diversos tickets de gastos varios. También se hacía referencia a que las pensiones en las que se quedaba eran demasiado humildes o básicas para lo que se entiende que debe ser la representación de un cargo oficial.
1: A això hi hem d'afegir el fet que quan els investigadors pregunten a la família sobre aquests viatges, les filles i el pare diuen que l'Alejandro només els deia que anava al metge. Però ni els concretava mai a quin metge ni a quin hospital, ni tan sols sobre què s'anava a visitar. I l'informe policial continua.
7: Por otro lado, en las entrevistas que se realizaron, empezaron a detectarse rumores sobre la orientación sexual de Alejandro Ponsoda, y parece ser que es un rumor generalizado entre los vecinos y compañeros de trabajo que la víctima pudiera ser homosexual, dándose la circunstancia que el barrio donde se encuentra una de las pensiones que más frecuenta en Valencia es conocido por los lugares de alterne gay que existen.
1: Això vol dir que als investigadors se'ls obre un altre front.
0: Quan diversos dels interrogats alerten de l'interès de l'Alejandro per viatjar a València i de l'opacitat que envolta aquestes escapades, en segueixen el rastre i comproven que molts d'aquests tiquets corresponen a la Pensió Martínez, un establiment ubicat al costat del barri de Russafa, una zona coneguda per ser un dels pols d'ambient gai de València. L'Alejandro hi havia estat diverses vegades les darreres setmanes. Els investigadors interroguen la propietària de la pensió, que els confirma que coneixia l'Alejandro, que s'hi allotjava aproximadament cada 15 dies i que la darrera vegada que havia estat per allí era el dia 10 d'octubre, la setmana abans que fos tirotejat. La propietària també destaca que algun cop l'havia vist pujar acompanyat d'un home a la seva habitació. Això s'afegeix als rumors que fa temps que circulen pel municipi sobre l'orientació sexual de l'Alejandro. I atenció, un anònim que arriba a la Guàrdia Civil on algú els alerta que l'Alejandro hauria estat mantenint una relació amb un home d'origen romanès que vivia al poble.
1: Que l'Alejandro fos homosexual i que tingués relacions sexuals i sentimentals amb qui li donés la gana és ben legítim, faltaria més. No hauria de ser notícia ni rellevant en una investigació. Però els agents desconfien de l'opacitat i el secretisme que envolta aquesta part de la seva vida privada i temen que pugui haver-hi alguna vinculació amb el seu assassinat. Recordeu que abans hem deixat pendent un nom, el de l'Alejandro Esteve, un element que posa sobre la taula el vident a qui consultava l'alcalde, que explica als investigadors que aquest li preguntava sovint sobre com podia enamorar aquest tal Alejandro Esteve. Escolteu què publica el diari local Información el dia 20 de setembre d'aquell 2007.
4: El alcalde de Polop de la Marina, el popular Alejandro Ponsoda Bou, ha nombrado por decreto de presidencia número 170 al monitor deportivo Alejandro Esteve, asesor en materia de sanidad, servicios sociales y educación, además de eventos deportivos. El decreto se ampara en que la alcaldía es competente para resolver sobre esta materia. Esteve dependerá de forma permanente y exclusiva del área de alcaldía. Todo ello sin perjuicio de las tareas propias de su puesto de monitor de deportes, según indica el decreto.
1: El tal Esteve treballa de monitor esportiu a l'Ajuntament de Polop des de principis d'aquell 2007, quan se el contracta per coordinar els equips de futbol. Semblaria, doncs, que l'alcalde, que ja feia uns anys que s'havia separat de la dona amb qui havia tingut dues filles, s'havia enamorat del monitor d'esports de l'Ajuntament. Això explicaria la recent passió per anar a veure els entrenaments i partits de futbol, com deien les seues filles. Els agents investiguen la relació de l'alcalde amb el senyor Esteve i confirmen que havia estat un motiu de tensió a l'Ajuntament.
0: Alguns regidors, entre ells el que era el seu número 2, Juan Cano, estaven molestos pel fet que l'alcalde tingués una relació tan estreta amb Esteve. S'hi havien capritxat fins al punt que, mitjançant un decret d'alcaldia, feia poc l'havia nomenat el seu assessor personal dins l'Ajuntament, integrant-lo a l'organigrama que depenia de l'alcaldia. Aquest fet, sumat als rumors que corrien pel poble d'una suposada relació amorosa entre els dos, no havien agradat a una part dels regidors, i això havia generat tensió i enfrontaments, especialment amb el sector afí a Juan Cano, el regidor d'Urbanisme. Així ho explicava el mateix Alejandro Esteve als investigadors.
8: El dia de la Junta de Govern en què es va aprovar el meu nomenament hi va haver molta tensió i pressions, especialment per part dels regidors Juan Cano i Joan Iborra, que li van dir directament que feia això perquè ningú l'estimava i no tenia amics. En alguna altra ocasió, l'Alejandro ja m'havia explicat que Juan Cano i alguns altres regidors li feien el buit.
1: Davant d'això, la Guàrdia Civil esbossa una primera teoria per intentar explicar els canvis en l'estat d'ànim de l'Alejandro.
0: Pensen que des de les eleccions estava trist i abatut perquè estava perdent l'estima i el respecte dels seus veïns i companys de govern. S'havia enamorat del monitor d'esports del poble i la manera com ho estava gestionant generava malestar a una part del seu equip, que havien reaccionat amb menyspreu i amb faltes de respecte.
1: La pregunta és, tot això podria tenir alguna relació amb la mort de l'alcalde? Els investigadors creuen que podria ser que sí, però ja ho veurem. Mentrestant, els agents de l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, continuen treballant paral·lelament amb la primera hipòtesi que havia aparegut com a possible mòbil del crim i que encara continuen considerant la més probable: que l'assassinat estigui relacionat amb la seva activitat com a alcalde i, més concretament, amb la gestió urbanística. Mirant enrere, veuen que va ser especialment rellevant el conflicte que es va obrir l'any 2003 al voltant de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana. Un projecte que, com va passar a tantes altres localitats de la costa valenciana, i també catalana, volia aprofitar el boom urbanístic per projectar un creixement desmesurat del poble. Des de llavors que la gestió urbanística ha estat un tema sempre envoltat de polèmica i foscor, que movia molts interessos creuats i molts diners. Però anem a pams. Albert, què havia passat aquell any 2003?
0: Que un sector de l'Ajuntament, amb Juan Cano, el tinent d'alcalde d'Urbanisme al capdavant, volia aprovar un projecte que preveia la requalificació de terrenys per la construcció d'habitatges, un pla que hauria multiplicat pràcticament per 15 la població de Polop, que hauria passat de les 2.000 persones d'aquell moment a pràcticament 25.000. Aquell conflicte va enfrontar obertament Alejandro Ponsoda i Juan Cano, el regidor d'Urbanisme que sempre havia estat governant al costat de Ponsoda i que, de fet, abans us explicàvem que després de la seva mort assumiria l'alcaldia. Cano estava a favor d'aquest macroprojecte urbanístic, mentre que Ponsoda s'hi va oposar i finalment va impedir que tirés endavant.
1: Aquell mateix any 2003 hi havia eleccions municipals i Juan Cano va acabar caient de les primeres posicions de la llista electoral del PP de Polop. Això serà important i després hi entrarem. El cas és que, tot i que l'any 2007 Cano tornaria a la primera línia política i faria novament tàndem electoral amb l'Alejandro, la seva relació personal ja no era la mateixa. Cano estava dolgut per l'enfrontament amb Ponsoda pel pla urbanístic i el menyspreava constantment, ja fos en privat a les reunions del govern municipal o en públic davant dels veïns de Polop. No era ell sol el que mantenia una actitud hostil cap a l'Alejandro, sinó una part dels regidors, especialment Juan Iborra i Ximo Montiel. Aquest que sentireu és Vicente Guerri, l'advocat de la família de l'Alejandro Ponsoda.
9: Juan Cano no podia veure a Alejandro Ponsoda. N'hi ha molt de testi que sempre han declarat que Alejandro Ponsoda era una persona que la volia tot el poble. De fet, el PP traia sempre tan bones resultats gràcies a Alejandro Ponsoda, que al final Juan Cano era, diguem, el que manava en l'Ajuntament, però el que estava de davant i que era el que se portava totes les benesplàcies sempre era Alejandro Ponsoda. I Juan Cano, el que tenia un poc d'envidia de que sempre era ell el que portava l'Ajuntament pagava i l'altre era el que exportava totes les flors.
1: També ens ho explica la periodista Gemma Peñalosa.
5: Ellos dos eran muy distintos. Eran dos personalidades antagónicas, donde Cano era la persona que se imponía y Ponsoda se dejaba por miedo al enfrentamiento.
1: Aquesta animadversió de Cano cap a Ponsoda també la corroboren membres del govern municipal quan parlen amb la Guàrdia Civil. Fixem-nos en la declaració de Maria Dolores Zaragoza, regidora de Polop, que explica haver presenciat molts plens tensos les darreres setmanes.
10: A finals de setembre, en una de les reunions de l'equip municipal, Juan Cano es va posar molt groller, cridant de mala manera a l'Alejandro, dient-li que sempre estava fent l'aranya, que les eleccions les havia guanyat ell, que ell no el volia ni el poble ni la seva família, que no era un home ni era res. I més expressions d'aquest estil. Altres regidors, com Ximo Montiel o Juan Iborra, també es van sumar a les desqualificacions.
1: Què deu ser això de fer l'aranya? No ho sé. Una visió que també confirma davant la Guàrdia Civil una altra regidora, en aquest cas, Pilar Villanueva.
11: En algunes ocasions vaig presenciar un cert ressentiment de Juan Cano i Ximo Montiel cap a Alejandro Ponsoda. Alguna vegada ja m'havien vingut a dir que creien que Ponsoda no tenia ni caràcter de líder ni autoritat per portar un ajuntament. Que servia per guanyar eleccions, però no per ser alcalde, perquè li faltava caràcter. Fins i tot en una ocasió li van proposar que ell es quedés simplement en funcions representatives i de protocol, i que fos Cano qui gestionés la resta de temes de l'Ajuntament. Aquell dia, Cano va acabar demanant-li que dimitís, però Ponsoda no va voler.
1: Queda clar que la relació a l'Ajuntament era dolenta i fins i tot tensa amb el grup de regidors que encapçalava Juan Cano, fins llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme i des de la mort de l'Alejandro, alcalde de Polop. Aquestes tensions, que ja hem vist que no eren només polítiques sinó també personals, podien tenir alguna cosa a veure amb la mort de Ponsoda?
5: Las últimas semanas antes del asesinato parecía que se había vuelto todo un poco insostenible, ¿no? Mientras la vida transcurría en Polop, en el ayuntamiento, pues las cosas dentro del equipo de gobierno pues parece ser que no estaba bien. De hecho, la jefa de Protección Civil dijo que un día Alejandro, el alcalde, la había citado en su despacho y que no quería hablar, solo le hizo un gesto. Dice que para escucharlo se tuvo que acercar tanto que casi estaba encima suya y que no le quiso decir nada temiendo quizá que pudiera ser grabado. Claro, lo que él temiera o no temiera decirle es algo que ya no se sabrá porque él nunca lo verbalizó, pero sí verbalizó que estaba preocupado con la situación, con la relación con Juan Cano y que las cosas no iban. Lo que pasa que, de hecho, 10 días antes de morir hay una conversación en la que él pues teme como que van a por él. Que 10 días, él decía que estaba solo ante el peligro, pero es que, claro, esto es muy, muy interpretable. Solo ante qué tipo de peligro. Él nunca dijo nada precisamente por el carácter tan reservado que tenía.
1: Davant d'aquest escenari, els investigadors decideixen citar a declarar Juan Cano.
0: A l'interrogatori, la Guàrdia Civil se centra bàsicament a intentar desxifrar què feia Juan Cano aquella nit del 19 d'octubre de 2007, quan van matar l'alcalde. Cano els explica que estava sopant al camp de futbol amb amics, quan un d'ells va rebre una trucada del seu cunyat, que viu al costat de la cartera de Polop, a Xirles. Recorda que l'amic es va quedar pàl·lid, però no sap explicar ben bé què va dir. Alguna cosa similar a que li havien disparat 2 trets a l'alcalde. I que quan va saber això, va pujar al seu vehicle, no recorda amb qui, i va anar cap al lloc dels fets. Quan els investigadors li pregunten quina va ser la seva reacció quan va saber la notícia, el respon que no va pensar en res, que es va quedar sense reacció.
1: Els investigadors descarten que Cano hagués estat l'autor material del crim. Ara bé, es fixen que l'historial de topades amb l'Alejandro és digne de ser tingut en compte per a la investigació. La jutge que porta la instrucció fa cas de la petició de la Guàrdia Civil i el dia 26 de febrer del 2008, 4 mesos després del crim, els autoritza a intervenir els telèfons de Juan Cano i dels seus 2 homes de confiança a l'Ajuntament, els regidors Juan Iborra i Ximo Montiel. Els investigadors continuen treballant en 2 direccions per intentar trobar algun element que els posi en la pista de qui podia haver matat l'Alejandro: la seva esfera personal i l'esfera política. Els investigadors no paren en cap moment de recórrer paral·lelament aquests camins i en el procés de reconstruir les hores prèvies al tiroteig tenen un forat que no poden completar fins que un home es posa en contacte amb la Guàrdia Civil i assegura que va veure l'Alejandro la tarda del 19 d'octubre de 2007, hores abans que l'assassinessin a una sauna de Benidorm. I aquí hem de tornar enrere. Recordeu que quan revisen el registre de trucades fetes des de casa de l'Alejandro, s'adonen que l'última trucada que s'havia fet el dia del seu assassinat era a les 17:40 minuts de la tarda a una sauna de Benidorm i que havia durat 11 segons. Doncs és la mateixa sauna on ara una persona els diu que havia vist l'Alejandro aquella tarda.
0: Concretament, la sauna Adonis, al carrer Veneçuela número 4 de Benidorm. És una opció que quadra els investigadors, perquè fins al moment no tenien cap indici de què havia fet la tarda de la seva mort entre les 18 i 15, el moment en què el seu gendre arriba a casa i veu que no hi ha el cotxe de l'Alejandro, i les 8 del vespre, el moment en què entra a la sala multiusos de Polop on se celebrava la conferència.
1: Això dona als investigadors una nova via. Contacten amb la sauna Adonis per veure si algú els pot oferir informació que pugui ser rellevant sobre les últimes hores de vida de l'Alejandro. Allà localitzen el Nelson, un noi d'origen cubà que hi treballa de massatgista. Parlen amb ell i els confirma que sí, que sap qui és l'Alejandro, que des del passat mes d'abril que freqüentava la sauna i que el dia 19 d'octubre, el dia de l'assassinat, havien passat la tarda junts, allà dins, a la sauna. Els diu també que després se'n va anar i que ja no va saber res més d'ell fins que va veure les notícies. Els investigadors creuen que el Nelson diu la veritat. Aquestes saunes són locals força obscurs, no en el sentit lumínic, que també, sinó que regeixen per una estricta confidencialitat. Les freqüenta gent que no vol ser reconeguda. Llocs molt anònims on no s'acostuma a teixir-hi amistats, sinó que s'hi va a fer feina. Ningú coneixia qui era l'Alejandro, ni on vivia, ni a què es dedicava. A la Guàrdia Civil se'ls fa difícil de creure que algú d'allí hagués tingut motius per matar-lo, ni encara, més important, capacitat per localitzar-lo. Mentrestant, recordem, els investigadors tenen punxades les comunicacions del llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme i alcalde, després de la mort de Ponsoda, Juan Cano, i dels regidors Ximo Montiel i Juan Iborra, el seu nucli dur. Sospitaven d'ells perquè els últims mesos havien tingut una actitud agressiva i de menyspreu cap a l'Alejandro. Els van tenir intervinguts els telèfons durant 10 mesos, fins al mes de desembre del 2008. Durant aquest període van escoltar totes les trucades que sortien o arribaven dels seus terminals. No van trobar res que pogués tenir relació amb l'assassinat. Això, però, no fa desaparèixer les sospites dels investigadors sobre la vinculació de Juan Cano en el cas. Atenció a què apareix a l'atestat policial que entreguen al jutge instructor. Deixen constància d'una darrera anotació.
4: Lo que sí parece claro es que el actual alcalde de Polop, Juan Cano, ha sido el principal beneficiado de la muerte de Alejandro Ponsoda, aunque sea únicamente dentro del ámbito político, planteándose este equipo de investigación no solo la posibilidad de que su muerte haya sido orquestada por Juan Cano y sus colaboradores, sino que el asesinato haya sido un aviso o amenaza al propio Juan Cano, planeado por terceras partes interesadas en conseguir algo del ayuntamiento, a lo que pudo haberse negado Alejandro en su día.
1: Tot plegat està ben embolicat. Dos anys després de la mort de l'alcalde de Polop, no s'ha avançat en cap de les hipòtesis. Cap prova ni indici clar que condueixi al seu assassinat. La investigació està encallada i en via morta. La Guàrdia Civil no sap per on tirar.
5: Recopilando todo y viendo que no había por dónde tirar de otros sitios, que no había enemistades, que no había nada personal que pudiera conectar con el crimen de Alejandro Ponsoda, pues se centraron en esto. Pero ¿qué pasa? Que no hubo pruebas. Entonces el caso estuvo parado para la gente del pueblo durante dos años. La UCO siguió trabajando.
1: La Guàrdia Civil continúa trabajando, però no aconsegueix ni proves ni indicis de per què algú va decidir matar l'alcalde de Polop d'un tret al cap. I es pregunten qui i per què va voler dirigir la seva ira d'aquesta manera contra un home com l'Alejandro Ponsoda. Una persona que la majoria de la gent del poble considerava afable, amigable, carismàtica i que tenia l'estima dels veïns. I no menys important, que hi havia cert consens que era una simple figura pública que seguia les directrius del seu equip de govern. Els investigadors no troben sentit a apartar del mapa un home dèbil que ja no prenia les decisions importants de l'Ajuntament. Ni testimonis, ni càmeres, ni mostres d'ADN, ni trucades que incriminin ningú, ni rastre de la presència ni del recorregut dels autors materials del crim. Res. Cap prova directa ni indirecta que apunti ningú. És el crim perfecte. O això semblava, perquè de sobte apareixerà una figura que ho capgirarà tot. Un testimoni que assegura a la Guàrdia Civil que algú li va encarregar assassinar l'alcalde de Polop. Però això us ho haurem d'explicar al proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Creix la tensió entre l'executiu espanyol i el govern de Ceuta arran de la crisi migratòria. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça amb anar als tribunals.
3: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
2: La Moncloa insisteix en la col·laboració institucional i ha habilitat 4 espais temporals per acollir 1.500 persones. Elma Saiz és la ministra de Migracions.
4: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
2: Ceuta xifra en 10.000 els migrants que segueixen malvivint a la ciutat. Uns 2.000 es concentren a la platja del Trampolín, on han alçat un centenar de barraques. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes.
2: La popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat. Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aproven la gestió del president. També revela que el 80% dels nord-americans creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg i que només un 16% pensa que es pot acabar en un parell de setmanes.
5: La Generalitat vol fer servir la intel·ligència artificial per saber quants pisos buits hi ha a Catalunya i facilitar aquestes dades als ajuntaments. El model detectarà els consums dels serveis bàsics i els creuarà amb les dades del padró per analitzar quins habitatges són susceptibles de ser llogats.
2: El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander. La direcció del certamen vol reconèixer una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se.
5: El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
6: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedándonos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
5: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. A tot això, es va fer un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés mentre participava en les tasques d'extinció. Els tres acompanyants que van quedar ferits ja han rebut l'alta mèdica.
2: Esports. Rodri ja és a Barcelona. El migcampista madrileny signarà pel Barça per 4 temporades i el podríem presentar avui mateix. El club blaugrana pagarà 60 milions d'euros fixos al Manchester City i les variables poden elevar aquesta xifra per sobre dels 70 milions. També ha arribat a Barcelona el lateral portuguès Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se del Al Hilal egipci.
5: El Deportivo de la Coruña i l'Elx han empatat a un en el partit de la primera jornada de la primera divisió de futbol que s'ha jugat aquest dilluns. L'Espanyol és colíder de la competició amb l'Alavés.
2: A segona, el Sabadell ha empatat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón en la seva tornada a la divisió de plata. L'equip per l'Equinat ha fallat un penal a més a la primera part. També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 l'Eldense. L'Andorra és el líder de la competició un cop acabada la primera jornada.
5: I el Barça femení, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al braç i estarà unes 6 setmanes de baixa.
1: Fins aquí les notícies.
7: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
7: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: La Fonda.
1: D'una a dues.
7: Vinga, va, la...
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Ah, doncs mira que avui el convidat té la seva gràcia i ve acompanyat.
1: Ah, sí? Qui ve?
0: Ens visita en Xavier Freixes, ensinistrador de coloms missatgers.
1: Coloms missatgers?
0: Coloms missatgers.
1: O sigui, colom, el coloms, eh?
0: Collons, coloms.
1: Però això no era la Renaixença? Vull dir, sí. Això era el nom del programa i prou, no? Vull dir, no, hem tornat de veritat al segle XIX o què?
0: No, collons, coloms missatgers el 2026, que no m'entens o què?
1: Sí, home, sí, però ja ho sap, aquest home hi ha els whatsapps, ja.
0: Sí, home, però un colom missatger és molt més ben parit, que un whatsapp.
1: El whatsapp no li has de donar pinso i tampoc no se't mort el whatsapp.
0: Bueno, espera que vingui una altra pagada d'aquelles totals, que et farà més servei un colom que no pas el whatsapp.
1: I a què dedicarem el capítol avui?
0: A la ferradura.
1: No, els coloms no porten ferradures.
0: No, ja ho sé, que no porten ferradures.
1: Doncs per què parlem de les ferradures?
0: Calla, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Els primers que van domesticar els cavalls van ser els Botai.
2: Qui són aquests?
1: Els Botai. Eren una gent que vivien a les estepes del que avui seria el nord del Kazakhstan, anys 3.000-3.500 abans de Crist.
3: I ja feien servir ferradures, eh?
1: No exactament. Ah. Feien servir el precedent de la ferradura, les hiposandàlies.
3: Nah.
1: Sí, ja. Sembla un nom inventat, ho sé. Ja sé que sembla una mena d'invent d'en Doraemon per calçar un hipopòtam.
4: Les hiposandàlies.
1: Les hiposandàlies. Però parlo d'un... És un estri real, eh? Eren unes... Faig molt bé de...
5: Molt bé! Sí,
1: és una...
3: Eres tu?
1: Era jo.
3: És que clar.
1: No, era jo. No sé qui era el doblador de Doraemon, ja ho investigarem. Podem convidar-lo un dia.
6: Home, estaria bé.
5: Ai, sí.
1: Doncs eren unes proteccions mòbils que es posaven als peus dels cavalls per protegir-los als cascos quan havien de fer alguna feina que comportés molt desgast. No se sap quan apareix per primera vegada la ferradura com a tal, però el primer text on està documentat és del segle IX. Llavors, en les croades de segles X, XI, XII, l'ús de ferradures ja era molt estès i el valor del ferro era tan alt que s'havien arribat a acceptar ferradures de cavall per pagar impostos.
3: Hòstia! Hòstia, ja ho provaré, eh?
1: Ah, sí?
3: No, quan m'arribi l'Odisenda diré...
6: Sí, provo.
3: Ara no podeu pagar, les envio una ferradura.
1: provo.
6: Sí, segur que va bé, eh?
1: Sí, la història de la ferradura és bàsicament europea pel fet que abans de l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica no hi havia cavalls. Ho sabíeu, això?
3: No. Hi havien hagut molt abans, eh?
1: Molt abans, sí. Però sí. Vull dir, això és bonic de saber, perquè tenim la imatge del cavall molt associada a les pel·lícules americanes d'indis, al Far West i tot això.
6: Toleros.
1: Però al continent americà, els cavalls es van extingir fa uns 10.000 anys.
5: Ah, sí?
1: Llavors, quan Colom i els colonitzadors europeus hi arriben al segle XV, les tribus autòctones d'allà no en tenien de cavalls. No n'havien vist mai cap. Llavors els van incorporar al seu dia a dia i en la seva cultura i es van convertir en experts genets, però fins al 1492 ni un cavall havien vist.
3: Que has de flipar molt fort, eh? Quan per primera vegada veus un cavall, allò...
1: Pensa que al costat van veure un espanyol, eh? Vull dir que compensa.
6: No sé què impressionava més.
1: Exacte. Que també els cavalls, jo n'he vist molts i em segueixen impressionant. Sempre penso, com una bèstia que només menja herba pot ser tan grossa?
6: Hòstia,
1: quina mena de metabolisme has de tenir?
6: Sí.
1: Com si ara Tufel cardessi 500 quilos només menjant amanides.
6: Collons, són moltes amanides, que volia menjar. Que també et dic que hi ha gent que menja amanides que dius, t'engreixarà més aquesta amanida que un plat de callos, eh?
1: També és veritat.
6: Perquè si formatge de cabra, que si fruits secs, que si aquella crema de Mòdena.
1: Hòstia, allò fa pinta que no engreixa gota, allò.
6: De calories
3: no us en poseu
6: d'allò.
1: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sempre s'ha dit que la ferradura de cavall porta bona sort, sí, sabeu, no, això?
1: S'ha dit.
0: No hi ha un origen gaire clar per això, d'aquesta creença, però en les cultures europees antigues, el ferro sempre s'ha considerat un material màgic i protector. A més, la forma de la ferradura, que recorda la mitja lluna, que també és un símbol antic de fertilitat, creixement i renovació.
2: Mira que maco.
0: Potser ve una mica
2: jo, per el que conec jo, vull dir, conec ferradors de cavalls que tenen moltes ferradures i la sort que han tingut a la vida no és proporcional a les ferradures que tenen.
3: És una mica una comèdia.
0: Potser si te la fas tu,
2: no compta.
0: No t'aporta sort.
2: L'has de trobar com un trèvol.
0: Per cert, Sant Eloi, que és el patró dels ferrers, no? La festivitat se celebra el dia 1 de desembre.
2: Sí.
0: Doncs diu la tradició que Sant Eloi va fer les ferradures... que no sabeu d'aquí?
2: D'aquí.
0: Del cavall de Sant Jordi.
3: Carai.
0: Què us sembla?
3: Carai, hòstia, collons, això és cosa...
2: Heu vist mai un ferrador en directe? És ben parit, Els has de tenir quadrats, perquè el cavall no l'adormen ni res.
0: No, clar, i t'has de fotre darrere, vull dir...
2: Sí, li has de tocar els peus que...
3: O de costat, no es deuen posar? Es deuen posar al costat, no surten pas a darrere, no?
2: Bueno, quan fa la pota de darrere, es fica darrere...
4: No pot pas estar davant si fa les darrere.
3: No, però vull dir, es deu posar així com de perfil, que no t'enganxi la punta de peu.
2: Bueno, els hi aixequen la pota i se la posen entre les dues cames.
4: Exacte, i ho fan al revés.
2: I llavors pots quedar... foten
0: el ferro.
2: I si trobes
0: un cavall amb pessigolles?
3: Sí, que acabes estèril.
2: Sí, noi.
3: De la punta de peu que et fot el sou, parlant clar. I de la ferradura al front,
2: A mi m'agrada molt l'olor. Quan fiquen el ferro calent a la ungla del cavall, fa una olor que segons com enganxa. Primer sembla pudor, però...
0: També t'agrada la de la benzina, Peyu, que tampoc no té molta credibilitat.
3: Com la del porc?
2: La dels purins de porc, quan és molt forta, hi ha un punt que també m'agrada.
0: És igual, deixa'm córrer.
2: No, hi he nascut a Osona.
3: Alguna cosa havies de tenir.
2: Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un savi per conèixer, un enamorat i expert dels coloms missatgers. No pas per enviar cartes a l'altra banda de la trinxera, sinó per competir en curses de gran fons. Aficionat a la columbofília, d'ençà que té ús de raó, la seva banda sonora preferida són els parrups dels exemplars que viuen i cuida al terrat de casa seva.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavier Freixas.

0: A l'escó de la Renaixença hi ha assegut el Xavier Freixas i a la barra de la Mercè Martínez, just al seu costat. Aquí hi tenim, Xavier. Com es diu aquest animal?
1: Aquest és un colom mensager que es diu As de Gran Fons i el seu color és rodat.
0: Rodat?
1: Sí.
0: Això és color rodat?
1: Color rodat, sí.
0: És el color bastant típic de colom, eh? Un grisós, no?
1: Sí, un colom blau, gris, rodat. Aquest sí. És com un empedrat, un rodat. Rodat de negre, sí.
0: Perquè ens fem una idea, aquest colom que tenim aquí, què ha guanyat?
1: Bueno, doncs aquest colom que teniu aquí, com us he dit, és un colom mensager, ve d'una genètica extraordinària de coloms de gran fons. Uh-huh. Ve a ser una marató, no? Aquest colom és campió d'Espanya de dues soltes de gran fons, anella d'Hort, campió de Catalunya de la Federació Catalana, i va fer un primer i un segon de dos soltes de 800 quilòmetres en un mateix any. Aquest colom porta volat amb els cursos de 4 anys més de 15.000 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do, oh,
2: wow. Mare meva!
0: Déu-n'hi-do, home, un aplaudiment.
2: Bravo. Molt bé. Molt bé, colom.
3: Jo crec que hem establert un vincle, eh?
0: T'està mirant, Mercè?
3: M'està mirant.
0: T'està mirant.
1: Sí. Et veu amb bons ulls.
0: Xavier, m'he saltat la primera pregunta que sempre fem al programa perquè volia presentar el colom, però vaig a fer-la perquè és la normativa. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Pues mira, per esmorzar unes sardines amb pa amb tomàquet.
2: Oh, carai, hòstia, mira, on esmorzar. Les primeres sardines del programa, en sembla.
1: Sí,
2: esmorzar, bon esmorzar. Sí.
0: I el colom?
1: El colom, una mescla de cereals, llegum i oleaginoses,
0: sí.
1: El de matí i ja està. Uns 22 grams.
0: 22 grams, ho tens calculat, això, eh?
1: Sí, ho pesem, perquè si no s'engreixen massa.
0: Què mengen, un cop al dia?
1: Sí,
0: un cop al
1: normalment
0: dia.
1: Sí.
0: I quants coloms tens ara mateix?
1: Poder a casa tinc uns 200.
0: 200?
2: Maco. Hòstia, maco de veure.
0: A 22 grams cada un?
1: No.
0: Home, hi ha una partida de pinso ben parida aquí.
1: Sí, però hi ha bicis molt més cars.
0: Sí, eh?
2: Això sí, això sí.
4: Sí, sí. Hi ha grams molts més cars de comprar.
0: Sí.
1: Segur.
0: Tu, Xavier, ets colombòfil. Explica'ns ben bé en què consisteix la colombofília, pels qui no hi estiguem familiaritzats.
1: Bé, la colombofília és un esport, un hobby, que és les carreres de competició dels coloms mensagers.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada colombòfil té els coloms a casa seva, en el seu colomar, els entrenem, els preparem, els motivem, i físicament els posem bé, i pertanyem a uns clubs, llavors els agafem aquests coloms un cop i participem en un pla de carreres que fa la Federació Catalana, durant una temporada que comença el mes de febrer fins a finals de juny-juliol.
0: Anem a això que deies que m'interessa. Els entrenem, els motivem, com els entreneu?
1: Bé, jo, per exemple, parlo per mi, els deixo anar cada dia, per exemple, a les 8 del matí, els deixo anar, surten, volen, poso una bandera.
0: Una bandera, què vols dir?
1: Una bandera, tinc la senyera amb un pal de pescar.
4: Hòstia, sí. Són catalans aquests.
3: Clar que sí, així saben on anar.
1: Com de casa.
3: Saben on tornar.
4: Sí.
0: El colom, quan veu la senyera, cap allà.
1: O sigui, traiem la senyera i ja els tinc acostumats, quan són petits, que quan hi ha la senyera penjada,
0: sí.
1: No poden parar.
0: Hòstia.
1: I s'estan entrenant.
0: Llavors l'11 de setembre no poden volar, perquè...
1: No, no
0: els desorientes.
1: No els deixo anar. L'11 de setembre no els deixo anar.
0: No. Però jo, o sigui, sabem tots que el colom té una gran capacitat per orientar-se. El que jo no entenc és, val, tens la capacitat d'orientar-te, però en una cursa, com li expliques on ha d'anar?
1: No, aquí hi ha una confusió. El colom no va. El colom, abans que intentava explicar, agafem els coloms,
0: sí.
1: De cada colombòfil, els portem al club on pertanyem,
0: uh-huh.
1: els passem per unes antenes que els hi llegeixen un xip que porta les potes, si fixeu aquest colom,
0: sí.
1: Porta una anella identificativa,
0: uh-huh.
1: I un altre al costat que és un xip.
0: D'acord.
1: Que està, diguéssim, lligat a l'anella del colom.
0: Sí.
1: El passem per una antena en el club i els encistellem amb unes gàbies.
0: D'acord.
1: Que van amb un camión. I aquell camión és el que se'n va al punt de solta.
0: Ah, entesos.
1: Se'n pot anar a València, a Madrid, a Badajoz, on sigui. I el diumenge al dematí o un dissabte els deixem anar a les 7 del dematí i cada colom intenta tornar a casa seva.
0: D'acord.
1: Els meus a casa meva, els de Sabadell a Sabadell, els de Mataró a Mataró.
2: Casco a casa seu.
1: Els d'Arbúcia a Arbúcia.
0: O sigui, els coloms no van enlloc, sempre tornen.
2: Tornen.
1: Sí, els coloms mensagers.
0: Uh-huh.
1: Els coloms mensagers és l'única raça de colom que sap tornar a casa seva o per lo menos ho intenta.
0: Vale, estem veient imatges d'aquestes soltes amb els camions. És un espectacle veure la sortida sortida, no?
1: Sí,
0: una bestiesa.
1: Sí, sí. Per exemple, wow, aquesta és la solta internacional que fan els holandesos, belgues, inglesos, alemans i el nord de França, que deixen anar d'aquí de Vilanova de la Roca. Deixen anar aquests coloms, deixen anar uns 20.000 coloms.
0: Déu-n'hi-do.
1: Allà hi ha més professionalitat, aquí som més amateurs.
0: Però sí?
1: Sí.
0: A Catalunya anem enrere també en aquest món?
1: Mai hem anat endavant, antigament sí.
2: Mai no hem anat endavant.
5: Et faré un tatuatge.
0: Hem anat fent. És l'eslògan de Catalunya. Catalunya, mai no hem anat endavant.
1: No, jo no dic això. Jo dic amb els coloms.
0: Amb els coloms.
1: Cuidado, respecte, amb els coloms. El tema és que aquí som uns 200 aficionats i aquesta gent, els europeus, del nord d'Europa, tenen 30, 40, 50 mil, 200 mil aficionats. Llavors, hi ha apostes, juguen caler, hi ha professionals. Aquí totalment són amateurs.
6: Però, escolta, jo puc fer una pregunta? És que tia, no, sí, sembla que tu vas dir que els porten a València amb el camió, no a Sevilla?
1: A Sevilla o a Badajoz.
6: I de Sevilla tornen a casa teu?
1: Aquesta és la seva carrera.
6: Però, i com ho saben? Vull dir...
1: Bé, el cervell d'aquests coloms hi tenen impregnat magnetita. I ens pensem que amb aquesta magnetita ells amb el tema magnètic de la Terra s'orienten.
2: A veure, si no sabem les coses, tampoc no ens inventem, eh?
1: No. A veure, tens raó amb el que dius, perquè hi ha diferents teories. Hi ha qui diu

0: tens la sensació de, hòstia, tornarà aquesta bèstia o no tornarà?
1: Sí, aquests coloms tornen. Jo quan són petits, que tenen 3 mesos, ja començo a entrenar-los a 10 o 15 quilòmetres.
0: Sí.
1: Perquè quan els entreno a casa, potser estan una hora volant, i no és que estiguin tot el rato a casa.
0: Se'n
1: marxen,
0: van.
1: Volen, tornen...
0: Tornen, entenc, perquè saben que també hi ha una font d'aliment allà. I que...
1: Evidentment, els animals els tractem pel menjar, per res més. Si no, no es farien cas.
0: Clar, clar, clar, clar. I quan els ensinistres, la recompensa és el menjar sempre, i no sé si els hi fas fer més coses, o simplement, vull dir, són coloms animals dòcils que els pots tenir sueltos a dins a casa, amb el tracte amb els humans, es deixen tocar, no?
1: No, el colom mensager, parlo d'aquest, és bastant frèstec. Mm. No és un colom dòcil, no és un gos, no? El podries acostumar a algun, si de petit ja li donessis el menjar a tu mateix, seria dòcil, evidentment. Però nosaltres no tenim els coloms perquè siguin dòcils, tenim els coloms perquè siguin competitius, facin les carreres i es tornin quan abans millor. No són dòcils els colors mensagers.
0: Calla, entenc que en una carrera el que t'interessa és si es troben un humà en un balcó, que fugin i segueixin corrent.
1: Per descomptat,
0: que
1: no vagin allà a buscar-li menjar.
2: I el que deixes anar a Extremadura, què tarda a venir fins aquí a Catalunya?
1: Vera, depèn del vent, de si va de cua o no va de cua.
2: Ara,
1: no? Però vull dir, nosaltres de Lisboa, amb 1.000 quilòmetres, jo he marcat, deixant anar una hora més tard a Portugal, deixant anar a les 7:30 a Portugal, tindre coloms a les 8:30 del mateix dia.
0: Què dius, què dius?
1: Sí, sí.
0: Amb una hora, eh?
1: No, a les 8 i
0: al vespre.
1: Mitja, perdó.
0: 13 hores.
3: A 13 hores.
1: A les... Sí.
2: Sí, sí. Bueno. Hòstia, però trobo que és molt,
3: doncs és molt ràpid, això.
0: Home, sí.
1: No, bueno,
0: quina velocitat agafen?
1: Aquest colom ha fet dues vegades 800 quilòmetres i l'he comprovat entre 7 i 8 de la tarda, deixant-lo anar a les 7:30 del dematí.
0: Hòstia, o sigui, quina velocitat agafa, no teniu comprovat, això?
1: Si hi ha vent de cua, si hi ha vent de cua, amb distàncies curtes han arribat a agafar el 120 per hora.
4: Hòstia, mare meva!
3: I van sense casco ni res.
1: Sense casco. I tenen accidents, perquè...
2: Ja,
4: home, clar.
0: Sí. Què li pot passar? Quin tipus d'accident pot tenir un colom?
1: A veure, un colom, quan el deixem anar, es pot trobar amb molts inconvenients. El primer i més greu que tenim és la quantitat de falcons que actualment hi ha.
2: Ja, s'haurien de matar tots.
1: Bueno, no matar tots, però no tindran tants, no tindran tants, clar. Perquè aquí passem de l'any 57, que els dèiem rapinyaires, a haver falcons i estors per tot arreu, i en canvi no veus una guaia ni res pel camp, perquè
2: sí,
1: no queda res.
2: Sí,
1: ho han netejat tot. Però bueno, és una cosa que tenim aquesta lluita i aquesta creu, perquè realment és una creu.
2: Clar.
1: Després també es poden trobar-se amb caçadors desaprensius, que també veuen un bando de coloms que saben que no són ni tudons ni res i els foten un tiro. I després també ens fan mal actualment les ondes, aquesta 5G i tot això.
0: Ah, sí?
1: Els hi afecta.
0: Els desorienta.
1: Sí, ostres. Perquè quan nosaltres notem o ens enterem, hem fet una solta, hem vist que hem tingut un desastre i després te n'enteres que hi ha hagut un terremot, per exemple, a Sicília.
0: Hòstia.
1: I ells ho noten, això. I llavors es perdem molts coloms. Com és que hem perdut tants coloms? Si el dia era bo i tot. I és perquè es desorienten. I pensem que és quan hi ha taques solars, terremotos, sí, coses d'aquestes, influeixen.
0: Xavier, com hi entres en aquest món? Com de cop i volta comença a agradar tenir coloms?
1: Bueno, a mi els coloms m'han agradat sempre. Com hi entro? Sabeu que abans a les cases sempre hi havia coloms.
0: Sí. No?
1: Ara últimament n'hi ha menys, però antigament fa 50, 60, 70 anys hi havia coloms. Els meus avis tenien coloms, però tenien coloms casolans per menjar, no? Llavors, jo és curiós, vull dir, la meva mare sempre li havien agradat i tenien coloms normals a casa, però bueno, em va motivar una vegada, diem-me, si aproves el mig, abans es feia elemental, mig, ingrés, sí, te'n recordes? I, en fi, tenia que fer... A veure, diu, si aproves les assignatures al juny, et compraré una parella de coloms.
0: I mira,
1: vas treure 3-5. Vas tenir una sort.
0: Pels pèls, però...
2: Pels plumes. Pels plumes.
1: I... Molt bé. Vaig anar a les pajareries, que abans a les Rambles hi havia animals,
0: sí,
1: ara
0: sí.
1: Ja no n'hi ha, i vas comprar una parella i eren mensagers. Llavors estan aquí, van néixer petits, i dic, cony, aquests coloms s'han d'anar allà, i ja vam començar, però jo per aquell temps tenia 11 anys,
0: T'has convertit però en un dels bons, no? Ets del...
1: Bueno,
0: què has guanyat una mica? Fes-te una mica el xulo, Xavier.
1: Bueno, he guanyat campionats a Catalunya, bastants,
0: sí.
1: No sense dedicació, perquè

0: Tots els esports necessita sacrifici i dedicació i bons animals.
1: Bé, aquí estem veient imatges de les copes que col·lecciones una mica.
2: Però, noi,
1: quins han sigut els teus millors coloms?
0: Bueno, els millors coloms depèn com els valorem, però a mi particularment m'agraden les soltes de gran fons, les soltes que són de 750 fins a 1.000 quilòmetres, i jo tinc el rècord de Catalunya de tindre tres primers premis de Lisboa, quan fèiem Lisboa. Ara hem baixat una mica la distància per les calors que ens fa el mes de juny, juliol, ja és demanar-los i masses.
1: Correcte.
0: Llavors ja no és una carrera, ja és vingui el que vingui, llavors és mala. Però quan fèiem les carreres d'aquestes de Lisboa, que fa 5 o 6 anys que no les fem, jo tenia 3 primers premis aquí a Catalunya. I aquests sempre m'han guanyat, i després el campionat de Catalunya, diversos anys.
1: Quants anys viu un colom? Això és una dada que no...
0: A nivell de vida pot arribar un colom a 15 o 20 anys. Hòstia. Ara, a nivell esportiu,
1: que pugui rendir 5 anys. Què passa quan se't mor un colom dels bons?
0: Bueno, quan se'n mor l'enterrem.
3: És el millor, eh?
1: Home, però en pipa, no? Un colom que al final també els deus agafar un cert carinyo, aquestes
0: però,
1: bèsties.
0: A veure, el colom que és bo, per exemple, aquest colom jo ja l'he retirat del vol, però està ara en el que diem la reproducció, per fer fills bons.
1: Correcte.
0: Perquè continuï la genètica.
1: Fer millora genètica dels teus animals.
0: Exactament.
4: Apa, quina sort, nano.
1: Mira, o sigui, aquest colom que tenim aquí, Mercè, ara mateix està fornicant, bàsicament. No fa res més.
0: Sí, té femelles,
1: està
0: té femelles.
1: Bé. Sí, està bé.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Abans de marxar, Xavier, una prova de català que et pot permetre endur-te una llangonissa. Llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: Et dic una paraula i tres definicions i a veure si l'encertes. La paraula d'avui és bàcul. A, bàcul, medicament que s'administra per via anal talment com un supositori.
3: Mira, on no em baixava la febre. I el metge em va fotre el bàcul per darrere i en 5 minuts estava 36-2.
1: B, bàcul, crosa o bastó símbol d'autoritat, com ara la crosa pastoral d'un bisbe.
7: Van entrar a robar la parròquia i el capellà era dins. Es veu que va agafar el bàcul i va enganxar un lladre pels ous.
1: O C, bàcul, adjectiu que defineix a una persona que no fot ni brot, amb poques ganes de fer res.
4: El meu home, de divendres a diumenge, el tinc assegut al sofà bevent cervesa. No és que és un collons de bàcul, eh?
1: A, B o C?
0: No sé, jo possiblement diria la tercera.
1: La C, eh? No!
4: No!
1: El bàcul és el bastó del bisbe, aquell bastó amb la forma arrodonida. És el bàcul. La llangonissa la sortejarem entre el públic. Res, gràcies per acompanyar-nos, per venir-nos a explicar tot el tema de la columbofília. Ho dic bé?
0: Sí. Ho dius bé.
1: Té mal nom, eh? No?
4: Sí.
0: Bueno, és el que hi ha.
1: Sí, però sembla més una malaltia que una afició.
2: Sí, sí, sí.
1: No,
2: bueno, que ratos també ho deu ser-ho, eh?
1: Sí, sí, sí, suposo que sí.
2: Aquesta afició.
1: Xavier, moltes gràcies i molta sort amb els coloms.
0: Que vagi. Gràcies. Gràcies.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. El programa que feia un segle que esperaves.
8: Aio, avui no parlàvem de la ferradura.
2: Encara de rato que no hem dit res de la ferradura.
1: Un moment, ara hi anem. Mercè, la ferradura.
4: La ferradura. La ferradura és un símbol de bona sort, no?
1: Sí.
4: Doncs jo no us parlaré de la bona sort, us vull parlar de la mala sort.
2: Molt.
1: Al teatre?
4: Al teatre.
1: Ai, Déu.
4: A veure, tots sabeu tot el tema dels colors, no?
1: Allò del groc,
4: diu. Allò del groc, que no ens posem groc perquè porta mala sort.
1: No sé qui es va, algú es va morir, no?, perquè anava vestit groc o no sé què.
4: Això ve de Molière.
1: Molière.
4: Diuen que Molière es va morir al teatre fent la funció i anava vestit de groc, i arran d'això, doncs tota la gent d'aquí no ens posem color groc.
1: Mira.
4: Què passa?
2: Què passa, Mercè?
4: Què passa? Que després vas a França i el color és un altre.
1: Fixa't, perquè es va morir un altre tio.
4: No, no, bueno, no, es va morir el
1: mateix. El mateix, anava vestit diferent a França.
4: Però allà, allà diuen, bueno, hi ha diverses teories. N'hi ha una que deien que anava vestit de groc, l'altra que anava de color així un vermellós, d'amarant, no? I la que ha arrelat més a França és el color verd. O sigui que a França no hi ha ningú que es vesteixi de color verd. Per què porta mala sort? Perquè Molière es va morir. Però resulta que tampoc es va morir l'escenari.
1: Es veu que és viu.
4: Encara corre allà al costat d'Elvis Presley fent curses.
1: No es va morir fent teatre?
4: No es va morir fent teatre. De fet, diuen que es va...
1: És tot una
4: camama,
1: això. I com es va morir?
4: Resulta que es va morir de tuberculosi, però no es va morir a l'escenari. Es veu que va fer la funció, el van portar a casa seva i la va espitxallar.
1: Doncs mira, s'ha acabat.
4: I ja està, i ve de tot això.
1: Vestiu-vos com vulgueu.
4: Però després encara ho podem fer més recargolat, perquè si vas a Itàlia, el color és el violeta.
7: Mercè, no voltis més, eh?
4: No, bueno, i
1: la gent del teatre també potser has de posar-nos d'acord.
4: No som de posar-nos d'acord.
3: Mai.
4: Els italians, això, ho fan diferent, no? Perquè ve de que el violeta és el color de la litúrgia catòlica en temps de dol i penitència. No? És especialment en temps de quaresma. Què passa? Doncs que en aquells dies, el teatre en quaresma, els teatres tancaven i, per tant, no hi havia funcions. I si no hi ha funcions...
1: En cèntims.
4: No hi ha dit.
1: Calaixos eixuts.
4: Exacte. Doncs per això els actors creuen que el violeta, quan veien els bisbes vestits de violeta, doncs mala peça al taló.
3: Sí. Doncs mira, aquesta teoria m'agrada.
1: Aquesta és més maca.
4: Ara serà el violeta.
1: Mira que m'agradava anar vestit violeta.
4: Sí. Laia ho tenim fotut, vestida així,
1: sí,
4: nena.
1: Sí, sí. Això és violeta, això és granate.
4: Bueno, és granate. No? Bueno, és igual.
3: Color bordeus de vi.
1: Sí, sí, sí. Sí,
4: bueno, doncs molt bé, Laia.
1: I el...
6: És violeta?
4: No et caurà... No et caurà cap foc.
1: Tu tens alguna superstició, Mercè, abans de sortir a actuar o no? Alguna
4: Mira,
1: cosa que diguis, ai?
4: No, abans de sortir a actuar no en tinc cap, però vaig anar a fer un Erasmus, no? Era com una beca que ens donaven a l'Institut del Teatre, els que havíem tret bones notes, sí. I ens portaven a Sant Miniato, i allà vaig conèixer un viu...
7: És un restaurant.
1: No ho sé, però té nom com d'hospital per gent que no està bé.
4: No, és un poble preciós que fan uns cursos de teatre a l'estiu.
1: M'ho crec.
4: Total, que vaig anar allà, vaig conèixer un tio que era molt supersticiós, i a mi les coses que m'expliquen em queden aquí gravades per sempre, no? I ara faig unes coses una mica rares, com per exemple, quan passo per sota una vestida, em va dir, s'ha de donar una volta cap a l'esquerra.
1: Què dius?
4: No, per... Sí.
7: Mercè, sisplau.
4: I Gerardo... Sobre tu mateix, cap a l'esquerra. Però què passa? Quan vas sol pel carrer, fots la pena. Fots la pena. Després, què faig jo? Com que sóc actriu, faig això. Espera, a veure, els que em veieu, tu em vas descrivint. Faig això. Era per aquí...
1: Fa veure que no se'n recorda d'on passava i dona una volta.
4: I feia la volta sencera.
3: Dissimula.
1: Està bé. Dius, quan fa sol vas al ridícul. Perdona, si vas acompanyada, és terrible, trobo.
4: Bueno, ho expliques. Mira, no em preguntis. Faig una volta i ja està.
1: Ja està, tio.
4: Bueno, que em distraieu. No volia dir això. Hi ha supersticions, no?, que són normes socials no escrites en el teatre. Vull dir, la gent del teatre en té moltes. Que si la sal no es pot passar d'una mà a l'altra, que això també té tot una altra explicació, que ara no tinc temps d'explicar-vos-la,
1: no,
4: perquè em queden 3 minuts i 44
1: no
4: segons. Doncs, per exemple, al teatre sabíeu que està prohibit xiular? Ho heu sentit, això?
1: Ah, sí?
3: Ho havia sentit, però no sé...
1: Si l'espectacle és molt dolent, no es pot xiular?
4: No, xiular com a treballador.
1: Vale, perdó.
4: Com a treballador no pots xiular l'escenari.
1: No pots estar allà...
7: Jo conec un tècnic que entrava pels passadissos i...
4: Malament.
1: Malament. Es veu que malament,
4: Malament, molt malament. Sabeu per què?
1: Per què?
4: Mira, el Tito Luchetti ens explica, que és un regidor meravellós. Ens ho explicarà el Tito.
9: Els maquinistes, els tramoyistes dels escenaris, acostumaven a ser antics mariners que havien, doncs, per l'edat o pel que fos, no podien treballar al mar. Aleshores treballaven en els teatres. I aquests mariners es donaven ordres entre ells amb uns xiulets. Aleshores, si tu xiulaves, doncs podies molestar les possibles ordres que es podien donar entre ells.
4: Clar, o sigui, si tu vas per allà, entres a l'escenari, que ja sóc aquí, i fots un xiulet...
1: Igual aquell xiulet volia dir, baixa taló.
4: Et cau una barra de focus al cap.
1: Clar.
4: I això sí que és mala sort, diguéssim.
1: Sí.
4: De totes les males sorts que pot salir al teatre, aquesta vindria a ser el
1: pitjor. Pesen molt els focus.
4: No? I també aquella típica superstició de, se m'ha trencat el mirall, tinc 7 anys de mala sort.
7: Sí, t'he dit això, sí.
4: Jo no sé això si s'ho han inventat els tècnics de teatre, però, que, a veure, mouen escenografies amunt i avall, i és possible que de vegades se't trenqui un mirall.
1: Pot ser.
4: No? Doncs té una solució el Tito Lucchetti. Escolteu quina és.
9: Tots sabem que si es trenca un mirall diuen que porten 7 anys de mala sort. Aleshores, per trencar aquest malefici, una de les maneres és pixar-s'hi a sobre. No cal fer-ho on s'ha trencat el mirall. Pots agafar els trossos de mirall, posar-los en un gibrell i portar-lo en un lloc més apartat. Allà pixar-s'hi així, t'estalvies aquests 7 anys.
4: Jo això ho he sentit tota la vida, al teatre.
1: Això?
4: Sí.
1: Però de veritat que la gent del teatre esteu... Si teniu ganes de pixar-vos a sobre i això, feu-ho i ja està, i no cal. No cal inventar-se tota aquesta història del mirall i tot plegat.
4: I lo de la sal, sabeu d'on ve o no?
1: Lo de la sal?
4: Lo de la sal?
1: No.
4: Que la sal abans era moneda de canvi.
1: Sí.
4: No? Quan no hi havia diners i era moneda de canvi.
3: El salari.
4: Si tu passes un grapat de sal i li passo jo a l'Àlex i entremig ens cau, de qui és culpa?
1: Ah,
4: collons!
1: Clar.
4: Doncs deixa la taula, ja l'agafo jo, i si em cau és culpa meva.
1: Això no hi ha problemes econòmics. Està bé, això.
4: Doncs això és una mica, s'ha de pujar el saler a la taula abans de passar-lo.
1: Sí, sí, sí.
4: Una altra superstició que he trobat, que aquesta ja em sembla una mica més perillosa, que està a mig camí entre la superstició, la rutina i una mica el toc, és la superstició autoimposada. L'Agnès Busquets, per exemple, actriu de Polònia, ens parla de la que arrossega ella, pobreta.
1: Ai, ai.
4: Ja veureu que la té ben interioritzada.
6: Quan faig funcions de teatre, sempre el primer recorregut que faci el primer dia, el dia de l'estrena, per darrere de cametes, és el que sempre repetiré. Molt poques vegades el canvio. A vegades el canvio conscientment pensant, va, no siguis supersticiosa, no passarà res, pots canviar-ho. Jo crec que és l'única cosa a la vida que sóc constant.
1: No passa mai res.
4: No, què vol dir no passa mai res?
1: Agnès, camina per on vulguis, que no et passarà res. No, el mateix recorregut.
3: Guita, no agafis aquestes, saps? Vull dir... Deixa-la que faci el que vulgui. Ah, no,
4: perquè si un dia ho canvia i li cau algú al cap...
3: Exacte.
1: Ah, no, no, està clar.
3: Vaya consciència, no et quedarà tu.
1: Jo hi va haver un espectacle que el vaig fer durant 4 anys i sempre amb els mateixos mitjons sense rentar. Però més que superstició és que em feia mandra.
4: Hosti, nano! Doncs una mica al final les supersticions és això, no? Són rituals, són... I el teatre sense rituals, al final no ens queda res, no? No hi ha funció. Per tant, deixem les ferradures on són i que si el programa d'avui tu ha anat bé, deixem-ho estar,
1: ja
4: ho tornem a fer tal com ho hem fet i que surti tot bé o fins i tot millor, potser.
1: I molta merda.
4: I molta merda.
1: Gràcies, Mercè.
4: De res.

0: I avui gaudim de la veu del que és considerat la primera estrella multimèdia de la història.
1: Estrella multimèdia?
0: Sí, a veure, feia televisió i música en aquella època.
1: Yep.
0: Anys 60-50. Ell és en Bing Crosby.
1: Bing Crosby.
0: Que interpreta April Showers, una peça que va enregistrar l'any 1956.
1: No és Bill Crosby.
0: Bing Crosby.
1: Bing Crosby. Bill Crosby és aquell que li va passar allò del Julio Iglesias també.
2: Sí, una mica.
0: No, aquest era en Bing. Doncs resulta que el divendres 13 d'abril de 1962, en Bing va aparèixer en un programa de ràdio per fer-hi una actuació.
1: Sí.
0: I era tan supersticiós que, com que era divendres 13, va portar un pin en forma de ferradura com a amulet de bona sort. Aquell dia suposo que es va salvar de la dissort, però en el futur no va poder estalviar-se una gran desgràcia. Sabeu on va passar l'últim dia de la seva vida i va morir?
3: No.
0: Jugant a golf a Madrid.
1: Fixa't.
2: Oh, i això ja és mala sort.
1: Quina mort més trista.
4: Mal morir.
1: Doncs escoltem April Showers de Bing Crosby, no? I tornem amb una història per passejar el gos.

0: presento en Xic, de Dosrius. És un border collie esportista, veiem.
1: Veiem com tenen la casa. Ah, mira. És una foto
0: aquesta
1: exterior.
0: Aquesta sí que l'hem anat a fer bé.
1: És exterior.
2: Primavera.
0: Les floretes.
1: Té, quin ull? Té un ull ben blau, no?
3: Ai, sí.
2: Això ho tenen, eh? Sí.
3: És una lentilla.
4: Un això, però,
1: això ho tenen els huskies, no els border collies, en principi.
0: I el David Bowie també ho tenia.
2: Sí. Un husky.
0: En Xic és un gos corredor. La Dolors ens ha explicat que ella i en Xic fan mitges maratons de muntanya i cada dia ella i en Xic surten a passejar com a mínim 2 hores pel bosc.
1: Hòstia, déu-n'hi-do, tu també has de tenir poca feina, no? Has
0: o estimar-te tenir... molt el gos.
2: 2 hores has de tenir.
1: Has de tenir 2 hores.
3: És un rebentat que arribes, eh?
1: Sí, sí.
0: No, però és que a veure, és que diu que és un gos que és incansable.
2: No, gos no,
0: i un gos així l'has de cansar, perquè sí, si no t'amarga la vida. És un gos tan esportista que fins i tot té un Instagram.
1: Què dius?
0: Sí. Sí, sí, com els corredors professionals, mira. Sí, us el dic, mira, és @runningchick, runningwithchick.
1: Runningwithchick.
0: Runningwithchick.
1: Corrent amb en Xic.
3: Sí, sí.
2: Però no té pas el gos.
1: No ho digueu
2: que el té el gos, però no el té el gos.
0: Escolta, els border collies són molt intel·ligents. Vés a saber què pot arribar
2: selfies,
0: a fer aquest gos.
2: El gos es fa selfies, eh?
4: Si truques, qui agafa el telèfon?
2: És que a vegades hi ha unes coses als mitjans de comunicació...
0: No. Que després la gent s'ho creu.
2: És tot mentida.
1: Això ho porta la Dolors, tot. No ho fa... aquest...
2: Quina parella tan avorrida que ha tenir la Dolors.
1: No ho sabem, no ho sabem.
2: Ja es veu que sí.
5: Agafeu-vos fort, perquè anem fins a la Grècia clàssica, a l'any 490 abans de la nostra era. Atenes està a punt d'encetar la seva etapa daurada. Abans, però, hauran de lliurar la primera guerra mèdica contra l'imperi persa.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Marató.
2: Avui costarà això.
1: Per què?
2: Marató?
1: Marató. No dir Mataró, sobretot.
0: Sí, sí, això
1: passa. Marató. Comencem el passeig amb en Xic pels afores d'Atenes. És un càlid mes de setembre i la sensació que tenim és de tranquil·litat absoluta. Encara que som estrangers en aquelles terres i vestim de forma estranya, els seus habitants són d'allò més cívics i acollidors. Atenes està creixent a bon ritme i està a punt de convertir-se en la ciutat més important d'Occident.
2: Sí.
1: Ara ja es veu que no és Mataró.
2: No.
3: Qui es confongui és perquè és Dròpola.
1: Sí, home. Una abraçada, la gent de Mataró.
2: I tant.
1: Que hi ha tants de gossos a Mataró, es veu, eh? Sí. Molts gossos. Sí. Jo que hi ha més gossos que habitants.
3: Bueno, això passa a molts llocs.
1: Sí. Però
0: no poden haver-hi més gossos que habitants.
1: Es veu que Mataró és el lloc que hi ha més gossos de Catalunya. M'ho va dir en Titot de Brahms una vegada.
2: Ui, en Titot.
1: Els habitants d'Atenes ja fa uns quants anys que gaudeixen d'un sistema públic nou de trinca, la democràcia. Per primer cop, els habitants poden escollir els seus representants, participar de la vida pública, fer propostes i tenir debats lliurement. Però, com passa sempre, hi ha persones més reticents que altres.
2: Això de la democràcia... és una burga... Aquesta tarda torno a tenir assemblea.
1: Hòstia.
2: Toca't els collons.
0: Tota la tarda, no et queixis tant,
2: tota la tarda en l'aire.
0: Mira, doncs ja m'agradaria a mi venir.
2: Coi, mira, sí. Ja hi podries anar-hi tu per mi.
0: Però que ets burro, que no saps que no puc jo venir.
1: Els atenencs han inventat la democràcia, però evidentment té restriccions. Només els homes nascuts a Grècia i de certa classe social poden participar en la vida pública. Les dones, res de res.
0: Almenys ara els nostres mandataris ens escolten.
2: Que sí, que està molt bé, d'acord, val, he vist que la democràcia,
0: ah,
2: molt
0: clar.
2: Bé. Jo només dic que avui em fot mandra d'anar-hi a l'assemblea aquesta. Tota la tarda, tancats allà dins.
0: Quan no teníem democràcia, no teníem democràcia, no, i ara que en tenim, que és que la democràcia, l'assemblea, és que tot el dia,
2: nano, m'ho vas marxar i me'n vaig a l'assemblea.
3: Ja t'aplanyo, eh?
2: Me'n vaig a l'assemblea, tio.
3: Mare que em va, per quina paciència.
1: Finalment, aquell atenenc mandrós decideix anar a l'assemblea.
2: Sí, collons, esclar, el que tinc a casa.
1: Nosaltres agafem en Xic i l'acompanyem. Durant el passeig podem comprovar que Atenes fa goig de veure. D'aquí uns anys es convertirà en el far de la civilització occidental.
6: Comença l'assemblea.
2: Som-hi.
1: Escolti, s'ha de venir dinat a l'assemblea.
6: Escolti, silenci, sisplau.
3: Adeu. Deu ser grana, no?
6: Silenci a la sala, que estem fent l'assemblea.
1: Porta't melles a la butxaca. Aquella túnica... Per dintre té una butxaca interior amb ametlles.
3: Ametlles o avellanes, de pèl la setmana.
1: Sí. Passa que la butxaca interior a la túnica és malparida perquè has de ficar la mà molt per sota, eh?
6: Comença l'assemblea.
1: Digui.
6: Torna a començar l'assemblea. Primer punt del dia.
4: empedrar el carrer Major abans de la temporada de pluges.
1: Hòstia, temes trepidants, eh?
4: Com sabeu, quan s'acosta l'hivern els carrers es glacen i cal un bon empedrat.
1: Sí, sí, sí.
2: Les assemblees cada cop és pitjor.
4: Silenci a la sala, si us plau.
2: Sí, no, perdoni. Endavant, continuï. És tan apassionant això que diu. Empedrats al
4: cabrer.
2: Empedrats al cabrer.
4: Sí.
2: Empedrats al cabrer.
4: Hem d'empedrar el carrer Major.
0: Parau l'assemblea!
1: Passa.
0: Necessito dir una cosa important.
4: Per favor, que hi fot una dona aquí dins.
0: Calli! A veure, l'imperi persa ens està a punt d'atacar.
1: Ep, cuidado. Sembla que l'empedrat del carrer Major haurà d'esperar.
7: Potser sí.
1: Els perses estan a punt de desembarcar a Grècia. La seva expansió pel Mediterrani és un perill per Atenes. Es diu que els perses tenen l'exèrcit més poderós del món.
2: Són com els d'Estats Units ara.
1: Sí, exacte.
2: És un símil que faig per tota la gent que s'involucri amb la història.
1: Exacte,
2: eh?
1: Molt bé.
2: S'involucri.
3: S'involucri, vols dir.
2: Bueno, escolta, que estic nerviós, eh?
1: Atenes decideix...
2: Estan tirant el perses, eh?
1: Sí. Ah. És com si ara t'ataquen Trump, que en qualsevol
2: moment... És el que t'he dit jo!
1: Sí, el mateix. De fet, intentarà mobilitzar els exèrcits de totes les regions i de totes les tribus de Grècia. Serà un exèrcit d'homes lliures, de ciutadans disposats a defensar el seu sistema de vida.
2: Mireu on ens ha portat la democràcia. Ara hem d'anar a la guerra. La mare que em va parir.
1: Sí.
2: Has vist com he canviat el to?
1: Sí.
2: Perquè he tornat al personatge
8: d'abans. Ets un actoràs,
1: eh? El gruix de l'exèrcit atenenc són voluntaris, civils que aniran a defensar la seva pàtria. Cal defensar la democràcia.
2: Visca.
1: L'exèrcit persa és massa poderós. Atenes també ha de demanar ajuda a altres ciutats-estat, com ara Esparta. Atenes i Esparta sempre han tingut les seves diferències. Mentre Atenes és una ciutat democràtica, Esparta és una oligarquia obsessionada amb l'exèrcit i en la violència. Ara, però, s'han d'unir per lluitar contra els perses. Els atenencs encarreguen a un missatger que vagi corrents fins a Esparta, que és a 240 quilòmetres de distància. L'encarregat serà un missatger professional anomenat Filípides.
4: Filípides, has de córrer com el vent fins a arribar a Esparta. Has d'alertar-los de l'arribada dels nostres enemics perses.
9: Sí, senyor. Escolti una cosa, no tenim un cavall o jo conec un tio que té coloms, vull dir, ho he de fer corrents.
1: És que, insisteixo, Esparta és a 240 quilòmetres d'Atenes, eh? 240.
2: I no estava pas asfaltat, eh?
1: No.
4: Desconec què vol dir això, amic meu. Encara no tenim el sistema mètric aquí.
1: Ah.
4: Si vols, et pot acompanyar aquest gos que volta per aquí.
1: Mira, en Filípides no tindrà cavall. Ho haurà de fer a peu. Això sí, tindrà el suport d'en Xic, el nostre gos que fa maratons de muntanya. Ja hi està acostumat. En Filípides i en Xic es passen 24 hores corrent. Arriben a Esparta l'endemà al matí. Estan esgotats, estan mig morts.
10: En nom d'Esparta! Atura't! Qui t'envia, missatger?
9: Em dic Filípides, eh? Un moment.
10: Em parles, sisplau, que qui t'envia?
9: Un moment, coi. Este no veu que estic cansat. Em dic Filípides i vinc d'Atenes.
10: D'Atenes? Tu i aquest gos veniu d'Atenes? Collons, és lluny.
1: És lluny, Atenes.
9: A 240 quilòmetres. Sí. Teniu un got d'aigua fresca?
10: Res d'aigua, nano, res d'aigua. Aquí som espartans. Si vols beure aigua, llep un bassal com està fent el teu gos.
1: Entre esbufecs, en Filípides els proposa una aliança per fer front al desembarcament dels perses. El problema és que els espartans són molt seus i es fan pregar una mica.
10: Hòstia, ja sabeu que anar a la guerra ens encanta.
1: Sí.
10: Però ens enganxis ocupats, nano. Pensa que estem enmig de les celebracions d'Apolo.
1: Els espartans diuen que ells també volen lluitar contra els perses, però mira, casualitats, estan enmig de les celebracions d'Apolo.
10: És el que he dit jo, eh?
1: Ah, com si et ve...
10: Les enramades. Sí. Sí. Com enramades d'arbust i d'anar a guerra contra els d'Hostalric.
1: No. Estem fent enramades ara. Esperem que acabin les enramades. Fins que no sigui lluna plena, no pensen moure un dit.
10: De veritat que ens sap molt de greu, eh? 6 dies. Donen 6 dies i us enviem reforços. Paraula d'espertar.
1: Amb aquesta promesa una mica agafada amb pinces, el missatger Filípides i en Xic han de tornar ràpidament cap a Atenes. 200 quilòmetres corrent per res. Bueno, i 240 més ara per tornar fins a Atenes.
10: Per res. Us he dit que d'aquí 100 dies vindrem.
1: Sí, home.
10: Collons, paraula d'espartar.
1: La gent d'Atenes rep les notícies d'aquella manera.
4: Maleïts espartans. S'omplen la boca dient que són un poble guerrer i a l'hora de la veritat, mira'ls.
1: Per sort, altres pobles de Grècia sí que han acceptat la crida d'Atenes. I arriba l'hora de la veritat. Els exploradors atenencs detecten que l'exèrcit persa ha desembarcat a l'esplanada de Marató, a uns 42 quilòmetres d'Atenes. En Xic encara no s'ha recuperat del seu viatge a Esparta, que ara li toca fer 42 quilòmetres fins a Marató. Allà tindrà un lloc al combat. La cosa pinta malament. L'exèrcit persa són 25.000 homes.
2: Hòstia,
1: i nosaltres? El doble que els grecs. Per sort, nosaltres hem trobat un altiplà per quedar-nos amb en Xic i veure les hòsties des de lluny. Els atenencs no ho veuen clar.
2: No, esclar, que no ho veiem clar si són el doble.
1: Són el doble.
2: Ja es veu que ens fotran d'hòsties fins a... No, és que...
1: Bueno, doncs no et pensis.
2: Ah, no?
1: Com sempre passa en aquests casos, com més petit és l'exèrcit, més fàcil de maniobrar.
3: Clar, clar, clar.
2: No em diguis que han guanyat la batalla de Bretó.
1: Els atenencs acaben d'expulsar els perses de Grècia, noi.
2: Bona.
1: És una de les victòries més èpiques de l'edat antiga. Grecs morts, 200. Perses morts, 6.400.
2: Déu-n'hi-do. Aquests perses...
1: Aquests perses també, pobres.
10: Sempre pas. Et refies.
1: Et refies.
2: Et refies. Demà m'has deixat me'n matar, eh?
10: Et refies.
2: Eren 6.400 i els altres 200.
1: Bueno, i és que uns
2: es
1: eren...
2: mataven entre ells.
10: No, però surts a la guerra i dius, tranquis, que guanyarem.
1: Sí, són la meitat, són la meitat.
10: I vinga, vamos, vamos. I tranqui, que guanyarem.
2: Els perses diguem vamos, vamos.
10: Home, clar, ja... Els altres van sortir amb més ganes, més motivats. La tàctica també hi fa, a vegades.
5: Ara cal informar Atenes de la nostra victòria.
1: Exacte. S'ha d'informar Atenes de com ha conclòs la batalla. Els comandants volen enviar un missatge cap a Atenes perquè informi de la gran victòria el més aviat possible.
2: A quan som d'Atenes d'aquí?
1: De distància.
2: Sí.
1: Doncs Atenes és a uns 42 quilòmetres de Marató.
9: Voleu que us hi vagi?
2: Deixa estar, nano. Deixa estar. Deixa estar, que 42 quilòmetres ja t'hi puc anar, jo.
1: Ah.
2: Això... Jo ja hi vaig jo.
1: Vas tu, Xuriguer?
2: Sí, vaig jo, sí.
6: Va. Però vés-hi corrent, que t'acompanya el gos corredor.
1: En Xic està encantat amb el passeig. Primer ha hagut de córrer tot un dia per anar fins a Esparta i ara ha d'anar a Marató fins a Atenes. Això ho farà en menys de 3 hores.
2: 42 quilòmetres en 3 hores?
1: Sí.
2: Això t'ho fotot amb una hora i mitja. Encara no. Si tinc el vent d'esquena, allò a favor, que nena...
1: 42 quilòmetres que en Xic fa sense problemes, però que el missatger, segons la llegenda, els fa amb penes i treballs. En arribar a Atenes, el missatger només té esma per dir unes paraules.
2: Quin flato que tinc.
1: No, home, no.
2: No?
1: No va pas dir això, no.
2: No, okay.
1: Segons la llegenda, el missatger va dir: hem vençut.
2: Hem vençut. La mare que em va parir, quin flato que tinc.
1: Això no, això no va dir. Això no va dir. Hem vençut i va caure mort, es veu.
0: I què?
2: I l'altre el... va fotre 480 i pico mil.
1: Exacte. I... Aquí està la gràcia. Ha passat a la història el senyor que va fer 42 quilòmetres i va caure mort.
0: L'altre no.
1: I a l'altre, en Filípides, aquest, que se'n va petar 240 d'anar, 240 de tornar, tan panxo, i
10: però
1: aquest...
10: Tu ja veus l'Àlex i veus en Xuriguera i ja saps què és que no... Que es veia.
1: Es veia.
10: Jo quan no...
1: Que es veia.
10: És que clar.
1: Hòstia, però l'altre, ojo amb Filípides, eh? Són 200 i 200, 400 i 480.
0: Ara faria les curses aquell...
2: Sí.
0: Com aquell que no parava, que durava dos minuts per dormir.
2: Ui, que va abrir el programa. Sí.
0: 400, aquest seria el Filípides.
1: 480 és com anar a València, poder. Sí.
2: Tu fots en Filípides al costat d'en Kilian Jornet i en Kilian Jornet passa vergonya.
0: I tant.
1: Sí.
0: Escolta, i el Xic què?
1: El Xic.
0: Què se n'ha fet?
1: El Xic. Border Collie, recordeu, eh?
0: Sí.
1: Molt acostumat a fer ultratrails.
2: Sí.
1: Però el Xic ha fet els dos recorreguts.
2: Sí,
1: ha fet 480 més 42.
2: Ai.
0: A veure, peio.
1: Són 522,
2: ai,
1: si no m'equivoco.
2: Ai, la Dolors.
0: És molt, eh?
2: Ai.
1: En aquest passeig, ai, en Xic...
7: És que no entrem al cos.
10: Dolors, que et queda sense gol.
1: Està perfectament! Ah!

0: Al contrari que el pobre missatger, en Xic ja estava acostumat a fer aquestes distàncies. Tornem a Dosrius amb en Xic ben cansat però satisfet d'haver participat en la batalla de Marató, la gesta històrica que s'ha convertit en una prova olímpica pel famós trajecte entre la platja de Marató i Atenes. Com a punt final us vull dir que els espartans van arribar just després de la batalla ja.
1: Veus?
0: Bé, molt bé.
1: Molt bé.
2: M'ha arribat abans.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara els islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i per tant anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre, i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos, i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar ha fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
21: Cada vegada comença abans. Cada any

0: de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
1: En el cas de Sarroqueta, hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
2: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
3: 3CAT Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
4: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat.
3: Esports.
0: Amb Pau Dax.
5: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
6: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
5: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
3: 3CAT Info.
5: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
7: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història hi ha gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades

0: començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment, i crec que la imatge és molt bona.
1: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
2: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
1: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
3: Sempre tuve... Bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
1: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. El Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.
4: 3CAT Info. Són 7:15.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia, la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent, aquest dilluns, s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torreferrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat l'actitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... No hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió de excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
13: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22 per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
14: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
15: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
0: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
16: La mayor parte del incendio la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, que ya no es por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
17: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, lo que nos preocupa es el flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen, y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
0: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'enretirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre, diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I el no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, per a Joan Álvarez.
21: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
2: Que és l'infart agut de miocardi i després l'empermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
0: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
0: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
0: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
4: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47 que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge aplegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
22: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, o de Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
1: Esports.
0: Amb Pau Dax.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
5: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3Cat Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell fitxat també aquest estiu, Edgar González.
6: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història hi ha gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
7: Un conjunt de coses, començant per potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve... Bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Walker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Tremp, 22 a Girona, 25 graus ja a aquesta hora al Vendrell. Per tant, té tota la pinta que la calor encara serà intensa avui. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ahir es va tornar a arribar a superar els 40 graus, per tant, avui també encara es podria arribar a superar aquesta, o almenys a tocar aquest valor de la temperatura, en un dia que serà potser el més tranquil d'aquesta setmana, un dia en conjunt assolellat. Hi ha alguna goteta que cau en algun punt d'Osona, del Moianès, del Bages, són boires que deixen caure alguna petita roïna, s'anirà trencant això. Hi ha una mica també de tramuntana i de mestral a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, que ha fet pujar força la temperatura a l'Empordà, però ja ho diem, avui serà un dia tranquil en conjunt, a la tarda, potser el vespre, algun altre cop, alguna goteta, poca cosa, però la tendència de cara als propers dies és que augmenti la inestabilitat i, insistim, a finals de setmana les temperatures aniran clarament a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Per tant, això haurà de ser una mica més endavant, haurem d'esperar una mica perquè les temperatures vagin a la baixa, però continuarem tenint aquesta calor per les pròximes hores. La bona notícia de les últimes hores, pel que fa als incendis, és que el Dosca està a punt d'estabilitzar-se finalment després de 8 dies. De fet, avui és molt, molt probable que tornin a casa el miler de veïns dels 19 municipis que van ser evacuats. Un altre dels efectes d'aquestes onades de calor i de les altes temperatures i de la falta de pluges és la sequera. N'hem parlat a les últimes hores. És important destacar que els embassaments i els pantans de les conques internes estan en una molt bona situació, una situació envejable en comparació amb la que teníem fa un parell o tres d'anys, tant el 80% ara mateix, però això no vol dir que no hi hagi problemes relacionats amb la sequera. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça, per exemple, hi baixa molt poca aigua i de moment estan abastint alguns municipis amb camions cisterna.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: És el que ens explicava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Possibles mesures si això no millora. També estan notant els efectes de la sequera a Olost, al Lluçanès. Ja ho sabeu, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, perquè hi han trobat alts nivells de manganès. L'alcalde ens deia el mateix. Si la cosa no millora, doncs potser hauran d'aplicar restriccions.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% dels consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: És el que deia Gil Salvans, l'alcalde d'Olost, també en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. I avui un dels temes que abordarem també a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, és la llei de dependència. Perquè, si ja ho ha estat una mica el cas, l'actriu Assumpta Serna va fer aquest cap de setmana un vídeo que es va fer viral a les xarxes denunciant els forats de l'aplicació de la llei de dependència, sobretot en el cas de la seva mare, que té 100 anys. Ahir parlàvem aquí al programa.
4: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que som bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
0: És el que ens explicava l'actriu aquí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Ella està cuidant de la seva mare, que té 100 anys, qualifica la situació directament d'infern. Avui sentirem més casos, parlarem amb la degana del Col·legi de Treball Social i també amb la secretària de la Conselleria de Drets Socials per saber com es podria millorar aquesta situació o què s'està fent per mirar de millorar-ho. Avui també parlarem dels pisos turístics. Ens fixarem en una dada que dona el mateix sector. Des de l'associació que agrupa les persones que treballen pels pisos turístics, asseguren que 200.000 persones podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya el 2028.
5: És tot un seguit de persones i professionals, de treballadors, que es veuran afectats si s'acaben tancant o eliminant la majoria d'habitatges d'ús turístic a Catalunya. D'una banda, hi ha tots els treballadors que hi treballen de forma directa, que poden ser tant cambreres de pis, personal de manteniment, personal que fa check-ins...
0: És el que ens explicava en Guillem Laporta, president de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic. Avui hi parlarem també a l'Àgora d'aquí del matí de Catalunya Ràdio. Tot això sense oblidar Ceuta, evidentment. El govern autonòmic ha donat pràcticament un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça de portar-lo a la justícia.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
0: És el que deia el president de Ceuta en declaracions ahir, el dia que visitava la ciutat, la ministra d'Inclusió Social.
7: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: Era la ministra Elma Saiz ahir posant l'accent en la col·laboració entre les dues administracions, d'alguna manera moderant el discurs que els últims dies havien donat, per exemple, tant la ministra de Sanitat com el ministre de l'Interior. Avui, d'altra banda, Pedro Sánchez també estarà pendent dels tribunals. És estiu i ja sabeu que aquests mesos d'agost o aquestes setmanes d'agost no són avis als tribunals, però avui hi ha un petit tecnicisme que fa que sí que pugui haver-hi activitat per un cas concret, que és el cas Leire. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula suposadament en aquesta trama. Tot això mentre, després de la reunió ahir que mantenien a Jerusalem el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i l'enviat especial de Donald Trump a l'Orient Mitjà i el seu gendre, Jared Kushner, sembla que ara mateix els Estats Units s'acosten, es tornen a acostar a Israel.
8: Progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides. And we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress.
0: Kushner deia que cal la col·laboració de les dues bandes per desbloquejar l'acord de pau, però de les últimes hores el que ha transcendit és que els Estats Units li han comprat a Israel una part de l'argumentari. Ja sabeu que Israel havia rebutjat directament el pla de Donald Trump, Hamas l'havia acceptat, però Israel no, i a les últimes hores el que sí que ha acceptat els Estats Units és que Israel no es retiri de la franja de Gaza fins que Hamas no es desarmi. Abans es parlava d'una retirada en paral·lel al procés de desarmament i ara, d'alguna manera, Washington li compra l'argument a Benjamin Netanyahu que abans que els soldats israelians marxin d'aquesta zona s'ha de constatar el desarmament de Hamas. Aquests són alguns dels temes que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, són alguns dels temes que han marcat l'actualitat de les últimes hores, sense oblidar els esports.
9: Jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
0: És el ja exjugador del Manchester City, Rodri, que és a Barcelona. Avui passa les proves mèdiques. Si les coses no es torcen, serà presentat en principi avui mateix com a nou jugador del Barça i la idea del club és que demà ja pugui jugar al Gamper i presentar-lo així també a l'afició en la, diguem-ne, presentació de la temporada abans que el Barça jugui el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana. I tot això mentre, per cert, continua el rebombori a la FIFA per aquella idea, la recordareu, del seu president, de Gianni Infantino, aquella idea que es va deixar córrer, de vendre's una part de l'organisme a inversors privats.
10: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
0: Un dels alts càrrecs de la FIFA que va criticar aquell pla, que es diu Kevin Lamour, ha plegat. Era el director d'operacions de la FIFA i, de fet, no només es va mostrar crítica amb aquella idea, sinó que va instar els líders del futbol mundial a bloquejar la proposta de Gianni Infantino. Seria, per tant, el fet que se'n vagi, una mostra més dels intents i les maniobres de l'actual president de la FIFA de mantenir-se al poder fins que hi hagi eleccions l'any que ve, malgrat les crítiques duríssimes que li han arribat, per exemple, de la UEFA, que insisteix que boicotejarà el mundial, el masculí i el femení, si Infantino continua en el càrrec perquè diuen que li han perdut la confiança. Tot això en aquestes primeres hores del dimarts, del 18 d'agost, a les 7:09, el dia que, per Cap Roig, hi passa Miguel Ríos. Ahora.

0: Benvinguts a un nou matí, benvinguts al dimarts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Assumptes Carp, Oriol Marc i Anna Grau, però de moment ampliem els titulars del matí. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: 19 dies després.
3: De l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie.
4: Al president ceutí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures la ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
7: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
5: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals. Cuca Gamarra.
8: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
5: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donarà explicacions.
9: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió.
0: En contra.
3: La majoria de la població de Ceuta desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat.
4: Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint.
0: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
10: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. A més, els comerciants asseguren que els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista de Ceuta, i la Mar Botiguera.
11: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
12: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
10: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. A la platja del Trampolín fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam.
13: Mis amigos no quieren comida hasta asilo.
10: Des de Ceuta, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ceuta i Melilla.
5: Relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això, segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones.
3: Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla hi han arribat prop de 550 persones, quan fa un any van ser 166. A les Canàries, en canvi, hi han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 d'ara fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 persones per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
0: I reapareix en ple agost.
4: El cas Leire, tot i ser més de vacances als tribunals, avui està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama.
5: Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada trama de l'exmilitant socialista Leire Díaz per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez, però nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat.
0: Pisos buits.
3: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer.
4: La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats.
0: Marcams.
14: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir la situació als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
15: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te'l.
2: aproximació.
15: És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
14: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial estigui enllestit l'any vinent. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 200.000 persones
9: són les que podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya l'any 2028. 40.000 d'aquests treballadors són a Barcelona. Els col·lectius més vulnerables inclouen personal de neteja, administratius o aquelles persones que treballen en empreses de reparació o bugaderies, i els negocis de proximitat com supermercats, restaurants i locals d'oci. Guillem Laporta és el president i portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
16: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
3: Des de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic han impulsat a més una campanya de micromecenatge per fer un documental que expliqui la situació d'aquestes persones.
0: Que reconegui
4: el càncer per exposició solar com a malaltia laboral. Ho reclama Comissions Obreres. Una de cada tres persones mortes per càncer de pell no melanoma està relacionada amb la radiació solar durant la feina.
0: Roser Parera Moragas.
17: El sindicat assenyala en un informe que les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben quasi a les 19.000 anuals. Comissions Obreres demana reforçar la prevenció de riscos per exposició solar, sobretot entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions.
18: Que les empreses tinguin en compte aquest risc, que posin les mesures preventives per evitar que les persones desenvolupem aquest tipus de malaltia.
17: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cada vegada més a prop.
9: D'estabilitzar-se l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, el foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
19: La major part de l'incendi la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedándonos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Sant Roca.
3: Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar a la delegació de Washington amb qui es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump.
4: L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
20: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Amenaça.
9: Donald Trump de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
3: El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny.
4: En aquest cas, Kushner ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
20: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: S'enfonsa.
9: La popularitat de Donald Trump fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president.
0: Presó.
3: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i Yabha Kla amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto al partit per les properes eleccions legislatives.
0: Moscou, Cristina Solías.
21: El delicte del vicepresident de Yabha Kla, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
22: Han exclòs Yabha Kla de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
21: i habla que s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 180 drons.
4: Aquesta nit, Rússia alçava tota la regió de Moscou, ha anunciat l'alcalde de la capital en un missatge Telegram. També hi ha afegit que en total s'han detectat 620 drons que es dirigien als voltants de la capital russa entre el vespre de dilluns a les 5 de la matinada.
0: El més mortífer de la història del país.
1: El brot del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament.
0: Barcelona i Ripoll
4: han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu dels 9 anys dels atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits a la capital catalana i a Cambrils.
0: Joan Vilaplana.
20: A Barcelona, Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en els atacs, era molt crític amb el paper de l'Estat.
2: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
20: L'acte a la capital catalana es va realitzar a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla a causa de les obres que hi ha en aquesta via. A Ripoll, on residien els atacants, l'alcaldessa Sílvia Orriols afirmava que la capital del Ripollès no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària. Avui dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:22, festius compensats.

0: Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts convenis ja inclouen aquesta situació i les empreses ho tenen en compte quan organitzen el calendari anual. Per tant, abans de reclamar, cal revisar bé el conveni, els calendaris d'empresa i la jornada anual. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Detingut.
2: Un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergència.
1: L'accident va ser diumenge al vespre a Colmes, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor.
3: Quan van anar a casa seva van veure que tenia ferides, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar emergències i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys.
1: I investiguen.
2: Els Mossos d'Esquadra les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià.
1: Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Es van mobilitzar 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi es va treballar amb la hipòtesi que algú havia pogut caure a la séquia de manera accidental.
4: I oficines virtuals.
2: Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que presten servei a la ciutadania a través d'internet i arribant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans.
4: Roger Santaló.
5: A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
6: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
5: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
4: I a les 7:24 anem als esports. Miquel Muñoz, molt bon dia.
7: Bon dia.
4: Rodri, Cancelo ja són a Barcelona.
7: Tots dos van aterrar ahir a l'aeroport del Prat. El migcampista madrileny passarà aquest matí la revisió mèdica abans de firmar l'acord amb el Barça per 4 temporades fins al 2030, en les quals vol guanyar-ho tot.
8: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
7: Sembla fet que el Barça podria presentar Rodri avui mateix, sempre que s'enllesteixi l'acord amb el Manchester City. També s'incorpora avui el lateral jugador Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i el Barça també ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Hilal egipci a les 8 del vespre.
4: I primer punt pel Sabadell, en aquest cas a segona.
7: Empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar el porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador Ferran Costa valorava l'actuació de l'equip.
9: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç.
7: I un apunt més sobre futbol. Sergio Busquets torna al Barça com assistent del segon equip al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
4: I mentrestant, vuitena medalla mundial per Jordi Xammar.
7: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català s'ha endut el bronze acompanyat de la mallorquina Marta Cardona. Xammar en parlava al programa Tot Costa.
10: 9 anys seguits estant al podi d'un Mundial, doncs, és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
7: I aquesta tarda, doble cita amb l'handbol. Es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. I en bàsquet, avui torna a la final Manresa després que hi comencés la pretemporada per al Joventut de Badalona, el Girona i el Lleida.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Com vas camuflar la intenció?
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026, convocat

0: la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 5 d'agost del 1966.
1: I el número de la sort, el...
2: 1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, com sempre amb el Jovany i companyia.
6: Pensiones dignas y suficientes hoy y siempre.
7: Saps quan et paguen a mi de pensió? A prou feines 1.000 euros, eh?
8: Doncs mira, tu que sempre critiques els socialistes, a mínim t'he de dir que el govern espanyol, que és socialista, va plantejar l'augment de les pensions, però hi van votar en contra PP... Vox,
5: va, Joel,
7: no,
5: Joel,
7: no em vequis la bota socialista,
5: no,
7: a mi.
5: Perdis,
7: no,
5: ve,
7: no me la vequis.
8: No, la veca molt, Joel, però quan acaba...
7: No, el Pedro Sánchez, que això ho sé, perquè ho ha dit aquella nana que sempre està de mala lluna. La dels cabells, així, que...
8: Míriam Noguera.
7: La tinc al Twitter i diu que amb el cuento de les
8: no
7: pensions...
8: No està de mala lluna, sempre.
7: Ens volien tirar ocupes a dintre de casa.
8: Tindrà a veure una cosa amb la...
7: I tant que és així, jo t'explico. Ens volien apujar la pensió perquè ens ho anéssim a gastar el bingo. I quan estiguéssim al bingo, llavors ens ficarien ocupes amb nens a dintre. Que després no hi ha manera de treure'ls.
9: Això, com diu el Ricard, moltes coses alhora, i això, aquesta era la trampa.
8: Míriam Nogueres no ha dit això del bingo, jo no l'he sentit dir a la Míriam Nogueres.
7: I si t'entra un ocupes a casa, amb nens o amb gossos, que per això sempre van amb gossos els ocupes, perquè si no, no hi anirien, perquè és un gasto anar amb un gos.
8: Mengen molt els gossos.
7: Després, toma, i tant, després no els pots treure de casa mai més.
8: No alimenti la conspiranoia i l'alarma.
7: L'altre dia,
8: ha d'aprendre a filtrar una mica les informacions.
7: A la de Rosa Quintana, sí, va sortir una senyora...
8: Sí, és que ja comença malament.
7: Va anar una senyora gran d'Almeria, que se n'ha anat a viure amb els ocupes.
8: Si vostè no sap ni on és Almeria.
7: No li marxava...
5: I ja amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més comencem el dia mirant a Ceuta. Després de 20 dies de crisi, ara sí que el govern espanyol anuncia el desplegament de 4 centres d'atenció humanitària a la ciutat autònoma. Són 4 centres amb capacitat, en principi, per 1.500 persones per evitar que dormin al ras.
1: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: És el que deia la ministra de Migracions, Elma Saiz, insistint en dues coses, en la voluntat d'acollida i, sobretot, en aquesta col·laboració entre administracions. Tot i això, bona part de la ciutadania de Ceuta està en contra d'aquesta acollida, d'aquestes quatre instal·lacions amb capacitat per 1.500 persones, i, de fet, el president de Ceuta, del Partit Popular, amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez dels tribunals si en un termini d'un mes no han tornat totes aquestes persones al mar.
2: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
0: I avui, encara que sigui 18 d'agost, encara que sigui un termini de l'any, diguem-ne, amb poca activitat als tribunals, revifa el cas Leire. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins d'aquest cas de la suposada lampista del PSOE, com se l'anomena. El jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga aquesta història, ha citat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, dèiem, que es diu Juan Manuel Serrano, per verificar el clonatge del seu telèfon mòbil, una diligència que, qui també va ser president de Correus, va impugnar. I un aniversari. Avui fa 90 anys justos de la mort de Federico García Lorca. De fet, fa 90 anys de l'assassinat de Lorca. De l'assassinat del poeta i dramaturg andalús a mans dels sublevats del 36, bàsicament per ser d'esquerres i ser homosexual. Aquests dies se'l recorden molts actes i es torna a exigir que es busquin les seves despulles, que encara no s'han trobat. Ho deia, no fa pas gaire, l'hispanista Ian Gibson en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Toda l'obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial. Porque ser poeta y a la vez dramaturgo, como él, era realmente el Shakespeare español, y lo matan, y saben lo que hacen.
0: I en esports, Miquel Muñoz.
4: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb els blaugranes per 4 temporades fins al 2030. I l'empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part.
0: Tot això en una jornada en què la notícia continuarà sent la calor, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia un altre cop calorós, un altre cop les màximes poden fregar els 40 graus si no superar-los en alguns punts de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, en un dia que serà majoritàriament assolellat, tot que aquestes primeres hores hi hagi alguns núvols baixos que són presents sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Fins i tot han deixat alguna petita goteta en algun punt d'Osona, del Moianès, també del Ripollès. Res, gotetes, petites roines que apareixen en aquests sectors que aniran desapareixent al llarg del matí. De fet, avui serà un dia de sol, a la tarda de nou amb algunes nuvolades a l'interior de les comarques gironines i de nord de Barcelona. Podrien al vespre un altre cop deixar alguna gorroina en aquests indrets, bàsicament amb sol i amb temperatures altes. A partir, però, de demà, la situació comença a inestabilitzar-se. Demà serà un dia un altre cop assolellat, però ja amb algun ruixat que podria aparèixer, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu o també, fins i tot, a l'Aran, de cara a la tarda i al vespre. I després ja la resta de la setmana, de cara a dijous, divendres i fins i tot dissabte, la possibilitat de ruixats i de tempestes augmentarà. Arribarà aire una miqueta més fresquet a finals de setmana que farà baixar les temperatures el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Repassem també com tenim una mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
6: Bon dia. Veiem retards a la línia R2 Sud. Els trens circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També a la línia R3 hi ha incidències entre Fabra i Puig i la Garriga-Vic. Hi ha servei per carretera. També entre la Garriga i Puigcerdà hi ha servei alternatiu. A la capital catalana, autobusos i metros funcionen segons l'horari programat.
0: Gràcies, Sílvia. Fem un cop d'ull a les carreteres, també, com sempre a aquesta hora. Mario García, què ens expliques? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs que, com és habitual, estan tranquil·les. Només hi ha petites retencions per obres a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, i precaució amb la boira, que afecta l'autovia A2, al tram de 5 quilòmetres entre Montmaneu i Ribera d'Ondara.
0: Gràcies, Maribel. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el conte de Vicent Sánchez, Assumptes Carp, Oriol Marc i Anna Grau, però, de moment, anem a mirar els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi a Ceuta continua sent el tema del dia, però avui veiem un nou protagonista a les portades dels diaris principals.
9: I és el Barça. La fotografia de portada és per un jugador del club, però mentre que el Periódico i la Vanguardia aposten pel nou fitxatge, Rodri, quan arriba a l'aeroport del Prat, l'Ara s'ha decantat per Fermín amb el titular «Tenim molts jugadors que podem fer gols».
10: El Mundo i el País sí que obren edició fixant-se en la situació Ceuta. Tots dos diaris destaquen en portada la decisió del govern espanyol d'obrir espais per acollir 1.500 migrants que encara són a la ciutat, mentre que el País posa l'accent en la col·laboració entre administracions i titula «La Moncloa i Ceuta pacten espais per encarrilar la crisi humanitària». El Mundo destaca la confrontació amb el titular «Mònica García trenca l'equilibri institucional amb Ceuta mentre el govern instal·la carpes perquè no podrà retornar tots els migrants».
9: El Punt Avui obre edició amb un dossier especial sobre la situació política a Brussel·les arran d'haver arribat a l'equador del segon mandat de la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El diari destaca la debilitat davant el president Trump i l'extrema dreta europea, les renúncies al pacte verd i l'aposta pel rearmament. També destaca que fa més d'un any que la Unió Europea no parla de la oficialitat del català i augura que no ho farà fins que no hi hagi consens entre els estats.
10: Llegim a la Vanguardia que els europeus s'arrisquen a perdre 440.000 milions d'euros si esclatés la bombolla de la intel·ligència artificial. Explica que els experts alerten del poc marge dels països davant la inversió dels particulars, molt sense saber-ho, en el boom de la IA.
9: A l'Ara també destaquen que els experts del BCE ja alerten sobre una correcció dels valors borsaris. A l'editorial argumenta que períodes d'eufòria pels nous avenços o tecnologies acostumen a portar etapes de caiguda i correcció borsària. Els economistes calculen que concentren uns 440.000 milions d'euros en inversions i 200.000 més entre asseguradores i plans de pensions.
10: El periòdic explica que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Explica que, de fet, no hi estan obligades només a mantenir una temperatura ambient inferior als 27 graus, però que la patronal ja treballa per actualitzar els protocols.
9: I la Vanguardia també parla del projecte per posar fi a dècades de soroll a la Gran Via de l'Hospitalet. La Generalitat ha licitat l'assistència tècnica del semicobriment de la C31 després d'anys de lluita veïnal.
0: Ara sí, fem un cop d'ull també a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: De debò, amb l'eclipsi una altra vegada, sí?
11: Sí.
0: Bogeria per l'eclipsi de l'estiu que ve? Ja comencem a escalfar motors.
11: Ui, no ho saps tu prou. L'eclipsi total de sol del passat 12 d'agost ha fet créixer encara més l'interès per veure el que tindrà lloc el 2 d'agost de 2027, en què la franja de totalitat creuarà el sud d'Espanya, Gibraltar, el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Una famosa plataforma de viatges ja avisa que un 99% dels allotjaments ja no estan disponibles per les teves dates a Andalusia. Ves a buscar allotjament. Ara mateix, allà, els caçadors d'eclipsis es troben amb nits de 13.000 euros en un apartament de Cadis per dues persones, pisos a Chiclana per 10.000 euros o allotjaments a Roquetes de Mar, Almeria, a 20.500 euros. Ho llegim a la Voz de Galícia.
0: I les papallones que fan les maletes.
11: Sí, entre elles la papallona de l'arbós, una espècie mediterrània que, igual que estan fent cada cop més altres espècies vegetals i animals, es van desplaçant i conquerint l'oest i el nord de la península en un procés que ha posat de moda el neologisme sabia que m'encallaria. Mediterranització. Vaja, que el Mediterrani va pujant cap amunt.
0: Sí, ja ho entenc.
11: Sí. Moltes altres espècies de papallones estan elevant el seu hàbitat a mesura que avança l'escalfament. Les de muntanya van pujant i altres, com la coure violeta, sembla que ja han desaparegut. Encara no s'ha fet oficial, però fa 4 anys que busquen aquesta papallona sense èxit a l'última prada del nord de Lleó on sobrevivia. Ho explica El País.
0: I la Suelen de Dallas encara arrossega traumes del seu pas per la sèrie.
11: Doncs sí, l'actriu que feia de Suelen, Linda Gray, ha explicat fa poc que després del final de la tercera temporada de la sèrie, que acabava amb ella com a principal sospitosa d'haver disparat el malvat JR, va viure tot un calvari. La gent l'esbroncava, la cosia preguntes i acusacions fins al punt que els seus fills ja no volien sortir al carrer amb ella. El setge va ser excepcionalment llarg, 8 mesos, perquè hi va haver una vaga de guionistes primer i després les vacances d'estiu, amb la qual cosa es va endarrerir la temporada següent on, per cert, spoiler, si no heu vist Dallas, tapeu-vos les orelles, es va saber que qui havia disparat a JR no havia estat la Suelen, no, sinó la seva germana petita, ja, Kristin Shepard, interpretada per l'actriu Mary Crosby. Ho recull la Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats també en Internacional i Economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés. Espera, que no tenim el micro obert, Marta.
8: Ara sí?
0: Ara sí.
8: Ara sí, vinga. Comencem al New York Times. Una banda de Gaza i l'Iran també es fixen en dos temes més. El primer, la sequera, que està castigant el sud-oest del país. Els nivells dels llacs mai havien estat tan baixos des del 1957 i això doncs ja comença a afectar 7 estats que depenen d'aigua del riu Colorado. També al mateix diari trobem un reportatge sobre les dones i les nenes a l'Afganistan, ara que ha fet 5 anys que els talibans van tornar al poder. El reportatge explica que s'han emès més de 160 decrets dirigits a elles, o més aviat contra elles, i com se les ha anat esborrant sistemàticament de la vida pública. Al Washington Post, un altre tema, com és la vacunació a les escoles bressol. La cobertura de les principals vacunes entre els nens de parvularis veu que ha disminuït en més de la meitat dels estats, i això es deu al fet que cada vegada hi ha més famílies que demanen exempcions. Tot això quan el país lluita contra el seu pitjor rebrot de xarampió en 35 anys i l'administració Trump pressiona per canviar el calendari de vacunació infantil. Acabem a Europa, en concret a Bèlgica, on els diaris parlen del gran incendi que afecta el país. Un article a Le Soir explica que la situació era més que previsible. Parlen amb un expert que apunta que es donaven les condicions meteorològiques idònies per a aquesta catàstrofe i també apunten que aquests grans incendis ja no ens els hem de prendre com un avís, sinó com una realitat que cal afrontar de manera urgent.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a més de la bombolla de la IA que recullen tots els diaris, comencem amb una notícia del Financial Times. Espanya i Portugal afronten una de les pitjors crisis de l'habitatge de la Unió Europea per la falta de nous immobles. Segons el diari econòmic, la burocràcia, l'augment de la població i els elevats costos de construcció són els factors que fan que el preu de l'habitatge de compra i de lloguer pugi. Segons estimacions de l'estudi, entre el 2021 i el 2025, Espanya va construir 750.000 habitatges menys dels que necessitava, cosa que suposaria prop d'un 3% menys. Com a referència, la mitjana europea es troba al 0,5%. Cinco Días adverteix de la pujada dels preus dels bons dels Estats Units. L'augment del seu interès, el més elevat en dues dècades, ha afectat altres economies com la japonesa o l'europea, que ja registren també una pujada del tipus d'interès. Els principals motius són la inflació persistent i els desequilibris pressupostaris. De moment, el mercat espanyol resisteix sense grans canvis. El rendiment del bo es manté a nivells del 2023. I acabem amb una notícia que recull Europa Press. El port de Barcelona ha incrementat un 2% el tràfic de mercaderies, fet que suposa l'arribada de 41 milions de tones més de productes. Creixen tots els tipus de béns, destaquen però els productes químics i els biocombustibles. Pel que fa al nombre de passatgers, també es xifra rècords. Augmenten en més d'un 5%, fins a arribar a un total de 3.200.000 passatgers.
0: Minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa, ara amb l'esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: Primeres paraules de Rodri després d'aterrar a Barcelona. Ho volem tot. Una declaració d'intencions que recullen les portades esportives. Rodri és un capità, com escriu Cristina Cubero a Mundo Deportivo. Respon a un estil de vida que l'apropa personalitats com Carles Puyol o Sergio Busquets, diu la periodista. A l'esport també hi ha aquesta sensació que Rodri serà diferencial. És un d'aquells jugadors que fan que un bon equip pugui ser campió, escriu Jordi Carné. Però per voler-ho tot, al Barça encara li falta un davanter. A la premsa hi ha diverses propostes. A l'ara, Firmino s'ofereix a jugar de fals nou, una posició que va ocupar les categories inferiors blaugranes. A l'esport parlen del bloqueig en el cas Julián i assenyalen el davanter suec de l'Arsenal Víctor Jokeres com a alternativa. A la premsa també destaquen noms que ho tenen tot. Paul McGrath, hora mitja marató en marxa a l'Europeu d'Atletisme, Jordi Xammar, vuitena medalla mundial per al català en vela 4-70, i també vol tot la selecció espanyola de natació, satisfeta després d'un europeu on han brillat joves com Luca Huck o Irene Círcoles.
1: I de la premsa esportiva, la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. L'actriu mexicana Salma Hayek està vivint un moment dolç, ja que el fill del seu marit l'ha fet àvia postissa. Fa més de 15 anys que Hayek està casada amb el multimilionari francès François Pinault, president de marques de luxe com, per exemple, Louis Vuitton o Gucci. És a dir, que parlem d'una família molt rica, poderosa i força discreta. Tot el contrari de la sempre controvertida Meghan Markle. El nen va néixer el juliol i ara s'han fet públiques les primeres fotografies. El nen es diu François, com l'avi i el pare. Salma Hayek ha publicat a l'Instagram un vídeo amb el nadó en braços. Li parla en castellà i fa molta gràcia el nom amb què es dirigeix al nen, Panchito. Al vídeo es veu com la criatura cada vegada que li diu Panchito es peta de riure. Un apunt, Panchito és el diminutiu a Mèxic per a Francisco. Molt a favor que Salma Hayek porti una mica d'irrelevància reverència a l'estirat món dels multimilionaris.
3: Catalunya Ràdio.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl. Val la pena.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A 1861, un ric propietari...
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 d'avui. Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
14: Va, a veure què t'agradarà.
1: Home. Mica, deu tenir 50. M'he passat molt?
14: M'he
1: passat molt.
14: 43.
1: Bueno, aviam, 7, sí, va.
14: Va, una mica.
1: Pobret, sí.
14: Va, aquest, a veure si et passes o no et passes. Roman Polanski.
1: Home, Roman Polanski n'ha de tenir 78.
14: Tira,
1: 84.
14: Tira cap a dalt.
1: Sí?
14: 80. Que generós ets.
1: Quants anys té Polanski?
14: 93.
1: 93 té Polanski?
14: Sí, no, i la vida passa.
1: Sí, tant.
14: Edward Norton.
1: Edward Norton. Edward Norton n'ha de tenir 60.
14: 57.
1: Mira.
14: I acabem amb Olga Viza.
1: Oh, Olga Viza. Ai, per molts anys, Olga Viza. Un pató ben gros. L'Olga Viza... 70. Pobre, és que em sap greu, no, se m'enfadarà.
14: 68.
1: 68. Olga, no t'enfadis, eh? Un petó no. Gran, un petó gran. El santoral.
14: Avui és Santa Salut, Santa Helena, Sant Agapit, Sant Patrici, Sant Nicolau Factor i Sant Serapió.
1: Sant Serapió, felicitats als serapions. Va, una recomanació literària des d'una llibreria.
15: El meu nom és Lina Marí, llibretera a la llibreria Claret de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar Indignitat, de l'autora albanesa Lea Yipi, publicat per Angle Editorial. Aquest llibre és una barreja de novel·la, assaig històric, biogràfic i fins i tot filosòfic a vegades, en què l'autora reconstrueix la història de la seva família, sobretot la dels seus avis, i els moments convulsos que els va tocar viure. La desintegració de l'imperi otomà, l'impacte de les guerres als Balcans, la construcció de la Grècia i l'Albània modernes o l'arrelament del comunisme. Es recomanaria a tothom que li agradi la història, els llibres que relacionen la gran història i la petita història i a qui li interessi aquesta part del món, propera però també molt desconeguda.
1: La recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Encerrado con el Diablo.
16: Inspirada en fets reals, segueix un traficant de drogues que és condemnat i poc després d'entrar a la presó li ofereixen un pacte per quedar en llibertat. Ha de descobrir informació sobre un assassí en sèrie que no va arribar a confessar on havia amagat els cadàvers de les seves víctimes, 12 nenes. Una sèrie ambientada bàsicament a la presó i en què pràcticament tot és el guió. Un cara a cara interpretat per Taron Egerton i Paul Walter Hauser que es posa en la pell de l'assassí. Si trobeu a faltar Mindhunter, aquesta n'és una bona substituta. Té 8 capítols i és a Apple TV.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
17: Els sons del matí.
18: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
19: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
20: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
21: Mis amigos no quieren comida, hasta asilo.
22: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil.
23: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
24: ¿Qué pasa con esa motiva?
23: A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Dependència.
0: Fet de dependre d'una persona. L'actriu Assumpta Serna denunciava ahir en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio les traves per accedir als ajuts de dependència. Ella està cuidant la seva mare, que té 100 anys, i qualifica la situació d'infern.
1: Atenció.
0: Fixar el pensament en alguna cosa, aplicar-hi l'enteniment. A Ceuta, la Moncloa, hi ha anunciat 400 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 persones. Tot això amb la ciutadania sautina en contra i amb el president autònom, el popular Juan Jesús Vives, que amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no els han tornat tots al Marroc.
1: Citació.
0: Acció de citar a ordre de compareixença emanada d'una autoritat. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 55.
25: Són els migrants subsaharians que han arribat aquest dilluns a Formentera en dues pasteres i que han estat interceptats i detinguts per la Guàrdia Civil. Segons les dades del govern espanyol, des que va començar l'any, han arribat a les Balears gairebé 4.500 persones en 238 pasteres, unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat. En tot el 2025 hi van arribar 7.321 persones.
1: 90.
25: Són els anys que fa avui de l'assassinat del poeta Federico García Lorca, afusellat el 18 d'agost de 1936 a la matinada en un barranc entre Bíznar i Alfacar, i les restes del qual encara no s'han trobat. L'efemèride coincideix aquest 2026 amb l'aparició de llibres, assajos, documentals i pel·lícules. La més destacada, La bola negra dels Javis, però també Lorca, de Fernando Franco i Isaac i la Cuesta, el documental La voz quebrada o Enlorquecido, de Miguel Poveda, o Lorca Vermon, un assaig de la investigadora i biògrafa nord-americana Patricia A. Billingsley.
1: 13.000 milions.
25: Són els anys que té l'estrella de forat negre més antiga que s'ha descobert. Es diu MOM-BH*U. Va néixer tan sols 660 milions d'anys després del Big Bang i allibera 100.000 milions de vegades més energia que la de qualsevol estrella coneguda pot generar. Moltes xifres i molt espectaculars. Mm. Fa anys que els científics busquen i estudien les galàxies més llunyanes amb el telescopi James Webb, i ara investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Àustria han publicat a la revista Nature la descripció d'aquest objecte que pot arribar a resoldre el misteri de l'origen dels forats negres supermassius.
1: I ara les tres imatges del dia. matí amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un nen. A l'esquena hi carrega una taula. I de fons es veu un edifici destruït i altres nens que juguen sobre muntanyes de runa.
2: Són les restes d'un edifici destruït a Gaza. El conflicte continua en primera plana després que els Estats Units acceptin que Israel continuï els seus atacs fins que Hamas es desarmi. Tot això passa durant la visita de l'enviat nord-americà a Jerusalem i després d'aquest tram afirmés a la cadena Fox News que Netanyahu hauria d'aturar els atacs a la franja.
1: I a la segona imatge veiem un home sortint de l'aeroport. Va vestit amb texans blaus, samarreta blanca. És Rodri. Se'l veu content, somrient i saluda la premsa que l'estava esperant.
2: És l'arribada del nou fitxatge del Barça. El seu aterratge ha aixecat una expectació pròpia d'altres temps. Avui es presentarà oficialment Rodri, qui participarà demà en la festa del Gamper. El partit serà el seu primer contacte amb l'afició blaugrana. Abans ja ha fet les primeres declaracions a la premsa dient que ve a guanyar-ho tot. Segons el jugador, vol la Champions.
1: Tercera imatge ens l'envien des de Girona i veiem un estadi ple de gent on predominen sobretot samarretes amb el color blanc i vermell. Té tota la pinta que és Montilivi, l'estadi del Girona. Núria Pereira.
3: Doncs això mateix, 10.689 espectadors es van trobar a Montilivi per donar suport al Girona en el seu primer partit de Lliga a segona divisió. D'aquesta manera, l'afició ha donat suport al seu equip, tot i el cert malestar que hi ha amb la gestió de la plantilla i del mercat de fitxatges per part de la direcció esportiva. De moment, avui es presenta al mitja punta Unai Hernández.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El govern espanyol es compromet a obrir 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie.
4: Elma Saiz és la ministra de Migracions.
5: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
4: El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si d'aquí un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Juan Jesús Vives, del Partit Popular.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
1: L'excap de gabinet de Pedro Sánchez està citat avui a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díaz.
4: Després de setmanes de calma als tribunals per les vacances d'estiu, el jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil, una diligència que qui també va ser president de Correus va impugnar.
1: I la popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat.
4: Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres nord-americans aproven la gestió del president, que en les últimes hores ha afirmat...
24: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens han trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell i el que faig és que hi hagi més seguretat.
1: L'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic calcula que l'eliminació de pisos turístics prevista pel 2028 podria deixar sense feina 200.000 persones.
4: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Guillem Laporta, portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
26: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
1: Mentrestant, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral.
4: Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat.
1: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, sí que s'han de compensar.
4: Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió.
1: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra, evidentment, continua més vigent que mai.
4: I Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassina a Alfacar.
27: Avui torna a ser un dia assolellat i calorós, un dia de sol, de temperatures altes que tornaran a fregar els 39-40 graus, fins i tot algun punt de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, i a la major part del país estaran entre els 30-36 graus, és a dir que la calor tornarà a ser intensa en un dia en conjunt assolellat, però ara mateix hi ha intervals en núvols que afecten sobretot les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot cau alguna petita goteta, alguna roina en algun indret, per exemple d'Osona, del Moianès, fins i tot el Ripollès, aniran desapareixent aquestes petites gotetes. A la tarda vespre, però, pot tornar a aparèixer alguna roina en aquests indrets amb un dia de sol. Ja ho diem, i tranquil, força tranquil en tot el país. Els propers dies, demà, ja comença a canviar la cosa. Demà tornarà a ser un dia amb sol, però a la tarda apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Aquesta tendència a la inestabilitat augmentarà de cara a dijous, divendres i dissabte, amb més possibilitat de ruixats i de tempestes que localment podran ser intenses i amb temperatures que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana aniran a la baixa. Per tant, sembla que l'ambient es faria menys calorós aquest cap de setmana.
0: Com tenim el trànsit a aquesta hora? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia de nou. Doncs encara tranquil, només amb la retenció provocada per les obres a la Ronda a Dalt. Hi ha cua entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, en sentit Besòs, se circula bé i compte perquè hi ha un vehicle avariat a l'entrada pel Nus de la Trinitat, a l'altura de Via Júlia, també direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia de nou. Els trens de la línia R2 Sud circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També el tren que sortia de Barcelona Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 ho farà 45 minuts més tard.

0: que menys en 2 minuts i arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu. Podeu enviar-nos una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó volem que us poseu, voleu que us posem, ara, ho dic al revés, a qui li dediqueu, i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. El Vicenç, per exemple, ens ha enviat una nota de veu.
1: Hola, molt bon dia, sóc en Vicenç de Vilafranca del Penedès i voldria la cançó Lo meu riu, del Joan Rovira, i dedicar-li a tota la gent que vam anar a veure l'eclipsi de sol a les Terres de l'Ebre. Increïble.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts, una jornada que ens llevem encara amb altes temperatures i això ja sabeu què vol dir, risc d'incendi, tot i que el panorama és molt, molt millor a Catalunya del que era fa tot just uns dies. De fet, quan un mira ara mateix el mapa del risc d'incendi, es veu com a la zona del Pirineu pràcticament hi ha tota la zona en perill baix d'incendis, evidentment com a conseqüència de les pluges dels últims dies, però encara hi ha bona part del país, sobretot a l'oest del país, que hi ha perill molt alt d'incendi. També a la zona de Roses i aquestes zones hi ha perill molt alt d'incendi i a tota la resta, pràcticament el perill és alt, tret de les zones més pròximes al Pirineu, que el perill és moderat per les pluges d'aquests últims dies. Però la calor continua sent una de les notícies, continua sent una de les novetats i em sembla que haurem de tenir una mica de paciència encara, no? Tomàs Molina, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Aquesta calor està aquí encara per quedar-se una mica?
1: Sí, la veritat és que sí. Avui i demà seran el... Demà serà el punt màxim, però avui encara es podrien fregar aquests 40 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre i demà un altre cop també en aquestes zones. De fet, portem ja 19 dies amb temperatures de 40 o més. Això són molts dies i podríem arribar, si avui s'hi arriba als 40 i demà també, doncs podríem arribar als 21 dies d'estiu que arribem als 40. És a dir que la cosa realment és força notable. Un dia avui de sol, ja ho diem, amb algunes nuvolades que són presents a les comarques de Barcelona i Girona. Al vespre repetiran aquestes nuvolades, no descartaríem algun ruixat, però poqueta cosa, no pas les tempestes dels últims dies, i sí que la inestabilitat augmenta a partir de demà, amb esperança també que es normalitzin les temperatures de cara al cap de setmana. Però atenció, perquè les pluges i les tempestes que pugui haver-hi de cara a divendres, dissabte i diumenge poden ser intenses i acompanyades de pedra, i poden, per tant, ser allò d'aquelles que cal seguir, perquè amb tanta calor que després arriba una miqueta d'aire fred en alçada, la situació sempre acaba complicant-se.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, això és el que hem d'esperar per les pròximes hores, aquesta calor que encara ens acompanyarà durant uns quants dies amb aquestes temperatures altíssimes, com ens deia el Ricard, que ja... El Tomàs Molina, que anem sumant dies i dies amb temperatures per damunt dels 30 graus i fins i tot pròximes als 40, o directament temperatures de 40 graus. Al voltant d'aquesta situació, això ja estem explicant des de fa uns quants dies, i avui hi tornarem, que això té diverses conseqüències. Un és el risc d'incendis, que continua en diversos punts del país, però com a mínim no extrem, com hauria sigut ara fa, per exemple, un mes. Però el que sí que és veritat és que això té conseqüències pel que fa a la falta de pluja. Hi ha aquestes tempestes del cap de setmana que ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Veurem si això altera alguna situació d'alguns municipis que fa uns quants dies doncs que tenen problemes al voltant de la pluja. Insistim també que els embassaments estan en molt bona situació. Els embassaments de les conques internes estan en un 80%. Però ahir parlàvem amb alcaldes que ens deien que el cas és que els seus pous els tenen pràcticament secs i que ho han de fer distribució amb camions carregats d'aigua, o directament han de fer altres tipus de recomanacions, com per exemple no fer servir l'aigua de l'aixeta per dutxar-se, per banyar-se, o per beure o per cuinar, per exemple, en aquest sentit. Avui ho continuarem abordant, aquesta situació, perquè hi ha una mica la sensació que la sequera, en cas que esclati, pot esclatar de cop, perquè per exemple, ara fa tot just uns dies, un expert ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio que es notava, per exemple, les pastures, que la ramaderia estava notant com hi havia una escassedat de pastures arran precisament d'aquesta falta de pluges. En fi, el temps, que ha estat una de les grans notícies, i ho és encara, d'aquest estiu aquí al matí de Catalunya Ràdio, però no hem d'oblidar el panorama que tenim ara mateix a Ceuta. Avui, l'Organització Marroquina de Drets Humans presenta el seu últim informe sobre la crisi. Estem parlant d'una entitat que és bastant crítica amb el govern del Marroc. Per tant, veurem què diu aquest informe que presenta avui l'Organització Marroquina dels Drets Humans. Però, mentrestant, la notícia de les últimes hores és que dona una mica la sensació que ara l'accent es posa en l'acollida de les persones que hi ha a Ceuta, més que no pas en les fronteres, ara que en teoria estan reforçades a banda i banda, a la banda espanyola i a la banda marroquina, i es posa també molt més l'accent en l'acollida a Ceuta de les persones que hi són, més que no pas en el seu trasllat a la península. Si us recordeu, fa una setmana el tema polític era el trasllat dels menors en diverses comunitats autònomes. Això ara mateix no se'n parla. està més o menys aparcat. Hi ha hagut una primera reunió tècnica amb les comunitats autònomes, però fa ben bé 3-4 dies que no se'n diu gran cosa. Algunes fonts diuen que és per no donar la sensació que arribar a Ceuta garanteix passar a la península, per no generar allò que se'n diu un efecte crida. I és per això que el govern espanyol ha aparcat, com a mínim de moment, aquest missatge. També és veritat que hi ha un canvi de to. Després que la ministra de Sanitat acusés el govern de Ceuta de no posar espais segurs a disposició dels immigrants que hi ha a la ciutat, ara la ministra d'Inclusió, que també desfilava per Ceuta, ressaltava la col·laboració absoluta entre administracions, sobretot per aquesta acollida que dèiem.
2: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
0: La col·laboració entre administracions és el que espera la ciutadania, deia la ministra, rebaixant d'aquesta manera el to que la seva companya de govern, que la ministra de Sanitat, havia expressat cap al govern de Ceuta. També hi ha un canvi de to en una altra història. Segurament recordeu el ministre Álvarez anunciant l'expulsió de tothom. Va dir, farem fora tothom, enviarem tothom al Marroc, encara que la llei això doncs no és tan clara. Ahir la ministra deia que compliran la legalitat de l'asil, perquè aquesta és una de les situacions. Si tu demanes asil polític a un país, no et poden fer fora fins que no es dictamini si tens dret o no a aquest asil. En fi, aquest és el panorama ara mateix, aquest és el canvi de to i de matís, si voleu, que hi ha hagut en aquestes últimes hores. Anem ara mateix en directe a Ceuta amb l'enviat especial a la ciutat de Catalunya Ràdio, Àlex Giralt. Robert, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, Freddy, bon dia.
0: La novetat, com dèiem ara, són aquest canvi, a banda d'aquest canvi de to, aquesta acollida, són 4 nous espais que s'anuncien per acollir en principi fins a 1.500 persones, 1.500 migrants, que aquests dies encara dormen al ras, Àlex.
3: Sí, és així. Gairebé 3 setmanes han trigat les administracions a activar aquests punts d'acollida. Són 4 esplanades situades a la perifèria de la ciutat de Ceuta, on s'instal·laran carpes i es tindrà aquests 1.500 immigrants aproximadament controlats, almenys epidemiològicament. Però les xifres dels qui encara queden pels carrers de Ceuta són almenys 4 vegades més d'aquests 1.500 immigrants. En qualsevol cas, i com comentaves, Freddy, i la ministra de Migracions, de visita aquí a Ceuta, no va ser tan contundent amb el retorn d'immigrants i va recuperar el mantra que el govern espanyol defensa: una immigració segura i ordenada.
2: Una política coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escrupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo.
3: I el que diu aquesta legalitat vigent és que s'han d'analitzar les peticions d'asil cas per cas.
0: Això és el panorama que tenim ara mateix, aquests 1.500, aquestes 1.500 places que hi haurien 4 nous espais, alguns d'ells n'hi ha un que depèn del govern de Ceuta, n'hi ha 3 que depenen del govern espanyol. Un dels llocs habilitats és una hípica. Una hípica. Sí, sí. És una hípica. Digues, Àlex.
3: És una hípica que està molt a prop del centre d'internament d'estrangers. Sí, està al cantó.
0: Aquesta hípica, els terrenys són del govern espanyol i avui els diaris citen una sòcia dient que els amos dels cavalls estan estudiant mesures per frenar-ho, perquè no volen aquesta arribada de persones. Això, d'alguna manera, que pot semblar anecdòtic, Àlex, no ho és tant, perquè tu has constatat el rebuig d'una part important de la població de Ceuta a aquesta acollida i a aquests espais que ara comentaves.
3: Sí. És un sentiment, et diria, que molt estès entre els ceutins, no? Que aquests espais, diuen, generaran molèsties als veïns que hi viuen a prop, encara que dèiem que són zones bastant allunyades del que és el nucli, del que és el centre, i diu que això pot establir un precedent perillós per noves futures arribades massives, no? Aquest possible o probable efecte crida. Així és com ens ho explicaven alguns veïns i comerciants d'aquí Ceuta.
4: Y en ningún momento queremos convivir con ellos.
5: Donde lo haga fastidia a la gente que vive allí, que después no están en los centros, es que después están por la calle de toda la ciudad.
6: Aquí no se sabe exactamente cuánta gente hay. Le hemos ayudado lo que hemos podido, en ropa, en comida, en todo lo necesario.
3: De fet, molts ceutins se senten indignats per com està actuant el govern espanyol, a qui acusen d'haver-los abandonat, i també viuen amb incertesa i un punt d'angoixa la presència d'aquests milers i milers d'immigrants als carrers, platges i boscos de la ciutat autònoma.
0: Això és el que li han dit alguns dels veïns de Ceuta a l'Àlex. Àlex, continua el desplegament policial, que ahir ens deies que era bastant visible per tota la ciutat, el desplegament policial i militar.
3: Sí, continua, però és veritat que a nivell de magnitud i almenys visiblement no es veu tan fort aquest dispositiu policial, però sí, continua havent-hi, per exemple, militars. Ahir vèiem un terç de l'exèrcit de terra custodiant un Mercadona. perquè et facis una mica la idea també de com està la situació. Però és veritat que nosaltres vam venir aquí, i això cal dir-ho, per la situació descontrolada o aquella crida a una nova entrada massiva a la frontera, i el que hem pogut constatar aquests dies que hem estat aquí és que la frontera, almenys aquesta última setmana, ha estat del tot controlada.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giralt Robert. Àlex, mil gràcies, cuida't molt, una abraçada.
3: A vosaltres, una abraçada, Freddy.
0: Insistim en el que deia l'Àlex, que és important, eh? Ara de la frontera ja no se'n parla, és a dir, és curiós com aquesta qüestió de Ceuta ha anat passant per diverses etapes en el debat polític. S'ha parlat de la frontera, però ara està blindada a banda i banda, per tant no passa res. S'ha parlat de l'acollida dels menors migrants, però això diverses autonomies no volien ni veure, i per tant s'ha apartat. I ara el debat de les últimes hores, el que dèiem, com a mínim a 1.500 d'aquestes persones els acollirem en aquests 4 centres que comentava l'Àlex i que arriben, com deia ell molt bé, més de 2 setmanes després que aquestes persones arribessin a Ceuta procedent del Marroc. En qualsevol cas, també de les últimes hores és la confirmació que Ceuta i Melilla relleven les Canàries, substitueixen les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris d'aquest any. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia, Fredi.
0: Així ho diuen les xifres oficials, que és veritat que encara no compten aquesta entrada massiva a Ceuta de fa una mica més de 15 dies.
7: En concret, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla hi han arribat prop de 550 persones, quan fa un any van ser 166. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
0: Una dada important, d'aquestes que deia el Francesc. A les Canàries hi han arribat un 60% menys de persones migrants en situació irregular. Un 60% menys. Dic això perquè fa un any o dos, si ho recordeu, era la crisi majúscula que hi havia. Era el símptoma d'immigració descontrolada, era el símptoma d'un absolut descontrol a les fronteres. I tots els experts et diuen que quan tu controles una frontera, els fluxos migratoris en busquen una altra. Què és el que està passant? Com que la ruta de les Canàries està molt més vigilada, doncs ara augmenta la ruta de les Balears o la ruta de Ceuta i Melilla. En tot cas, també insistim una vegada més, que tots els experts diuen que la principal via d'arribada de migrants en situació irregular no són aquestes, és l'avió. Són persones que arriben amb visat de turista i que senzillament es queden i no agafen el vol de tornada. Parlant d'avions, la decisió del govern italià de suspendre el tractat de Schengen després de la crisi de Ceuta, no en parlem, però continua perfectament vigent,
7: L'executiu italià havia previst revisar aquesta mesura dissabte passat, però la mesura continua en marxa. L'argument de les autoritats italianes és que consideraven que l'entrada massiva de persones a Ceuta podria implicar el desplaçament a la península i un trasllat posterior a un altre país comunitari, com ara, per exemple, Itàlia.
0: I després, com dèiem, tenim el debat polític. Avui hi ha una previsió d'aquelles que també serà una de les imatges del dia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, està cridada a comparèixer al Senat, ho havia demanat al Partit Popular, però en principi tampoc no hi anirà. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia. Margarita Robles segueix els passos de Marlaska i Álvarez i també plantarà el PP al Senat, els senadors dels populars que es tornaran avui a quedar sols. Tots tres ministres donaran explicacions per primer cop la setmana que ve al Congrés i també s'hi sumaran finalment les ministres d'Infància, de Migracions i de Sanitat, a part del ministre de Justícia Félix Bolaños. En total, per tant, 7 ministres que compareixeran en seu parlamentària, però el Congrés entre dimarts i divendres de la setmana que ve i ho faran, per tant, 3 setmanes més tard d'aquesta entrada massiva a Ceuta. El Partit Popular critica la falta d'explicacions fins ara, la inacció, diuen, del govern espanyol i que Pedro Sánchez i la majoria de ministres segueixin de vacances. Cuca Gamarra.
9: Y esto no ha hecho que el presidente del gobierno durante estas 3 semanas haya terminado con sus vacaciones. Ahí sigue, en su hamaca, con sus bermudas, en una videoconferencia haciéndonos creer a todos que coordina algo.
8: La crisi a Ceuta tensa encara més la disputa entre el Partit Popular i el govern espanyol. La direcció dels populars també anima el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, a escalar la crisi i a portar el govern de Sánchez als tribunals si en 30 dies no ha resolt la crisi a Ceuta.
0: Important aquest matís que deia la Paula i aquest avís que feia el president de Ceuta, perquè contrasta una mica amb els missatges conciliadors i de col·laboració de les administracions que feia la ministra. En fi, parlant de tribunals, tot i que al mes d'agost normalment l'activitat és molt vaja, perquè fan vacances, avui el cas Leire reapareix als jutjats de Madrid. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, que es diu Juan Manuel Serrano. Insistim que no és habitual que a l'agost hi hagi activitat als jutjats, però el cas es reactiva de manera momentània per una diligència tècnica. Bàsicament, Paula, verificar la còpia que la policia va fer del mòbil d'aquest excap de gabinet de Pedro Sánchez.
8: Sí, perquè, com tu dius, l'agost és mes de vacances a la justícia, és un mes inhàbil i es para tot, excepte urgències, però avui tenim aquesta nova dosi del cas Leire. El jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per revisar si és correcta la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i, si cal, per repetir-la. Serrano, com tu deies, és excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE, és també expresident de Correus i, segons els investigadors, és una peça clau del cas Leire, d'aquesta suposada trama del Partit Socialista per boicotejar casos judicials oberts contra l'entorn de Pedro Sánchez. La d'avui és una prova molt tècnica, un tràmit tècnic. Serrano no ha de declarar, sí que ha d'anar fins a l'Audiència Nacional, però els seus xats i les seves converses són clau, segons la policia, per demostrar que la trama treballava a les ordres de Pedro Sánchez, diuen els investigadors, i per provar també que Serrano i la militant socialista Leire Díaz van maniobrar des de Correus i des de la CEPI per apanyar contractes públics i per embutxacar-se comissions.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
8: Adéu, bon dia.
0: Avui, per tant, que aquest cas que afecta Pedro Sánchez reapareix als tribunals, per cert, que qui ha parlat de Pedro Sánchez a les últimes hores, una altra vegada, és el president Salvador Illa.
10: Y es una buena persona, mucho más humana de lo que la gente puede pensar, muy humano. Yo lo he visto en la pandemia y no tienen que contar, ¿eh? Se toma muy en serio su responsabilidad y sí, es un hombre, evidentemente, una persona pues competitiva que entiende que el mejor servicio que puede hacer es ganar elecciones, ¿no? Y estar en el gobierno, ¿no?
0: És el que deia el president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre Pedro Sánchez en una entrevista a la cadena SER. Passa un minut d'un quart de nou.

0: matí de Catalunya Ràdio i l'altre tema del dia, l'hem dit només començar, continua sent la calor i la falta de pluges i la sequera. Insistim que els embassaments de les conques internes catalanes estan molt bé, superen el 80% de la seva capacitat. Però aquí al matí de Catalunya Ràdio hem anat recollint que la falta de pluges comença a tenir conseqüències importants en alguns municipis del país que prenen mesures i se'n plantegen més si la cosa no canvia, Francesc.
1: El pont de Suera d'Alta Ribagorça s'abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna perquè baixa poca aigua pels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
1: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent, en aquest cas, del pantà de la Gavarresa. Els veïns no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès i l'alcalde ja avisa que si la sequera va a més hauran d'imposar restriccions. Així ho deia Gil Salvans també al matí de Catalunya Ràdio.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% dels consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: És el que en deien alguns dels alcaldes aquí al matí de Catalunya Ràdio, i és per això que hi ha altres ajuntaments que van buscant plans B. Avui en parlem d'un, per exemple, el de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà. Està construint un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà, en principi, que el poble sigui autosuficient, i, per tant, si hi ha més episodis de sequera, diuen, així estaran més preparats, Laia Claret.
4: El nucli de Segaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de Segaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
5: Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a Segaró. Val? Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a Segaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
4: Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dues conseqüències més de les altes temperatures. Una, evidentment, el risc d'incendis. Ho dèiem només començar. A Catalunya, al Pirineu, hi ha perill baix d'incendis després de les pluges dels últims dies, però, per exemple, el perill és encara molt alt al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre. La bona notícia és que el foc forestal de les Penyes de Riglos, a Osca, està cada vegada, ara sí, més prop d'estabilitzar-se.
1: El foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable, ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
6: La major part de l'incendi la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
1: Això fa que el govern aragonès es plantegi el retorn a casa dels milers de veïns evacuats.
0: I el segon efecte de les altes temperatures, a banda dels incendis, són evidentment les persones que han de treballar sota el sol, sota aquesta calor, sota aquestes altes temperatures. Hem tingut diverses reclamacions dels sindicats aquest estiu al voltant de les persones, per exemple, que fan feines de neteja a l'aire lliure, demanant que es prenguin més mesures de les que s'estan prenent. Ara en tenim una altra derivada d'aquesta història. Comissions Obreres reclama que reconegui el càncer per exposició solar com a malaltia laboral. I recorden que una de cada tres morts per càncer de pell, no melanoma, està relacionada amb la radiació solar durant la feina. Roser Parera Moragas.
7: Els sindicats assenyalen un informe que les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben quasi a les 19.000 anuals. Comissions Obreres demana reforçar la prevenció de riscos per exposició solar, sobretot entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions.
8: Que les empreses tinguin en compte aquest risc, que posin les mesures preventives per evitar que les persones desenvolupem aquest tipus de malaltia.
7: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a les 8 i 20 minuts. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: Catalunya Ràdio. L'estiu ben
13: ets tu. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs som-hi, repassem els bàsics del matí a les 8 i 21 minuts amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, ho repassàvem quan fèiem un cop d'ull als diaris. El periòdico avui explica en portada que la meitat de les residències de gent gran de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions.
14: Segons diu, la llei actual no obliga a tenir-ne a tots els espais mentre la temperatura global es mantingui per sota dels 27 graus. Sí que hi ha aires a les zones comunes, però no a les habitacions. El diari apunta que la mortalitat de gent gran en episodis de calor extrema, com els que hem tingut, és més alta en residències que no pas en domicilis particulars.
0: Tot això, evidentment, passa per fer inspeccions en aquestes residències. El mateix diari, el periòdico, parla de 195 inspeccions en residències des que va començar aquest estiu.
15: Encara no hi ha xifres de sancions perquè, segons el govern, els expedients encara estan en fase de valoració. La patronal de la

0: Era un pla que permet agilitzar l'accés a les prestacions econòmiques.
1: Avui en parlarem amb la secretària de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, Carolina Omar, i també amb la degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, per veure què falla en la llei de dependència i què es pot fer davant d'aquestes mancances. I encara parlant de tensions, la ciutadania en aquest cas, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell diu que l'Oficina de la Seguretat Social a la ciutat fa setmanes que està tancada i això implica que la gent s'hagi de desplaçar. Joaquim Albalater.
2: Denuncien que els usuaris s'han de desplaçar a Lleida, Balaguer o Tremp, una situació inassumible per un territori ja prou allunyat dels serveis essencials. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
3: El que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
2: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura que estan treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Encara a les comarques de Lleida, expliquem també que la capital del Segrià ha reforçat la presència policial en alguns barris, sobretot els que han registrat els últims incidents. Per exemple, els Mossos d'Esquadra continuen investigant aquella baralla multitudinària que dèiem ahir, amb un centenar de persones, que de moment ha acabat amb 5 persones detingudes, 4, per cert, menors, Pere Joan Álvarez.
4: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien.
5: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i per tant anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
4: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i arribarem a 9:15. I alerta amb això, perquè experts del Banc Central Europeu alerten que la bombolla de la intel·ligència artificial podria estar molt a prop d'esclatar.
6: Una publicació al blog del regulador prediu textualment una correcció al mercat tecnològic dels Estats Units, que amenaçaria també l'estabilitat financera a Europa. El motiu seria l'allau d'inversions, sobretot als centres de dades necessaris per la intel·ligència artificial, que segons diuen podria esclatar.
1: On està el problema? Doncs el problema està que aquesta inversió en els centres de dades que deia la Marta procedeix de molts i molts i molts crèdits privats.
0: El Financial Times cita un informe del Banc Central Europeu que alerta que això pot crear una nova amenaça per al sistema financer de la zona euro, especialment per a les asseguradores i fons de pensions. Segons diu, si el crèdit privat continua creixent, els inversors europeus poden quedar exposats a possibles pèrdues si la tecnologia no compleix expectatives.
1: Quan es parla de bombolles, evidentment, tots recordem la bombolla de l'habitatge, doncs aquí també tenim un parell de titulars destacats en aquesta jornada d'avui. Un d'ells us l'avança aquest programa. L'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic calcula que l'eliminació dels pisos turístics, prevista en principi pel 2028, podria deixar sense feina, calculen ells, 200.000 persones.
6: I d'aquestes, 40.000 serien de la ciutat de Barcelona. Els col·lectius més vulnerables inclouen personal de neteja, administratius o aquelles persones que, per exemple, treballen en empreses de reparació o bugaderies, i els negocis de proximitat com supermercats, restaurants i locals d'oci. Guillem Laporta és president i portaveu de l'associació en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
1: I mentrestant hem sabut que la Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè a partir d'aquí es puguin destinar al lloguer. Marc Camps.
8: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya segons els consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran actualitzar aclarir la situació als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
9: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'ajuntament: escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
8: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial estigui enllestit l'any vinent. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara parlant de pisos, Isabel Díaz Ayuso torna a defensar el seu famós àtic.
10: Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones.
1: És el que deia la presidenta de la Comunitat de Madrid arran de la polèmica

0: aquell famós àtic que va comprar la comunitat, el govern de la comunitat, després van fer marxa enrere, però ara la justícia té damunt la taula 5 denúncies per aquesta compra. I encara alguna cosa més. De Gaza, continua sense haver-hi acord ara mateix pel pla de pau que va proposar Donald Trump, bàsicament perquè Israel és qui el rebutja. Després de la reunió d'ahir entre Benjamin Netanyahu i l'enviat especial dels Estats Units i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ara sembla que Washington acceptaria que Israel no replegui de Gaza fins que Hamas es desarmi. Jerusalem, Jordi Brosco.
1: En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara els islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump amenaça de bombardejar Oman si el país posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials pel famós estret d'Hormuz.
2: El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. El seu enviat especial, Jared Kushner, ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en bona direcció.
3: The conversations between the US government and different areas of the Iranian government.
4: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar a un acord qualsevol, vol un bon acord.
0: I una cosa més, Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista del país, Yablaka, amb 11 anys de presó. Moscou, Cristina Solies.
5: El delicte del vicepresident de Yablaka, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
6: Yablaka.
7: Han exclòs Yablaka de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
5: Yablaka s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Actualitzem la situació de la mobilitat aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora del matí hi ha una incidència a l'estació de Cunit que afecta els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16 que circulen amb retards d'uns 20 minuts. Recordem que s'ha reforçat la línia R3 amb la programació d'un dispositiu paral·lel per carretera entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà. També el tren que sortia de Barcelona a Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 ho farà 45 minuts més tard perquè fa a l'aeroport del Prat, opera sense retards importants.
0: I a les carreteres, Mariluz, com ho tenim? Bon dia.
9: Bon dia, doncs encara tranquil, però sí que hi ha una nova incidència, un carril tallat a l'AP7 a Sant Gregori, al Gironès, en direcció Barcelona a causa d'un accident, i a Barcelona aturats a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat a causa de les obres que s'hi fan.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
9: Fins ara.
10: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia de nou, com ho tenim, això?
11: Molt bon dia. Doncs tenim que avui tornarà a ser un dia de calor. De fet, avui i demà serà el dia de pic màxim d'aquesta setmana, i sembla que de cara a finals de setmana tornaríem a parlar d'unes temperatures més normals per l'època de l'any. Avui, un dia de sol, amb aquests intervals en núvols que són presents a les comarques de Barcelona, Girona, fins i tot han deixat alguna goteta, alguna petita roina, com si fos una boira que deixava una miqueta de precipitació. S'anirà trencant aquesta boira, aquests núvols baixos, s'imposarà el sol, tot i que a la tarda vespre un altre cop creixeran nuvolades, sobretot a l'interior de les comarques gironines, i podria tornar a donar alguna petita goteta de cara al vespre. A partir de demà augmenta la inestabilitat, a partir de demà els ruixats reapareixen sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i també nuvolades a les comarques de Ponent, i la tendència de cara als dies que vindran és que augmenti aquesta situació d'inestabilitat. De cara a dijous, els ruixats guanyaran encara més extensió, sobretot en àrees del Pirineu, i seria sobretot divendres, dissabte i diumenge quan aquestes ruixats i tempestes guanyarien terreny i podrien ser també més intensos, però al mateix temps arribarà aire més fresc acompanyant aquesta situació, que normalitzarà les temperatures de cara al cap de setmana.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de nou, ara que parlàvem de trànsit, els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i sobretot de fugir sense avisar els serveis d'emergència.
12: L'accident va ser diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatge davanter, però no hi van trobar el conductor. Quan van anar a casa del detingut, van veure que tenia ferides, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home està acusat d'homicidi imprudent.
0: Els Mossos, que també investiguen les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià.
2: Els bombers van localitzar i recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal. Des del principi es va treballar amb la hipòtesi que algú hauria pogut caure a la séquia de manera accidental.
0: I un parell de coses dels tribunals, les dues als Estats Units, les dues sobre avui, la primera de Facebook.
12: Meta s'enfronta aquesta setmana al judici que busca determinar l'impacte de les seves xarxes socials en la salut dels nens. Els responsables de Facebook i Instagram compareixeran avui davant d'un tribunal de Califòrnia on la companyia ha estat demandada per diversos estats. A Meta li reclamen canvis i una indemnització superior a 1,4 bilions de dòlars.
0: I la segona és el judici per l'assassinat de Tupac. Ha començat ja el judici per l'assassinat del raper Tupac Shakur de fa més de 30 anys.
2: L'exlíder d'una banda, Duane Davis, que ara té 63 anys, està sent jutjat a Las Vegas. La fiscalia i la defensa han presentat els seus arguments inicials.
0: I també de les últimes hores, el primer Ferrari totalment elèctric bat el rècord de preu en una subhasta.
13: $40 million, ladies and gentlemen, for the Ferrari Foundation. The car is sold.
0: 40 milions de dòlars, uns 34 milions d'euros pel primer model del Ferrari Luce sortit de la fàbrica de la marca italiana, un vehicle que s'ha batejat simbòlicament com a Chassis Zero.
12: Mai abans, s'havien pagat tants diners per un vehicle nou en una licitació. Els diners de la subhasta es destinaran íntegrament a la Fundació Ferrari per finançar projectes educatius. Les primeres versions produïdes del Luce s'entregaran a finals d'any i costaran força menys, uns 550.000 euros.
0: I avui fa 90 anys justos de la mort de Federico García Lorca, de l'assassinat del poeta i dramaturg andalús a mans dels sublevats del 36, bàsicament per ser d'esquerres i ser homosexual. Aquests dies se'l recorda, i molt, Mar Ruiz.
14: Silencio. Federico García Lorca va ser un dels autors més importants de la generació del 27. Va escriure poemaris tan coneguts com Poeta en Nueva York o Romancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba, considerades cims del teatre espanyol. 9 dècades després de l'assassinat de Lorca, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'hispanista Ian Gibson acaba de publicar el llibre No me encontraron, dedicat a la recerca infructuosa de les restes del poeta i dramaturg andalús. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, defensava la importància de recuperar les seves restes.
15: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecido del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos, tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco.
14: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja està en marxa una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent.
2: Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions.
0: Anem doncs a Prada, Laura Bertran.
16: Cada any el pressupost de l'UCE és ajustat per oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Després del crit d'alerta de fa unes setmanes, el president de l'equip rector, Jordi Casasses, agraeix la reacció del Departament de Recerca i Universitats.
17: La consellera reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
16: En l'acte central d'avui, a l'UCI es recordarà Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort, amb la participació de Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic. Des de Prada, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és el que passarà avui a la Universitat Catalana d'Estiu, però hi ha una altra previsió destacada per les pròximes hores, que és que el Festival de Cinema de Santander avui atorgarà el Far d'Honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Montse Pujol.
18: El festival li atorga la distinció en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que han guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. El poble de Viu de Llevata, l'Alta Ribagorça, torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga dels grans temples romànics de la comarca.
12: Va estar amagat durant més de 800 anys i es va recuperar ara fa unes dècades.
0: Noelia Caselles.
19: L'any 1972, de manera totalment fortuïta, el rector de la parròquia i uns veïns del poble van trobar una joia sota l'altar. Era una lipsenoteca, que és una petita caixa que es col·locava durant la consagració del temple en el període romànic. En aquest cas, contenia relíquies i el pergamí original de la consagració de l'església. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és delegada diocesana de Patrimoni.
20: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
19: L'original està dipositat al Museu de Lleida, que ha estat l'encarregat de fer la reproducció. Des de Viu de Llevat, a Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a Cap Roig.
21: Ahora que he llegado viejo y no me miente el puto espejo más.
2: Miguel Ríos tancarà el festival. El cantant estarà acompanyat del músic barceloní Manolo García en l'últim concert de la temporada a l'escenari de Calella de Palafrugell.

0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Anem als esports, va. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Rodri, podria ser presentat avui.
1: Sempre que s'enllesteixi a temps l'acord amb el Manchester City, el migcampista madrileny passarà aquest matí la revisió mèdica abans de firmar amb el Barça per 4 temporades fins al 2030, en les quals vol guanyar-ho tot.
2: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Rodri lluirà el dorsal 16, mentre que Fermín portarà el 7. També s'incorpora avui al lateral Joao Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades. El Barça també ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Ajax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Hilal egipci a les 8 del vespre.

0: I debut sense gols del Sabadell a segona.
1: Empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar al porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador Ferran Costa valorava l'actuació de l'equip.
2: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç.
1: Més futbol, el Barça femení Clara Serrajordi estarà un mes i mig de baixa després de trencar-se el radi en la concentració amb la selecció espanyola sub-20 i Sergio Busquets torna al club blaugrana com a assistent del segon equip al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
0: I encara en esports, vuitena medalla mundial per Jordi Xammar.
1: El Mundial de Vela 470 del Japó. El català s'ha endut el bronze acompanyat de la mallorquina Marta Cardona. Xammar en parlava al programa Tot Costa.
3: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs, és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
1: I aquesta tarda, doble cita amb l'handbol. Es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. I en bàsquet, avui torna a la feina al Manresa després que ahir comencés la pretemporada per al Joventut de Badalona, el Girona i el Lleida.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Tinto de verano, Don Simón.

0: Aquest dimecres, a la Festa del Càmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
5: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
8: Si no ho cal.
7: És que és el
8: que... T'has que quedar amb unes preguntes a vegades, tio.
9: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
7: A veure, Xuriguera.
8: Ai, el swap i el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
7: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
9: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
2: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
10: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
10: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
11: I per què?
15: No ser perquè cogí el martillo i la pegué...
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
2: Comencem.
16: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Matí de Catalunya Ràdio, el director general del grup Mont, Vicent Sanchis, l'exdiputat del Parlament Assumpta Escarp, el cap de política de Nació Oriol Marc i la periodista exdiputada Anna Grau. Molt bon dia a tots, com esteu?
18: Molt bon dia.
19: Bon dia.
17: Aquesta és la setmana ja més estiu de totes, informativament, no,
19: sí,
17: Oriol?
19: Sí.
17: Tu si ho estàs notant, estàs de vacances o estàs treballant?
19: Estic de vacances encara, però evidentment vaig seguint el que fan els companys i és d'aquelles setmanes que penses avui com obrim i com tanquem.
17: Sí.
19: No és senzill del tot.
17: Sí, avui aquests dies complicats. Esteu bé per això? Les vacances aproven bé, més o menys, Anna?
18: Sí, molt vacancívola.
17: I ara que hem aparcat l'eclipsi, ja...
18: Ara ja.
17: Tot això que tenim, no, Vicent?
18: Ja
17: podem
18: anar amb els ulls oberts.
17: Sí, exacte. Vicent, bueno, ja, però... digues.
20: Ah, per la pròxima, no?
17: Sí.
20: Estic esperant que algú tingui una gran idea. Bueno, segurament la coneixerem en les pròximes hores per estar també 15 dies més tumba. És fantàstic.
17: Sí.
20: És fantàstic.
17: Tumba, vols dir algun altre tema d'aquests que ens ocupi? Les àgones,
20: sí,
17: i aquestes
20: clar, coses. Benvingut al Club dels Credos. Això està molt bé.
17: 5 minuts ara mateix passen de 3:15. No sé si compta com el tumba aquest que deia el Vicent, però avui a l'Àgora també volíem començar parlant de la llei de dependència, dels forats que hi ha a la llei de dependència, perquè ahir parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'actriu Assumpta Serna, que ens explicava la situació en la qual es troba, que cuida de la seva mare. Ella va fer un vídeo que es va fer viral el cap de setmana a Instagram i ahir parlàvem per veure quina és la situació i ella ens deia, entre d'altres coses, que ha rebut, doncs a banda de la seva situació, ens explicava que ha rebut fins a un miler de persones que li expliquen situacions semblants o en alguns casos pitjors.
21: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps. Es necessita realment un pacte, jo crec, saps? Un pacte d'estat dels partits polítics com s'ha fet amb altres coses.
17: L'actriu ja havia denunciat la situació, com dèiem, a les xarxes socials, perquè ahir, mentre fèiem el tema, van ser diversos els oients del programa del Matí de Catalunya Ràdio que es van posar en contacte amb nosaltres per compartir la seva situació. En termes generals, podríem dir que els que fan servir la llei de dependència o els que hi recorren parlen de lentitud i del poc finançament, un clàssic que, com dèiem ahir a l'Àgora, és una constant des que va néixer aquesta llei de dependència. La Cecília Llatge cuida el seu marit amb un grau 2 de dependència i també del seu pare. Cecília, què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Freddy.
17: Quina és la vostra situació ara mateix, Cecília?
0: Complicadeta, però, bueno, mira, jo cuido del meu home, que el meu home va patir un ictus i un edema cerebral fa 5 anys. Estem vivint a casa del meu pare perquè nosaltres vivíem a Tarragona, a la part de Pratí, a dalt de la muntanya, i era impossible que pogués estar ell allà, encara que vivíem molt bé, però, bueno, la solució va ser venir cap a Esplugues, que és on viuen els meus pares, a viure amb ells. I en el transcurs d'estar aquí, pues, ma mare ja estava delicada, va caure molt malalta. Ma mare ens falta des del setembre de l'any passat. I també tinc el meu pare, que té 88 anys, ara a punt de fer 89, i mil històries. Ma mare... vam aconseguir que tingués, després de lluitar molt amb els dos, un grau de dependència 2 i cap grau de discapacitat. Quan va estar tan malalteta, pues, que van venir els de PADES, perquè arriba un punt que el metge, les infermeres, et fan entrar dintre d'aquest un grup de pades, que sort que et fan entrar, perquè a vegades no tens ni idea, no saps com funcionen les coses, i l'assistenta social de pades li va aconseguir un grau de discapacitat i vam demanar el de dependència 3. El de dependència 3 ja no va arribar, i el grau de discapacitat, tot i estar aprovat el juliol de l'any passat, va arribar al setembre, del dia 10, quan ma mare va morir el 8.
17: O sigui, va arribar dos dies després, eh?
0: Sí. Mon pare té mil històries, perquè és un home gran, que té unes arrítmies cardíaques, que té una isquèmia cerebral, hipertensió, trastorn visual... Bueno, és que et podria dir tot el que té i no acabem, saps? I el meu pare he tornat, després de demanar-ho dues vegades, el 2022 i el 2024, el 2026 he tornat a demanar el grau de dependència, a veure si li poden donar un grau de dependència i a veure què passa amb la discapacitat. Jo la veritat és que jo sentia ahir l'assumpte i veia que sí, que tot va molt entorn a les ajudes que et donen econòmiques i així. Mira, les ajudes que et donen és una misèria. Perquè per cuidar una persona 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, amb un grau 2, que és el que té el meu home, em sembla que són 300 i alguna cosa d'euros. I ma mare, quan tenia un grau de dependència 1, em sembla que eren 130 euros. Aquests diners ajuden? Pues sí, pues perquè pots anar a fer la compra algun dia, no? Però per al dia a dia d'ells, no. Perquè el meu home, per exemple... amb tot el que té, que és una hemiplegia, que és un síndrome depressiu, que és asmàtic, i mil històries, ell va fer la rehabilitació lluitant molt, la va fer a Goodman. Goodman arriba a un punt que et diuen fins aquí hem arribat, no podem fer més, passem, a veure, teniu que buscar algú que pugui fer rehabilitació i que no ho deixi, que pugui tirar endavant. Per sort, com ell va patir l'ictus a la feina i es considera un accident laboral, la mútua va fer un any de rehabilitació. Però quan acaba aquest any, diu, bueno, fins aquí hem arribat, no podem continuar. Ara continua fent rehabilitació. Per sort, com sempre, perquè tot són casualitats. Aquí a Esplugues hi ha un centre que ens va molt bé perquè és molt bo, està a prop de casa, que ell va a rehabilitació dos cops a la setmana amb la fisioterapeuta i un cop a la setmana amb el neuropsicòleg. Això a nosaltres ens suposa que un mínim de 600 euros al mes. 600 euros al mes del neuro i de la fisio, tot el que necessita. No, és que li aniria bé doncs, per l'esquena, per aquestes rosadures que té, aquesta crema, però aquesta crema no entra pel seguro. Doncs compres la crema que se te va un tants diners, no? Mm. I tot és a base de diners. Ara, per exemple, amb ell, porta una cadira elèctrica que ens va proporcionar la mútua ja fa pues, gairebé 4 anys. Aquesta cadira li ha quedat petita perquè aquestes persones que tenen una mobilitat reduïda i poden fer alguna cosa d'exercici, pues, ells li han emplanat les esquenes, les té més amples, ha agafat pes. O sigui, el meu home fa 1,80 m, pesa uns 110 quilos, i jo tinc 63 anys, faig 1,69 m, peso 60 quilos i el bellugo com sigui, no? Mm. Però treure'l al carrer amb una cadira manual a mi m'és impossible. Llavors vam anar al rehabilitador del seguro a demanar una cadira elèctrica perquè té unes dificultats, perquè té una dificultat de visió i perquè la cadira la porto jo.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Bona,
1: bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i en juntem 3 persones, dos que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'esbar, i aquesta és de bastons, i aquesta altra és de gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cas per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, hi havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el Nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses de Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, al fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment la junta que estàvem vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any, o sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina, vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vingut, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar,
3: sí.
1: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí,
2: O filla.
1: O filla. Sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música, que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Bueno, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant, però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens usava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, no. que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només en posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Pues bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets. Sí.
1: La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van anant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Entre cometes.
3: Sí, sí, no sé, sí, ara... No, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
3: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, eh? I en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això, tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, sí. Molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada, i és una cosa que ens engresca molt, i que és així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
3: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
3: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres, a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història, i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia maltemçades, i tot ho encomanaven doncs a la fe, i llavors era una pràctica molt, o sigui, es practicava molt sovint, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé... O sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus. Doncs just al costat mateix, les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà. I part estaria situada on ara passa l'autopista.

0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers, però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que
0: d'aquell moment precís, o
1: sí,
0: el que diuen que les urgències deixen davant de les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí,
1: se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, uh-huh, i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exhaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació el llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí, en Joan Sant Agustín,
0: sí,
1: l'edició del llibre és creació d'ell, i jo penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí,
0: i fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí,
0: que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan,
1: sí,
0: Sant Agustí.
1: Sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. Vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu, agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, eh? A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va, estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu Carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu Obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi ha hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè perdó, sí que antigament, doncs, algun potser se n'havia canviat algun. Ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i evidentment de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, els anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics, de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, gent del món del món artístic
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms a tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau...
1: Sí, això és Can Clota. Eh? Sí. I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda, sí. Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Ara aquest, hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol, també.
1: Sí, hauríem de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, de... també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: Uh-huh. I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas, parles de Can Oliveres, de Can Vialet... Explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De Laureà Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, uh-huh, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu, sí, i quan estem a l'alçada de la Masia travessava cap a l'altra banda, uh-huh, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval, sí, travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esbert, i després també, diu això que has dit tu, de la Junquera... I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli a la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval. Sí. Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà. Però al construir la carretera, molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Follejant, Càmping Barcino, quins records!
1: Sí, eh? Això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà o com vulguem i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestà i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar, uh-huh, dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, uh-huh, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Galleta Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, s'havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè
1: sí,
0: el vulguin consultar, i evidentment...
1: A les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu exemplar.
1: També hi és.
0: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, eh? El podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent un altre de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat
1: sí.
0: molta feina,
1: sí,
0: aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No, no tants. Així molt... molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt... Però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: Bé, haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no?
0: Que
1: dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Si calen, tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que a més està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que
0: sí.
1: que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: La puta, tio. Marqui, què és això?
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Temps era temps, hi havia...

braç, demanant-li amb ulls plorosos que tingués d'ells pietat. Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tronc.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

crut en el teu mirall, tan esquerp com dòcil. Si saps que

si saps que no em s'estima. Jo no sé què esperes. Entre poc i massa se mesura.

0: passa?
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat.

de somiar, cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar en tu cap al nostre passat. M'agrada pensar

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us dic la guerra del francès, tocar a sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: trobaràs.
1: Tots per parlar d'Esplugues, de trabucaires, de bandolers també. Per parlar de l'escamot trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot trabucaire. Bon dia i bona tarda.
2: Hola.
1: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
2: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
1: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
2: Perquè són molt de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de Diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a balls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
1: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalp, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que a Pirineus.
2: Que a Catalunya Vella.
1: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. I Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
3: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i, bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi...
1: A la Conxi Brau.
3: Dic, hòstia, dic, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona... Una
1: dinàmica
3: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
1: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
3: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
1: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
2: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit, i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
3: Estem, Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
1: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
3: Bueno, en el 70... No, 97.
1: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
3: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, s'hi van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
1: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
3: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No, d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en elements.
1: Jo també em vaig assustar.
3: No són capatxanos.
1: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
3: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i a més som quatre.
1: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
3: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
1: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un repenat i bé.
2: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamó trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i anomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova, i aleshores doncs, a més doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
1: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
3: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
1: Doncs deixem-ho estar.
3: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
1: Vostè mateix.
3: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
2: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria, sí. Ens en riem els uns dels altres.
3: Sí, esclar, però tu, Garret, posant-me que tu...
2: Sí, exacte.
1: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
3: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí. Jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
1: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
3: Sí. Sí,
2: no,
3: sí.
2: El que passa que, a veure, bueno, el Jamor resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
3: Això,
2: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
3: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
2: Ja.
3: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
1: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
3: però,
1: o com
3: clar,
1: havia de
3: clar,
1: fer.
3: També ho tenim nosaltres, eh?
2: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no, el que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
1: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
3: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
1: Home, un avió també és un tros de ferro.
2: Sí, sí.
1: I mira el que
3: no,
1: fa.
3: No, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
2: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
1: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
2: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
3: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
1: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
2: sí,
1: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fora a l'aire?
3: Nosaltres no, d'això no...
2: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
3: tots
2: més.
3: Tots els mals esperits, no, eh?
2: No?
1: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'Espaluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
3: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
1: trobada.
3: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
1: Molt bé.
3: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
1: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues.
3: Sí. Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
2: El problema és de que trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és de que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, però... que no,
1: ens podem apuntar
2: d'avui per demà.
3: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil. Vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
2: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya, i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir a fer activitat.
1: I la vostra vestimenta és de lliure o aquesta inspirada?
3: Nosaltres som, com ho dic? Uns drapaires, no, drapaires no, uns, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa.
2: Bueno.
3: I els altres és... lo que se pueda.
2: Bueno, de fet, la idea primera era agafar...
3: Sortir.
2: Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, o, perdó, espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos, o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
3: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
2: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
3: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
2: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar a la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després doncs de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i ho que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
1: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
2: Quan tingui temps.
1: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
3: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, no, pàgina web no, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
1: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Lell és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire,
3: però
1: en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
2: Sí.
3: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser siguéssim anant nosaltres, potser ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
2: Sí, no ho sabrem mai.
3: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Vam fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
2: L'Avenç, a més, estem en plena

0: arribar enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí, és el camí.
1: Que no em portin la contrària, no?
0: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Bueno, alguna cosa a afegir?
1: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avens, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
2: I tant que bé. Ai, i malgrat res, sort que...
1: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
0: Sí. Jo, si em permets, el moment aquell de publicitat, a tota la gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
2: Doncs m'hi apunto, no?
0: Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
2: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avens, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: walking all over.
1: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
3: Bueno, però
1: les activitats bàsiques que feu.
3: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya i sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
1: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
3: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, ara de fet només fem marxa nòrdica. Però bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments oberta i en funcionament només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
2: Van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
3: Estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment l'Alfred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia de tal dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
2: Sí.
3: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament,
1: dintre del
3: grup tenim.
1: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
2: Sí.
1: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
2: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
1: Sí.
2: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica o el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
1: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
2: Sí.
1: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
2: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons, i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
1: Mm-hmm. Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
2: Sí.
1: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
2: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades se'n diuen i se creuen per amb una altra persona que porta bastons i em diuen, mira Carme, aquesta ho fa malament, eh? Aquesta ho fa malament, perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és super necessari, és més eficaç.
1: Val, doncs...
3: És molt senzilla la tècnica.
1: Sí, és senzilla.
3: No és una cosa complexa, és com caminar. Al cap i a la fi, quan vam començar, és caminar en pals. Exacte. No té cap secret especial.
1: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909 i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. Uh-huh. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
2: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
1: Sí.
2: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, pues que vingui.
1: Val, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
2: Sí.
1: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, sí. No cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme,
2: sí.
1: I que a partir d'aquí doncs, ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
2: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
3: A més, els bastons també els tenim, eh? Vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent que ve als curs, a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no, unes bambes, un xandall i a caminar.
1: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
2: Sí, però hi ha diferència.
1: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica, me'ls vaig comprar perquè els necessito.
2: Sí.
1: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya perquè perdo l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
2: és
1: més...
2: És que vindrà.
1: Amb una instructora.
3: Dimecres a la tarda. T'esperem.
1: Molt bé, gràcies per la invitació, m'esforçaré.
2: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més, i que són de apoyo, per aguantar l'equilibri.
1: Sí.
2: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se. Són més lleugers i es porten a darrere. Són d'impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
1: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant quan camines que la part de darrere.
2: Sí. Mm-hmm.
1: És totalment diferent.
2: Sí.
1: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
2: Sí,
1: no?
2: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafar, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per poder, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
1: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat fins i tot, no?
2: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades això, els bastons et fan anar erguits, erguides, o sigui, rectes. Sí. Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
1: Molt bé.
3: Vamos a parlar.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Carme, m'he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
1: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
3: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tingui el dia de la Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
2: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
3: Jo estic en proceso. Soy un projecte d'instructor.
2: No, és.
1: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
3: Tu com a soci, molt barata.
1: Com a soci, em surt barata. Vale.
3: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors són una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, no? Són 4 setmanes per mes, uns 16 entre 16 i 30 euros, 16-25 euros si no ets soci.
1: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista. Ara que parlo una miqueta més.
3: Sí.
1: Jordi, teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
3: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada. De fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys, organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
1: Sí.
3: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim amb autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola, que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
1: Carme, encara que faci fred o plogui, la marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
2: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. però no, estaven tots allà.
1: Sempre hi ha algú.
2: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Però, bueno, si cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan tots allà preparats.
3: I la senyora de la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, per
3: tapadets,
2: això també.
3: Tapadets, tapadets, però sí, estaven tots allà.
1: Amb el vent de la Filomena
3: amb
1: també.
3: Amb el fred de la Filomena estaven tots allà marxant, no et dic com locos.
1: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
3: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
1: També teniu Facebook, Instagram,
3: sí,
1: oi, del Centre Excursionista?
3: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
1: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
3: De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
1: Suposo que...
3: casos d'accidents, per exemple.
1: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
3: No,
2: però hi ha alguns que sí que estan federats.
1: Clar, sí, m'imagino que...
3: Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
2: Sí.
3: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
1: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
2: Que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
1: Sí.
2: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
1: Esport low cost?
2: Low cost.
1: Ah, low cost, perdona.
2: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
1: Perdona.
2: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
1: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant.
2: Sí.
1: Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has aixecat molt d'hores de matinar, i amb la marxa nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
2: Exacte.
1: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
3: Només encoratjar-vos a que vingueu.
1: Sí.
3: Tots els dimecres i tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
1: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen. Estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
2: Perfecte.
3: Molt bé,
1: i
3: perfecte.
1: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
3: a tu.
1: I fins la propera. Una abraçada per tothom. Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us portem a una persona que viu al barri de la Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
2: Bon dia.
1: Com he dit, veïna del barri de la Plana, i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
2: Sí, crec que sí que era 75. Tres anys després de casats, ens anem venir a viure ja permanentment a Esplugues.
1: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
2: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, de Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí i al vespre arribàvem tard i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que la nit a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem sentir molt de pressa, molt a gust.
1: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat, també és un barri acollidor, eh? No és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent a Montbau.
2: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem, el cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, i l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble. Sí, estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'hem trobada, no l'havíem trobat allà al barri aquell.
1: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable...
2: Sí, molt bé.
1: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
2: Ah, exacte, sí.
1: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
2: No, però des de casa no el veiem.
1: No el veiem.
2: Però des dels carrers. Sí,
1: des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
2: Sí.
1: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
2: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó. Allà a l'avinguda de Montserrat, davant de l'escola del Mar, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró. Ara és fàbrica, però abans era un taller. I tots hi col·laboràvem, o sigui, nosaltres érem nenes llestes perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dos germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar, no? Fins que anem a acabar la carrera i llavors doncs vaig dir: jo vull el meu.
1: I què vas estudiar, Montserrat?
2: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals, i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar, bueno, no em van enredar, jo vaig preguntar on es pot estudiar educació física, i hi havia dues possibilitats: estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. I me'n vaig anar a Madrid. El meu pare, primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar educació física, que ha sigut el meu ofici, però penso que també era el meu ofici de mestra d'educació física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
1: L'esport ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
2: Sí.
1: Ha sigut,
2: sí,
1: finalment, sí, la teva professió.
2: Ha sigut. Primer, de molt petita, fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer amb una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola. Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar, perquè allà ja era incompatible completament, perquè hi havia moltes hores d'esport, però no precisament de natació. I després allà vaig aprendre a tocar una guitarra, perquè una companya em va dir... Ah, sí, vaig ensenyar a nedar una noia, vaig ensenyar a nedar una noia gran, que m'ho va demanar el meu exentrenador, i em van donar uns diners, i amb aquells diners em vaig comprar una guitarra. L'any següent vaig arribar a Madrid, a l'escola, i clar, no sabia tocar la guitarra, però una companya em va dir, jo te n'ensenyo. I ràpidament m'hi vaig ficar i vaig estar fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria, però eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlava en català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien, vale, bueno, aquesta és en Cristiano, però va, i feien en broma, eh? Ho feien en broma i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà. Traduïa les cançons, els hi explicava, i les senyores aquelles de l'Ascensió Femenina, totes molt bé, molt contentes i molt apanyades, no sé, jo, que això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan eren els anys 70, 60, que no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà, penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, canviem molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
1: Anirem després a aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar, perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical?
2: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta, i dins de l'escoltisme, doncs, hi havia... De vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp, i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns, aleshores em van liar, que vés a fer aquest concert aquí, i ara el concert allà. Després tenies un representant que et deia ja els dies que havies d'anar, però al mateix temps treballaves de professora d'educació física, la qual cosa dona que la veu la fa servir molt, és a l'aire lliure, sues, entres, molt complicat. I també anava a la Radioscop amb un programa amb el Salvador Escamilla, vaig estar molts anys, bueno, un parell d'anys, anant dos dies o un dia a la setmana allà a cantar. vaig tenir la sort de conèixer gent molt maca com el Lleó Borrell, el que era poeta, el Josep Maria Andreu, que és el que feia les traduccions de cançons franceses i que li vaig cantar bastantes cançons.
1: Va ser una època molt important, perquè el Salvador Escamilla va fer una feina ingent en aquest sentit.
2: Preciosa, preciosa, era una bellíssima persona, tot i que... Bé, no ho diré, però era un senyor molt maco, molt. I a ell li agradava una de les cançons que em va donar el Josep Maria Andreu perquè cantés jo, i ell les volia cantar. I penso, i jo sempre vaig dir, són cançons més properes a tu, a un home que a una dona, perquè parlar d'un home que trobarem una dona i unes no sé què, i clar, eren molt maques, a mi m'encantaven aquelles cançons. Eren de Leo Ferrer, del francès, i aquell senyor, doncs, el Josep Maria Andreu volia que la cantés, i el Escamilla no volia que la cantés perquè em van dir després que és que ell la volia cantar. I jo vaig dir, bé, em sembla lògic, perquè és una cançó d'home, no és una cançó de dona.
1: I quina cançó era, Montserrat?
2: Era Vell Camarada, i la de... si busco, són cançons franceses i que parlava d'uns passavolants que anaven pel carrer i que algun dia havien passat només menjant un animal d'aquests de l'aire i que era molt trist. I unes cançons tristes que a mi m'agradaven molt.
1: Però, més alegria.
2: Però eren apropiades per un home. Estava ben segur, però bé, les vaig cantar bastant i anàvem bé.
1: I aquesta època musicalment et porta molt lluny. Abans has dit que no, que tenies la teva feina com a,
2: sí,
1: com a entrenadora,
2: sí,
1: i educadora,
2: sí, sí,
1: esportiva. Per tant, és una època curta per tu.
2: Sí, curta. Va ser curta perquè va haver-hi un moment que vaig dir s'ha acabat i vaig tallar. Perquè em sabia greu, però vaig veure que havia d'escollir entre l'esport, que m'agradava molt ensenyar i tot això, o cantar.
1: Que tirava i més l'esport, evidentment.
2: Tirava més l'esport. I el cantar, tot i que m'ho passava bé i era molt maco, però també sóc molt nerviosa. A vegades havíem anat en llocs amb més de 1.000 persones. A Cervera, me'n recordo, el pavelló, que hi havia el Serrat com a primer, però després teníem els quatre que anàvem al darrere i cantàvem les nostres cançons. I clar, tanta gent. Jo és que tampoc m'agradava la gent. O sigui, no m'hi sentia molt a gust.
1: Et feia pesar d'una mica de...
2: Exacte.
1: Sí, eh? Molt,
2: crec que és una mica de timidesa o el que fos. Però...
1: Quina edat tenies?
2: Pues llavors ja en tenia 22, dels 22 als 24 va ser. No, 21 vaig acabar la carrera i vaig venir a Barcelona i després fins als 24, així vaig estar cantant.
1: Per tant, després... que veig que vas perdre una oportunitat que tu no la volies, de poder ser una cantant coneguda a casa nostra.
2: Bé, jo crec que... Bueno, alguns diuen, en el diccionari de la cançó catalana, diu Montserrat Sant Martí, cantant mala guanyada. En un altre lloc he rebut uns escrits d'uns companys i diuen mala guanyada, tot arreu. Però és que no crec que... No era el meu... Jo m'agradava per català, perquè ho feia perquè jo sóc catalanista i ja està, no tinc res de política. Però em deien, és que si ets catalanista ja fas política. Dic, bé, doncs serà aquesta política, l'altra no m'interessa, perquè havia cantat amb l'Ovidi Montllor i havíem xerrat, anat de viatge junts, i xerraves amb ells i tot això, i veies, jo la cosa política no m'interessava gaire, però... Bé, era això.
1: Doncs deu dir no per no interessar-te amb els noms que has dit i les persones que has mencionat estaven políticament molt identificades.
2: Sí, sí, sí. No, era gent maca. Però sí. Bé, per exemple, en Lluís Llach, anem a cantar moltes vegades amb ell i va ser molt maco, molt bé, era un bon tio. És el que recordo més estima, eh? Anem fent bastants viatges a pobles, quedar-nos tancats en un dia que se'ns va espatllar el cotxe i anem a tenir la Dolors Lafitte i jo dormim en una habitació, els nois a l'altra. Va ser... Hi ha moltes aventures que van ser molt maques i que recordo molt d'estima, però no tenia caràcter. I a més avui perquè com havia de venir aquí i m'havies demanat una cosa, he llegit un escrit i posava, no tenia, era, la Montserrat era un que feia uns comentaris, que ha fet una espècie de llibret de la cançó catalana, i posava, no tenia molt d'interès, eh? Jo no el recordo gaire, i em va posar, no tenia molt d'interès perquè nosaltres ja volíem, i possiblement si m'ho arriben a dir, perquè era un grup, el grup era un grup de, que tocaven i molt bé i tot això, però si m'ho arriben a dir que a cantar amb ells potser m'hi hauria animat, i vaig cantar un parell o tres de vegades, eh, en concerts, però no m'ho van arribar a dir, i ara me n'entero que els havia fallat la Glòria, no sé si la coneixes tu, no, perquè ets molt jove, però bueno, hi havia una noia que es deia Glòria, que era una cantant i que tenia moltes il·lusions de ser ella sola, i jo això d'anar sola pel món m'ho havia passat molt bé, aquests concerts que havia anat amb aquesta colla, que hi havia un que tocava la berra, l'altre tocava la flauta, l'altre el violí, una cosa ben rara, ben estranya, i jo rascava la guitarra, i allò m'ho havia passat molt bé, i si m'ho arriben a dir, jo a vegades em fa gràcia, dic, un dia li diré, si m'ho arribeu a dir, m'hi hauria ajuntat perfectament, i ells no explicaven com volguen dir, és que no tinc interès, i clar, ens havia fallat aquest, i anem, van començar, però bé, són coses de la vida que no em sento gens...
1: Que han passat fora. I ja està.
2: Sí.
1: Montserrat, pel que m'estàs explicant i pel tipus de feina a la que t'has dedicat al llarg de la teva vida, és molt important per tu treballar en equip.
2: Sí, sí, penso que és fonamental. Quan en una escola he trobat un equip de gent que hem treballat més o menys a gust, que ens hem planificat la feina i que hem anat junts, perquè els d'educació física sempre som una part molt separada del reste, però si has trobat una persona que t'hi sents a gust i portes una línia i tots ens respectem amb les nostres diferències, perquè són molt diferents. Els últims anys d'aquí a l'Institut de la Mallola, doncs el professor era de futbol i era de l'Espanyol. I jo era del Barça. En aquell temps ensenyava els nens del Barça a vòlei, que eren nens de l'institut. De l'institut teníem l'equip infantil del Barça, ens ho pagava tot el Barça i va ser molt maco. I aleshores, doncs, però ens enteníem molt bé, ell venia del món de futbol, no era d'educació física, era d'un altre món, però ens respectàvem molt bé, jo vaig acceptar coses que a ell li agradaven i ell acceptava el 90% de les coses que m'agradaven, com jo també em quedava el 90 o el 80, eh? Doncs no era perfecte.
1: No et conec gaire perquè fa poc temps que t'he conegut. Ens hem conegut a les trobades a la plaça de l'Ajuntament tots els dimarts, i això ho diem clarament i no ens en amaguem, perquè és una cosa que a nosaltres ens il·lusiona, perquè compartim els mateixos anhels. Dic que fa poc que et conec, però pel poc que et conec estic segura que tu a la vida tots els problemes que se t'han posat al davant els has solucionat, perquè tens una alegria i una vitalitat que a mi em dona la impressió que tu ho has solucionat tot sempre amb aquesta força que et caracteritza i que una mica has deixat que la resta es faci partícip de les seves il·lusions i de tirar endavant. I un exemple és això que em dius, que aquest altre professor poder no estava del tot d'acord, però amb el teu caràcter sempre endavant.
2: No, i ell tenia coses molt bones i jo les vaig enganxar, també, no era tan diferent, eh? Però dic que aquest moment també he treballat amb sords, amb nanos sords. 18 anys vaig treballar a l'Escola Municipal de Sords de Barcelona, però era preciós. Una de les millors mestres que he conegut, jo n'he conegut dos, que jo, xapó per les senyores, una era a l'escola Aula, que també treballava, i una altra a l'escola aquesta dels sords de Barcelona. Perquè nosaltres, els d'educació física, teníem el pluriempleo, això que molts diuen, no? Això era normal, anàvem dos, tres escoles i no... Fins que no he estat a un institut, no he tingut un horari sencer en una escola. I a l'escola de sords era molt maca, molt una directora que era una iaia, però la tia que bé entenia, que bé parlava, que bé movia els nanos. Sempre recordaré un nano, una mestra li venia i deia, és que aquest nen no li surt la ca, la ca. I jo estava escoltant, perquè a mi pensava que em dedicaria els últims anys, i quan sigui més gran deixo l'educació física i em dedico a mestra de sorts, perquè em va agradar molt. I veies la senyora
1: gesticulant unes
2: coses, i el nen treia la ca, i això és que em vaig quedar bocabadada. Era meravellosa aquella dona. En aquell temps els nens eren sords, purament sords, i aleshores amb gimnàstica fèiem virgueries. Vaig intentar fer vòlei amb ells fins que vaig fer un partit, i vaig donar-me compte que, clar, ells no s'escolten. I el mateix àrbitre ens deia, i per què no se dicen mía? O així, dic, és que no se senten, clar. O sigui, vaig veure que els podia ensenyar vòlei, o sigui, vaig ensenyar vòlei, però no podien jugar partits de vòlei perquè no hi havia la possibilitat. He après molt amb aquestes cagades que vas fent ensenyant i tot això, però va ser molt maco, eh? L'escola de sorts va ser molt maca, fins que llavors ja va venir una colla de gent que la millor cosa és que no sapiguessin res de nens sords, i tu veies els nens que feien el que volien. Estava prohibida la mímica, que ara és una assignatura, és una cosa de riure, i me'n recordo que venia el director i et deia, ¿qué me ha dicho este niño? I li deia, pues te ha dicho puta y maricón. Ai, perdoneu, però coses d'aquestes que a mi m'encantava aprendre a parlar amb ells, sí, i que ells m'entenguessin, i a vegades em deien, no sé, llama, sí, però fas així, no? Però també es pot fer així, però nosaltres ho entenem, eh? Et deien, o sigui que...
1: De fet, hi ha entitats que tenen tallers del llenguatge de signes.
2: Exacte, ara, però en sí. Aquell temps, no. En una escola de sords era prohibit, els professors no havien de saber res de sords. Jo quan vaig veure aquella pandilla que van arribar, els antics se'n van anar repartits a les escoles de Barcelona, i eren els que sabien ensenyar a parlar, i els que es van començar allà havien de tractar els nens. El primer dia que vaig anar a una classe a buscar els nens petits, dic, ui, un nen d'aquí, un nen mirant a l'altre cantó, així, i dic, i com s'enteren? Pum, anar donant copets als nens. Els professors no havien de saber, perquè se les havia de tractar com a los niños oyentes. I ho dic en castellà perquè allà s'ensenyava en castellà als nens, sort, si jo deia,
1: ara tenim llenguatge de signes en català.
2: Ja.
1: De fet, hi ha una entitat aquí a Esplugues, a l'Espluga Viva, que va intentar fer un taller de signes en català, de llenguatge en català, i no vam poder fer el taller perquè la gent no es va apuntar. Necessitaven un mínim de persones per apuntar-se, però sí que és veritat que hi ha gent molt sensibilitzada en el que els interessa el llenguatge dels signes.
2: Sí, sí.
1: I de fet, tenim una cultura que parlem molt alt i cridem molt quan parlem. I poder aprendre què és el silenci també seria maco.
2: Oh, i tant. A la classe aquella no em gastava la veu, aprofitava per no gastar la veu, i perquè parlaves però sense fer so, parlant, i vaig aprendre a baixar la veu a les classes normals, perquè clar, amb ells podies anar parlant baixet i anar fent, gesticulant les coses, i s'enteraven perfectament, i era fluixeta, en sabia poc de parlar perquè ningú me n'havia ensenyat, només veient els nens, i els nens deien, això es diu d'aquesta manera, tu ho fas d'aquesta manera, però ja t'entenem, eren molt macos, molt, molt. Va ser una experiència molt maca, aquesta també la considero molt important.
1: En la teva vida professional, com has dit ja fa estona, has hagut de fer servir molt la teva veu, perquè quan estàs en un partit,
2: sí,
1: has d'aixecar molt la veu.
2: Sí. Bé, potser amb un partit menys. Amb un partit menys. Això que veieu els futbolistes, que l'entrenador que fa aquells crits. En vòlei, això, si tu no has treballat abans, Molt difícilment t'entendran, eh? Un bon entrenador, sempre opino, és el que diu enrere, endavant, més aquí. Els nanos et veuen i ja saben el que tu els hi diràs. I no necessites, però els entrenaments sí. Els entrenaments sues, vas al darrere, tires pilotes, ara tires una pilota amb un nano, i això no t'ajuda gens a funcionar, a que la veu se t'arregli.
1: Has dedicat a fer entrenaments amb vòlei masculí o femení? O has fet de tot?
2: He fet, en principi, jo vaig començar amb una escola, una colla de nanes em van venir i em van dir, l'any que vaig començar a treballar a aquesta escola, que és el primer any que vaig treballar després d'aprovar la carrera, i venen i em diuen, ens ensenyaries bàsquet? Dic, home, jo bàsquet, la veritat, no soc, però vaig fer l'especialitat de vòlei a la carrera, i m'agradava. I vaig dir, si voleu, us ensenyo vòlei. Va venir una colla de nenes grans, de 15 anys, ja grandetes,

0: Això era lliure, per al meu compte i així. I de mica en mica anem a anar fent equips, perquè l'escola era gran, i anem a començar a fer equips. Les noies només feien vòlei. Clar, anem a ser l'equip que hem sigut més vegades campió d'Espanya i més vegades campió de Catalunya de vòlei en aquells temps. Algun any pues, havíem quedat primers i segons, o sigui, l'equip d'últim any quedava primer i el de segon any quedava segon. Però és que la diferència que ens ho preníem, jo m'ho prenia molt en sèrio, i tenia un equip. De seguida vaig anar recollint noies que eren d'aquestes que havíem començat i feien d'entrenadores, i només érem dones entrenadores a Sant Isabel. Era una escola que es diu Sant Isabel i que en aquell moment existia i que ara ja no és això. És una altra escola. Ho vaig deixar perquè va deixar de ser Sant Isabel.
1: Montserrat, l'esport, dedicar-te a l'esport ha condicionat la vida familiar? Perquè, clar, vol dir treballar al llarg de la setmana, entrenaments, partits...
0: He tingut sort. Aquestes coses no es poden fer una dona o un home, fins i tot. Un home sense la col·laboració de la dona. De que digui, mira, aquestes hores estàs entrenant, però jo me n'encuido dels nanos i així. El meu cas, el meu marit, ens hem conèixer en un curs d'entrenadors. Ell, el seu ofici, és aparellador. Però ens hem trobat a Santander en un curs d'entrenadors que vàrem anar, i d'allà, l'any següent, ja ens hem casat i ens anem a veure uns 30 dies en tot l'any, perquè, clar, ell entrenava un equip, ell treballava a Huarte, en una empresa que el veien enviat a Badajoz, i allà estava fent una obra d'aquestes del ministeri i coses d'aquestes, i llavors ens vèiem quan ell no tenia partit. Doncs llavors ens veiem a Madrid, o una vegada ens anem a veure a Mallorca, perquè jo vaig anar a Mallorca a jugar amb les meves noies. Durant un any vaig calcular que uns 35 dies ens anem a veure, comptant els 20 dies que ens anem a conèixer en el curs d'entrenadors, 22 dies que anem a estar junts en un curs d'entrenadors. O sigui que va ser ben bé el voleo. I ell va deixar la feina d'allà i va venir a Barcelona. Li tinc que agrair això, perquè si no, no hauria pas aconseguit.
1: I al principi ens has dit que vas venir a viure aquí a Esplugues quan feia just 3 anys que us havíeu casat.
0: Exacte, sí.
1: I per tant, la compaginació familiar hauria de ser més fàcil en el moment que veniu a viure aquí a Esplugues?
0: Llavors no treballava a Esplugues. He treballat des de que ja van haver-hi oposicions i vaig fer-les. Llavors jo treballava a Sarrià, que dins de tot treballava a Aula, a Sant Isabel, a aquesta escola, i a l'escola de Sors, que era a Montjuïc, però bé, anava amb un cotxe amunt i avall i anava sortejant tot. I després, les nits, ell durant un temps va estar col·laborant amb mi també, ja hi havia un home, ja no eren tot dones, i bé, i anem a anar fent. Després, esclar, ell ja va entrenar al Barça, ja es va anar als homes ràpidament. També vaig dir un dia, una colla de noies, que eren molt maques, i que havien sigut companyes meves de jugar, i arriben a casa, el meu marit no el coneixien de res, acabava d'arribar a Barcelona. És el típic masclista, que les dones ho som. Dic, escolta, el meu marit va arribar i venen a casa a proposar-li que faci d'entrenador de l'equip seu, que era l'equip més important de Barcelona, diguem-ne. I aleshores jo vaig dir, escolta, i a mi mai m'heu demanat això? I ell no havia entrenat mai un equip de categoria important ni res, però és un home, el típic. I els hi vaig dir, i era una noia, una que és periodista, molt maca, però li vaig tirar en cara, dic, escolta, a mi, el més segur t'hauria dit que no, perquè jo sóc molt de... he començat una cosa i això és com aquí a Esplugues, que treballem i l'edat que tinc i encara continuo perquè m'agrada que sigui el millor, que ho facin el millor possible, sóc una mica matxaca i així. Però segur que els hi hauria dit que no, però dic, no mai ho heu proposat i en canvi... aquest senyor no el coneixeu de res. No hi van

0: en aquell moment perquè no podia per la feina i tot això. Pues amb fill ho hem solucionat amb cangurs. Després algú t'ho treu encara, no el fill, el fill no, són altres coses. Altres coses et diuen, podries haver-te dedicat més a fer coses. El meu fill ha sortit força bé, molt maco, està fent d'entrenador també, és geògraf, i bueno,
1: aquí a Esplugues també fa entrenador?
0: Sí, fa d'entrenador, el vòlei d'Esplugues. Al final ho hem aconseguit i em va costar, però al final ha vingut i fa d'entrenador de l'equip juvenil i júnior. I bé, i espero que de mica en mica nosaltres ja ho deixarem, però jo ja m'he posat un tope i el marit, a veure...
1: Quina edat tens tu ara, Montserrat?
0: 77 anys.
1: I encara segueixes amb la mateixa il·lusió i força...
0: Home, és perquè jo penso que això no, no es pot
1: vida,
0: perdre. Això no
1: vida.
0: Es pot perdre. Sí. Perquè si no faig això, en faré una altra. Jo pensava que em dedicaria molt a fer fotos, perquè m'agrada molt fotografiar i fer fotos i així, però no tinc temps.
1: Doncs sàpigues que aquí a l'Avenç tenim la secció de fotografia.
0: Ah,
1: tenim una de les seccions de l'entitat, que és fotografia, que penso que ara només hi ha un parell de dones. Però estaran encantats de que l'entitat o la secció creixi i que es puguin incorporar dones. Per tant, si un cas ja et convido ja com a secció que som la ràdio de l'Avenç,
0: ho intentaré.
1: A que sàpigues que tenim aquí a Esplugues una entitat que es dedica a la fotografia. Sí. No vull deixar el tema del vòlei i tampoc vull deixar el tema que estem enllaçant ara del masclisme, perquè aquestes darreres setmanes hem tingut uns problemes que han sortit als mitjans de comunicació i que evidentment no voldríem deixar de parlar-ne, de tot aquest masclisme que envolta, ja no vull dir ni el vòlei ni l'esport, la nostra societat. Què ens està passant?
0: No ho sé, jo estic molt preocupada perquè veus amb nanos ben petits, ja ho veia els últims anys que he treballat de professora, que deies, mare meva, anem malament, vas veient... I pensava, bueno, ja ho solucionarem. I veig que ni veient les imatges de les coses de que han tingut problemes aquests nanos que han fet coses greus, i cada dia es senten més valents, perquè la societat jo suposo que no els para. No sabem parar-los, no sabem ensenyar-los prou bé, no són prou... exigents des de joves, des de petits, veure una actitud una mica masclista. Jo veig que fan a les escoles moltes coses, però a l'hora de la veritat no, potser sí que es veurà això que han fet ara, amb nanos de 6 a 8 o 9 anys, però dintre d'uns anys ho veurem. Però els que són ara de 12 a 20 anys és molt malament, una promoció molt dolenta, jo crec.
1: I a més, des dels mateixos clubs infundeu aquests valors de respecte, d'igualtat. Quan vam parlar amb el president de l'equip de futbol de Can Vidalet, tenen tot un ideari, tot un programari d'antifeixista, antiracista, de respecte. Quan hem parlat amb l'equip de bàsquet d'aquí d'Esplugues, exactament el mateix, el voleibol també. Vull dir que des dels clubs també feu aquesta feina educacional, de valors, però tot i això trobem alguns equips que segurament també
0: persones.
1: Ho fan, però són els nens aquests que...
0: Són individualitats,
1: sí.
0: Que una vegada juntats es senten valents. Però jo crec que el club aquest, no sé si dir el nom perquè em sap greu que ha sortit molt, que no tots són ells... I aquests, doncs, eren una colla, 3-4 nanos, i potser un entrenador poc preparat, que això també és molt important, perquè a mi, bueno, i suposo que la Laia, que és l'entrenadora d'aquest equip, que no és cap nena, és una noia de 22 anys, que ja és una adulta, i diu, clar, és que no m'hi havia trobat, i jo tampoc, amb 50 anys, no m'hi havia trobat en una situació així, i clar, ara tenim un protocol. Què es farà? La propera vegada que passi això, bé, ja ho tenim tot organitzat i tots els entrenadors a l'edat que tinguin faran aquest... Però en aquell moment, és que no havia passat, però és que ja hi hem entrat dins d'aquesta cadena de problemes.
1: Heu anat ràpids, perquè clar, si ja heu teniu un protocol en el que tots els entrenadors s'han de comprometre a complir-lo...
0: Sí, bueno, però heu... és que ells... Jo mai he vist cap entrenador nostre, perquè estan bé. Quan agafes un entrenador ja mires primer que sigui bon estudiant, perquè si no, no podrà entrenar. Vas mirant una sèrie de coses. Humanament és una nena oberta, que no tindrà manies si té una nena amb unes dificultats d'ajudar-la més i coses d'aquestes. Tu mires les persones i... No crec que cap entrenador nostre se li escapés que una nena comencés a dir les paraules o els fets, o un noi, si tinguéssim nois, que diguessin el que va passar aquest diumenge passat.
1: Hem de dir que aquest programa s'està enregistrant el 30 de novembre del 2022, ja ha sigut aquest mes de novembre del 2022 que hi ha hagut uns fets que han passat i que us he vist involucrats, una de les vostres seccions de voleibol. I ja no direm més dades perquè ja s'ha parlat àmpliament, però que sí, Montserrat, que tot i que teníem l'entrevista emparaulada nosaltres fa molt de temps, doncs ara ens hem trobat aquest mes de novembre amb aquests esdeveniments tan, tan propers. Tens ara, m'has dit, 70 i escacs anys, ja estàs jubilada, i m'has dit que t'agrada viatjar, però que no ho has pogut fer fins que no t'has jubilat.
0: Sí, ho hem fet llavors. Hem estat... molts llocs. Argentina, el primer viatge que anem a fer, Argentina ens va agradar moltíssim, preciós, la gent molt amable. Xile encara ens va agradar més la gent. Anem a estar bastant temps donant voltes per allà i va ser molt maco. Anem a veure vòlei, també anem a anar a veure vòlei, entrenaments de vòlei. Miràvem els diaris a totes les ciutats que arribàvem i ja... un entrenament, hi ha un torneig de no sé què, i anàvem allà, però bé.
1: Sí, és... imagineu-vos, la Montserrat i el seu home, quan van a una ciutat a viatjar, no busquen els museus, sinó els partits que es juguen.
0: També, també. Busquem els museus, sí. Si són importants, però a Sud-amèrica, allà, a Argentina era més la natura, era fotografiar animals, flor, els ocells que es quedaven quiets, els ocells allà deien, i aquest ocell, que maco, i aquest, és que es queden quiets, és que
1: tu
0: pots anar, jo començava com aquí, des de lluny anar fent fotos i fent-ne més a prop, i de vegades estàvem a una distància de res, amb un ocellet d'aquests que aquí només aixeques el dit i ja se te'n van. Doncs jo crec que és un altre món, és un altre... Ells encara viuen molt primitius i no tenen... Els conills es paren perquè no se'ls mengen, els conills. Els conills els tens per allà al costat, al bosc, parlo a la Patagònia aquella profunda d'allà baix tan maco.
1: I... no se senten amenaçats i no fugen.
0: No, no, i els hi fas la foto, dius, vine aquí. No, no, tant així no, però vaja, quasi, quasi. I després també hem estat a Tanzània, Namíbia, a Tanzània, preciós, una gent, els imbes, anem a estar... però... anem a estar... molt bé. Anem a anar amb grups que no eren d'aquests d'exhibicionisme i així, sinó anem a tenir, crec, bastanta sort i ens van portar gent que ens preguntava, el meu marit, anàvem amb quatre dones i ell, anàvem tres dones, tres, i li preguntaven, diu, i aquestes són les teves dones? Són les teves dones? I totes, i deien, no, aquesta és la meva dona, és aquesta. I quan et donen, quan has pagat per elles? I t'explicaven, no, jo tinc unes dones i les tinc totes en unes casetes, i deies que aquella tenia diverses dones, però perquè se les podia mantenir, i tot això. I tu passaves molt bé. Jo crec que eren bastant naturals. Sí. Amb ma germana anem a dir, és bastant natural. Jo crec que no era... preparat, això perquè ens semblava tan raro que ens diguessin aquestes preguntes. El de Namíbia també va ser una cosa així, que ens hem trobat en un lloc, anàvem passant i fins a les Catarates Victòria, fins allà dalt de tot, vam anar amb autocar, amb un camió i anar parant i molt maco també, això que dius. I també anem a veure amb un els imbes, amb els altres els aquests altres, els famosos.
1: Els Masai.
0: Els Masai.
1: Sí, jo vaig anar a Masai Mara.
0: Exacte, sí, el Masai Mara i tot això. Doncs veure tinc les fotos dels animals. Allà és on he disfrutat més, fent fotos d'animals. Tenir un lleó aquí al costat, el cotxe enganxat a terra i que no podíem sortir, i els dos lleons així, i la família allà, tot unes lleones amb els lleonets. Em vaig divertir molt fent fotos, però estàvem dient al final que s'estava fent ja de nit, i que això, al final es van moure i anem poder posar la reductora i anem sortir del fang, perquè, clar, però aventures d'aquestes és una cosa que disfrutes.
1: De tots aquests països, amb quin paisatge et quedaries?
0: Paisatge?
1: Una foto.
0: Una foto argentina. O Xile. Sí. Les muntanyes aquelles del el Chaltén, un barri que és l'última ciutat que van crear a Argentina, perquè se la disputaven aquella zona, Xile i ells, i van fer Argentina, van fer el Chaltén, que és com un poble de l'oeste. Eren casetes, més petit que això, de fusta, uns llocs per lligar els cavalls, perquè la vida allà, els carrers eren de terra. Això sí, al final del carrer, jo li deia al meu marit, allò és la senyera. I el meu marit, va, Montset, tu veus senyeres a tot arreu? Que sí, que és la senyera, al final d'un carrer. I era un restaurant que es deia La Senyera amb la Senyera, i eren catalans. Eren catalans que havien tornat després de la guerra o coses d'aquestes, i els tios encara tenien allà i anem a menjar pa amb tomàquet i tot. Va ser molt maco allà al Chaltén. Pues hi ha unes vistes del Fitzroy i d'unes muntanyes del Saint-Exupéry i unes muntanyes precioses, i allà amb el còndor que passava, i les fotos tu passaves bomba. Va ser. Aquells paisatges van ser molt macos. Ara, com a diferents, els d'Àfrica i la gent d'Àfrica, preciosa, encantadors, tots amables. A les 8 del matí, havien jugat a les 8 del vespre anterior, feia 4 hores que havien jugat, i ens van dir que el Barça havia guanyat el Manchester. Diu, perquè havíem estat el dia abans, ens havien ensenyat coses al Masai, ens havien ensenyat cosetes d'aquelles, de com les medicines que feien servir, les plantes i tot. I l'endemà al matí, quan ens venien a buscar, perquè era perillós més o menys el camí, doncs venien allà amb la seva llança i ens deien Barcelona 2, Manchester 0. I tots allà, nosaltres ni molt menys ens havíem enterat, perquè ni els mòbils funcionaven, no entenc com s'enteraven. Però la gent maquíssima, de seguida connectaves amb ells, molt bé, molt bé. És un país, i els paisatges per diferents. Era maco per els paisatges tan diferents. Jo els dic als meus alumnes entrenadors, sempre, recolliu uns quants diners, perquè tampoc és tan car, i aneu a Àfrica. Perquè l'Argentina és més complicat, però Àfrica és conèixer gent, és viure. I hi havia camps de vòlei també, eh? I anem a estar, i també hem estat al Kirguistan, que això va ser un desastre, però bueno, al Kirguistan, a 3.000 i pico de metres d'alçada, hi havia uns pastors, unes pastores, que havien muntat el seu camp de vòlei allà. I com tenia una guia pro-russa, no ens va voler fer d'intèrpret. Però les noies jugant a voler i rematant i jugant la mar de bé, jugaven amb tècnica superbé, i estaven amb la família, suposo que l'hivern estaven a baix, i l'estiu estan amb els animals allà en un llac, que no recordo quin és el nom d'aquell llac, que és un prat enorme ple de delways, ple. O sigui, feia pena trepitjar. Nosaltres que veiem una del Baix i diem, ni el guardem amb un paper i està prohibit i tot allò. Allà feia pena trepitjar-les. Anaves tot el camp, tot de color rosa així.
1: Ara que ens estàs descrivint aquesta imatge, quina olor et ve? Quin record d'olor et ve? Perquè segurament que aquest paisatge va acompanyat d'una olor.
0: No t'ho sabria dir, això de l'olor. Sóc poc olorosa, sí? Possiblement. Val. No sé quina olor podia ser. I segur que n'hi havia.
1: D'herba, de terra mullada, poder...
0: Terra mullada, sí? Això segur.
1: Perquè allà necessiten humitat.
0: Sí, perquè estàvem allà a 3.500 metres d'alçada amb el prat aquell. Un va caure, un de nosaltres va caure de cul i es va mullar del tot, però perquè va relliscar, perquè era anar caminant damunt de floretes. I sí, podria ser l'olor a terra mullada, pot ser.
1: I de tots aquests viatges que has fet, un menjar que t'hagi impressionat, sigui bo o dolent?
0: Mira, això, el problema és que jo a Àfrica arribo i els 3 dies ja tinc la panxa malament, o sigui que ja ho tinc molt clar, que els 3 viatges que hem fet, sempre els 3 dies ja tinc la panxa malament, però vaig fent, vaig tirant, però ja no et ve de gust ni menjar, cosa que jo sóc molt menjadora.
1: Quan vam entrevistar a la Lluïsa Morera d'aquí d'Esplugues, mm-hmm. em va recomanar, parla amb la Montserrat Sant Martín, ja veuràs com és una persona interessant que et pot explicar moltes coses, i així ha estat.
0: I la Lluïsa ho és.
1: I la Lluïsa també ho és.
0: La vaig conèixer amb l'escoltisme, perquè érem era de la Garba, de noies guies i així.
1: Sí, ja fa anys que us coneixeu.
0: Sí, ella devia de ser... Ella és molt més jove, bastant més jove que jo, i jo era cap de Barcelona de noies guies i bé, i ella era una cap d'un esplet d'aquí.
1: Clar, perquè la Lluïsa tampoc és nascuda a Esplugues, vull dir, és espluguina, perquè si vivim a Esplugues som espluguines. Ella és a Barcelona, ara no recordo, em va dir el barri d'on era, i clar, després us heu retrobat també a Esplugues, perquè no us vareu conèixer aquí a Esplugues.
0: Sí, però jo crec que ja hi devia de viure, perquè jo recordo d'haver vingut a fer reunions
1: aquí,
0: a casa seva, que recordava casa seva, i sempre que dic que pujo, vaig caminant per allà al barri de dalt i així, i dic, m'agradaria saber on és, perquè tinc la imatge de la casa d'haver estat allà reunida amb tota una colla de noies que fèiem reunions de noies guies, d'aquelles que es feien i que es fan, suposo, encara.
1: Montserrat, a qui ens recomanaries tu? A qui em proposes per convidar a venir aquí a la ràdio?
0: Mira, jo havia pensat en una noia, clar, tiro el meu d'allò, però és una noia que també, que penso que està molt involucrada, és una noia jove, deu tenir potser 24 anys, així, no ho sé, potser menys o més, no ho sé. És la Rosa Ruiz, que està molt involucrada en els castellers d'Esplugues, fa castellers. L'altre dia em diu, és que me'n vaig a assajar perquè fa els pastorets, coneix totes les coses aquestes de nens i d'aquí d'Esplugues. I a més, és una entrenadora molt maca, que ha començat des de petita fent d'entrenadora, i ara és entrenadora de l'equip sènior B, diguem-ne, el que totes les alumnes del sènior són sortides d'Esplugues. En l'any n'hi ha algunes que sí, i algunes venen de fora. Però en el B totes són d'Esplugues. Des de petites han ensenyat, han après a vòlei. I ella ara és l'entrenadora d'aquest equip sènior, i també és logopeda, és una noia, doncs, mestra, logopeda, i així. I penso que és un exponent de gent jove que treballa a Esplugues i que fa les coses, penso bé. Jo l'aprecio molt.
1: Doncs moltes gràcies, perquè és important. De fet, estic pensant que totes les persones amb les que he parlat en aquest espai són dones grans, i per tant és una oportunitat que em dones per tenir una persona jove i que aquesta persona també faci ara una cadena de dones joves.
0: Perquè ella segur que en coneix moltes. Cada dia em sorprèn amb noves activitats i m'agrada, i penso que està no només amb els castellers, sinó
1: amb moltes més coses. Montserrat, alguna cosa que m'he oblidat de preguntar-te, de demanar-te, i que tu voldries explicar-nos o dir-nos, alguna cosa important?
0: No, penso que hi ha tantes coses importants, però bé, no en tinc. Però bé, que hem de cuidar la joventut aquesta, penso que això ja no ens pensàvem que ens ho trobaríem a casa, i ens ho hem trobat per primera vegada, que hem tingut que canviar la nostra manera de ser gràcies a aquests problemes, i que hem de ser durs. Bueno, durs, és que no necessites ser dur, tens que... tenen que entendre que s'ha d'anar per un camí, que les dones són respectables i que no necessiten ells per fer el xulo i tot això, perquè en realitat és que no tenen cap interès, aquests nois. I no donar-los molta importància, que també aniria bé, que nosaltres ens hem trobat ficats en tot aquest merder, i nosaltres ho anem a explicar perquè ens semblava que s'havia d'explicar, perquè ja que el club no ens havia dit res, ni s'havia disculpat ni cap cosa, doncs havíem de nosaltres parlar una mica. Però després ens han desbordat una mica. Els periodistes voleu molta carn de canyó i coses d'aquestes, eh? I aleshores hi havia un moment que deia, Telecinco, ara ens truca, i coses...
1: I a més perquè va coincidir justament la setmana del 25 de novembre, i s'ha fet una bola molt gran.
0: Això.
1: Poder, si no hagués estat el novembre, que hagués estat el juny o juliol...
0: Hauria passat,
1: no desapercebut, perquè crec que no hauria passat desapercebut, però no hauria tingut aquesta volada mediàtica en el que us han fet entrevistes a RAC1, a TV3, a diversos programes...
0: I d'Espanya, i de tot arreu.
1: De tot arreu.
0: Dius, nosaltres no volíem aquest enrenou. Volíem que se sabés i que es posessin fi a moltes actituds d'aquestes, i que l'única manera és denunciant-les. Però, clar, era... Després, pensant fredament, era molt imaginar-se de que no passarien coses, clar. I més amb aquesta setmana, que era la setmana idònia perquè els senyors fiquessin la pota ben ficada.
1: Doncs ha estat una oportunitat de superació i de millora pel vostre equip, i sí, també sí, per la resta d'equips i de persones que s'han vist involucrades.
0: Sí, sí, sí.
1: I doncs gràcies, Montserrat, novament, per haver compartit aquests 55 minuts amb nosaltres a Esplugues FM. Ja saps que tu i qualsevol persona del voli d'Esplugues, del teu entorn, qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar i explicar, teniu els nostres micròfons oberts dintre de les nostres possibilitats. Som un equip humà de la ràdio petit, som tots voluntaris, com en el vostre cas en el boili, que és la nostra afició, i la convertim gairebé en la nostra professió, encara que tenim professions i tenim el nostre horari laboral.
0: Exacte.
1: Val? Amb la Montserrat doncs hem parlat d'esport, de la seva joventut, hem parlat de música, de tots aquests valors que s'han d'infundar des de l'esport, d'aquest catalanisme arrelat que tens des de la teva joventut també, i d'aquest pas que hem de donar a la gent jove, i tots aquests valors que ens puguin transmetre i tots aquests reptes de superació que ens dona la nostra societat.
0: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, Montserrat, novament, per estar aquí amb nosaltres. Ens veurem ben aviat pels carrers i les places.
0: Molt bé, gràcies.

Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entrada...

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
2: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Elnur Bayramzadeh, que va néixer a l'Azerbaijan, a la seva capital, Bakú. Hola, Elnur, com estàs?
3: Hola, Assumpta. Bona tarda.
2: Bona tarda. Tu vas néixer a la capital de la República de l'Azerbaijan, que és un país que va pertànyer a la Unió Soviètica fins a l'any 1991. A casa teva has sentit parlar d'aquesta època?
3: Bastant. Jo vaig néixer l'any 92, just un any després de la independència nostra.
2: Sí.
3: I sí, l'època soviètica és una època que diem afecta o impacta durant molts anys, fins al dia d'avui, a tots aquestes repúbliques, ex-repúbliques soviètiques.
2: Ja m'ho imagino. I creus que el país té més influència turca o russa? O persa, no sé, o ara, perquè és un país amb moltes influències, no?
3: Sí, a nivell geopolític, no? Està enmig de Rússia, Iran i Turquia, té una mica d'influència de tots.
2: Sí.
3: Al dia d'avui jo diria que té més influència turca, més per les relacions culturals, religioses, diria. I està més a prop d'Europa, diguem així, Turquia, comparat amb Rússia, però sí, més influència turca, diguem.
2: He vist que la bandera hi ha la mitja lluna.
3: Correcte. Perquè al final són del mateix origen, no? Origen turc. Tots aquells països que acaben amb stans o ans, al final són del mateix origen turc.
2: He llegit que hi ha molta població musulmana, però que és una república on la religió està molt separada de la política.
3: Correcte. Al final, pues, l'època soviètica va tenir coses bones i negatives, i de les bones per mi, personalment, sí, més bones, és que la religió va ser molt secundària. De fet, aquella època era prohibida. No es podria...
2: Qualsevol religió.
3: Exacte. Perquè era un sistema, diguem, atea, no?
2: Sí,
3: és bastant separat. Nosaltres som musulmans, la majoria de la gent, 90%, sí, hi ha una part que és ortodoxa i altra part jueu. Tenim un poble, una part del poble, més la part nord del país, és jueva.
2: I tu aquí segueixes practicant?
3: No. De fet, un dels temes que m'havia impactat, crec que potser és una de les preguntes a nivell cultural, no? Et va impactar quan vaig venir aquí. Jo vaig venir amb 16 anys i al principi un dels temes que em va impactar, a part de la llengua, òbviament, va ser el tema de religió. Perquè nosaltres som més religiosos. No religiosos, més creients, diem així, la majoria, és el que ens inculquen des de petit, però em va impactar bastant al principi, i perquè la gent de la meva edat, de 16 anys, 17 anys, 15 anys, que no eren creients, i per mi era com, uau, com pot ser això? Però després, amb el pas del temps, vaig anar analitzant, potser, i no s'ha creient.
2: Això et comporta conflictes amb la teva família?
3: No, realment no.
2: Que bé. A casa teva seguiu parlant azeri?
3: Sí. Sobretot amb el meu pare, que li ha costat més aprendre, però sí.
2: I a més és important mantenir la llengua, no?
3: Exacte. Mm-hmm. El tema de llengua és una de les coses que identifica un país, no? En aquest sentit, per exemple, a Catalunya el que més m'ha agradat des del principi és intentar conservar, diguem així, la llengua. Perquè al final, si perds la llengua, al final perds el que és la identitat del teu poble, no?
2: Sí.
3: Llavors, en aquest sentit, sí, per mi és important no perdre els teus orígens, però i la llengua ho és primordial en aquest sentit.
2: Mm-hmm. Així que, bé, tu de fet vas fer part de l'escolaritat aquí, no?
3: Correcte.
2: Que et vas incorporar a quart d'ESO.
3: Correcte.
2: Que ja devies aprendre la llengua a partir del sistema acadèmic.
3: Sí. De fet, sí. De fet, vaig perdre 2 anys comparat amb els meus companys d'Azerbaijan. Primer vaig aprendre català el primer any i, clar, no sabia res, només anglès. Yeah. I no era suficient. I després, sí, vaig començar amb quarta d'ESO i a partir d'allà, sí, vaig aprendre primer català, sí, amb el que castellà, clar, de fet.
2: A l'estar escolaritzat. Et sembla que si no hagués sigut una exigència acadèmica, l'hauries volgut aprendre igualment?
3: Jo crec que sí, perquè m'agraden idiomes en si. I sobretot si vius en un país on és la forma de comunicar amb la gent, sí, pues s'hauria d'aprendre.
2: Clar. Quines van ser les teves primeres impressions a l'arribar a Barcelona?
3: Al principi impacta perquè és diferent, no? A nivell cultural, a nivell la llengua i religions, altres temes, és una mica diferent, però amb el pas del temps jo crec que es converteix una mica com a casa teva, perquè és el que és la sensació que tinc quan cada cop que me'n vaig de viatge a algun lloc, la tornada, quan yeah, l'avió està a Barcelona, és com, ostres,
2: estic
3: a casa.
2: Sí,
3: realment sí.
2: Sí, sí, sí. Tu et sents català, doncs?
3: Sí, es pot dir, mig sí, català.
2: No, soc català del tot. No, però està bé que puguis preservar les teves arrels, no? I la teva, sí, cultura també. Trobo que haurien de coexistir les dues, no? Que
3: correcte.
2: No tens per què renegar de...
3: Exacte. Si fas això, llavors pues, no perds... potser ets una mica mentider en aquest sentit, si ho fas així, sí, i per altra banda és una pena. Una pena no perdre els teus orígens al final. I no té per què que impacti si vius un altre país, però jo sóc més partidari d'integració, sempre, de qualsevol persona que vingui de fora. És igual l'origen, que sigui de qualsevol part del món, Europa o altres parts del món, i per això per mi el tema d'integració és primordial. I això, en aquest sentit, per mi és l'Estat, és el govern, diguem així, que hauria d'ajudar, perquè té més instruments i més poder econòmic, diguem així, perquè tota aquesta gent pugui integrar-se a la societat. I la única forma, o la primera forma, o la primera alternativa per poder fer-ho és la llengua, a través de la llengua.
2: La teva família va venir abans aquí a Barcelona o vau venir tots junts?
3: De fet, el meu pare va venir primer. De fet, havia viatjat primer a Madrid, després a Alicante i després a Barcelona. I potser això s'ha sentit com a casa,
2: sí,
3: i va dir, em quedaré aquí. I després van venir la resta de la família.
2: Bueno,
3: jo, el meu germà i la meva mare.
2: Va trobar feina de seguida i va poder regularitzar la seva situació?
3: El que va fer és, bueno, va venir, diguem així, per comprar-se un... Es va comprar un restaurant a Sants,
2: mira,
3: de fet.
2: Ah, mira que bé.
3: I amb això, treballava d'això.
2: Uh-huh. Encara el teniu al restaurant?
3: No.
2: No.
3: Ho va vendre. Ja. Era una mala època, també.
2: Sí, sí, sí. I ha canviat de feina.
3: Sí.
2: Però sempre ha anat tenint feina.
3: Sí.
2: La teva mare també treballa o no?
3: Ja no. De fet, aquí no. Era professora de matemàtiques a la secundària.
2: Sí.
3: I sí, quan va venir aquí, òbviament, pues, era més difícil, però no, ja no treballa.
2: I com van poder regularitzar la seva situació?
3: Seguint una mica els procediments legals, que mínim són 3 anys, i a partir d'allà pots aplicar, i amb això. I has d'esperar,
2: sí,
3: una mica, no?
2: Sí,
3: el procés,
2: sí,
3: burocràtic,
2: sí,
3: tarda,
2: sí,
3: una mica,
2: sí, sí, sí, sí.
3: Però sí.
2: I per què van marxar de l'Azerbaijan?
3: Realment no eren motius econòmics, sinó una mica la situació... És un país una mica complicat, com la majoria dels països exsoviètics.
2: Sí.
3: Potser, bueno, qüestions polítiques, potser, una mica justícia, una mica... És un país bastant, en aquest sentit, una mica corrupte. Llavors, pues, el meu pare va dir que no vull que els meus fills visquin el que he viscut jo, i per això, encara que puc patir, m'és igual, però que vosaltres tingueu una vida més lliure, diguem així.
2: Hi ha molta gent fora del país, perquè jo ets el primer que conec que hagi vingut de l'Azerbaijan.
3: De fet, jo personalment aquí la gent d'Azerbaijan no conec tant. Els, ja. Els que som més són estudiants que venen temporalment, però la majoria que visquin aquí hi ha molt poca gent. En general no venen a aquesta part més aviat més al nord, més Alemanya, més Anglaterra, estan més per aquells països com més com comunitat, però no som tants, no? El país en si són 10 milions, és veritat, hi ha molta gent que viu molt fora, però més més al nord d'Europa.
2: Tornant a la vida acadèmica, com t'hi vas sentir aquí a l'escola? Vas trobar molta diferència entre el sistema educatiu d'aquí i el de l'Azerbaijan?
3: Potser una mica sí, alguns temes. Per exemple, història. És un tema que aquí pues, jo esperava potser una mica diferent, no? Allà estudiem la història del món des de principi fins al dia d'avui, tot, potser, o massa. Aquí és més, o almenys la part que m'ha tocat, diguem així, que he vist més la part contemporània. I després... potser matemàtiques, que dominava bastant, i jo vaig fer la part socials, sí. Que era més fàcil per mi, però no tant. A part d'això, diguem així, no tanta diferència.
2: Mm-hmm. Vas acabar la secundària i després vas fer estudis postobligatoris?
3: Vaig fer batxillerat i després vaig fer estudis internacionals d'economia a Pompeu.
2: Sí.
3: Vaig fer en anglès.
2: Ah, mira que bé.
3: Sí, bueno, per això sempre dèiem IB, International Business Economics.
2: Sí.
3: I sí, després d'això, bueno, vaig fer un màster d'auditoria, etc. I després pues, treballo com project manager en una empresa tecnològica.
2: Uh-huh. Has pogut treballar del que vas estudiar, doncs?
3: Més o menys, perquè al final és economia, i economia és un camp bastant obert, que pots anar a diferents àrees,
2: sí.
3: Que potser comptabilitat, màrqueting, o altres àrees, consulting, etc, etc. I el meu cas és més project manager, més relacionat amb consultoria, diguem així.
2: I amb noves tecnologies.
3: Sí. Mm-hmm. I per tant sí, és bastant semblant a el que havia estudiat.
2: I què, t'agrada la teva feina?
3: Sí, la veritat és que sí.
2: Que bé,
3: no em puc queixar. Sobretot el dia d'avui, que no és fàcil.
2: No,
3: i
2: llavors, per això
3: tant, sí.
2: Tu has viscut sempre a Sants. Què sí. valores del barri?
3: Al final, a vegades, quan dius a casa teva, no tens molts arguments perquè és a casa teva. Per tant, el que valoro és, no sé, tens un carinyo molt especial al barri en si. Visc aquí des de fa quasi 15 anys. Tot és conegut, tot és familiar, tot és molt proper, diguem així, no? Llavors, pues, per mi és més això. No hi ha una raó principal, per això m'agrada Sants, però és tot. No és un barri, diguem així, molt turístic, però al mateix temps també bastant familiar, bastant gent local, és molt proper, diguem així. Per mi, si és per una raó, seria més per això.
2: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
3: Sí. 1, 2, 3.

0: A part de viure al barri, t'has implicat amb entitats que tenen la seu aquí i deies que et volies fer ressò d'un material per aprendre català de la CAL, la Coordinadora d'Associacions sí. per la Llengua, que és una de les entitats que promou aquest programa, diguéssim.
1: Exacte. Sí, de fet, és una campanya que volia fer una mica de menció. Quadernes de conversa, que, bueno, si entreu a la pàgina web de totsuma.cat, sí. Poder veure. Al final és l'objectiu d'aquesta campanya també és això, no? És intentar poder ajudar a la gent que vulgui i pugui, diguem així, aprendre català. Al final és una forma de fer divulgar, diguem, l'idioma entre la gent nouvinguda que no sàpiga en català. I crec que és bastant interessant i, bueno, queden 20 dies des d'avui.
0: Sí.
1: I bueno, estem a la meitat de la recaptació, no? De l'objectiu de la recaptació.
0: Molt bé. I és una metodologia per aprendre català de forma autodidacta, diguéssim?
1: La campanya dius?
0: Sí, que per exemple qui adquireixi aquests llibres o bueno, qui en faci ús els pot seguir per aprendre català per ell mateix?
1: Realment el detall jo crec que a la web directament podrien, en tot
0: sí,
1: suma, podríem veure més el
0: molt
1: detall.
0: Molt bé, perquè ara es tracta, diguéssim, sí. de fer campanya de mecenatge, no? Perquè sí. la gent hi aporti perquè aquests llibres es puguin divulgar.
1: Exacte.
0: I difondre i això.
1: Exacte.
0: Molt bé. A més d'això de la CAL, tu estàs implicat amb l'ANC d'aquí al barri, amb l'Assemblea Nacional Catalana.
1: Sí.
0: Com la vas conèixer i què t'ha portat a implicar-t'hi tant? Perquè tens sí. un càrrec.
1: Bueno, sí, soc coordinador de la Territorial de Sants des de fa poc temps, en realitat, bueno, mig any, quasi, es pot dir. I el temps passa bastant volant. Porto més o menys 2 anys, diria, dintre l'assemblea. I per mi, o sigui, la primera raó és perquè no sigui una institució, diguem així, una organització política. I perquè al final la política ja sabem com funciona. I com diria Maquiavel, és l'art d'enganyar. Llavors, pues, no estic molt a favor de la política, però puguis participar en la vida, diguem, activa. No tan política, diguem així, del barri i de Catalunya. La raó, per què? Jo realment jo crec en el sentit de justícia i per mi la independència de Catalunya és la justícia. Llavors, la raó per la que penso és, primer, estimo a Catalunya, primer estimo el català, Catalunya, catalans, perquè és el que he sentit des de que he viscut aquí. I per altra banda penso que la justícia seria la independència del poble i al final és el lliurament del poble català, i per mi és la raó principal, al final és l'objectiu principal de tots nosaltres. A partir d'allà com ho farem, veurem amb el pas del temps, però és una qüestió, potser ja porta un temps, potser serà més llarg, encara necessitem temps, però perseverància. Crec que és perseverància, seguir lluitant, seguir continuar fins que s'assoleixi, diguem així, l'objectiu.
0: I com veus el futur de l'entitat?
1: Ho veig bé, perquè tenim gent amb ganes. Òbviament és difícil, perquè amb el pas del temps, perquè costa, desgasta, però jo personalment sóc una persona optimista en general. Penso que tot és una experiència i qualsevol experiència es pot treure coses bones, negatives, però sobretot coses bones. I jo crec que només necessitem això, seguir lluitant, seguir amb el mateix camí que tenim. Coses que millorar, sí, sempre. Hi ha coses que seran difícils, han sigut i seran, sí, sempre. Però ho veig positiu, en general.
0: Teniu incidència sobre els partits polítics independentistes?
1: Jo, en aquest sentit, personalment, és una opinió ja personal,
0: sí.
1: No vull implicar-me, diguem així, en aquells... Perquè al final aquest tipus d'intentar... mesclar, diguem així, els partits polítics amb nosaltres només es fa més dany que una altra cosa. Llavors penso que hem de seguir el camí que estem seguint sense desmotivar-nos o desconcentrar-nos amb implicacions polítiques, per mi personalment. Per tant, en aquest sentit, doncs, diria que no. Llavors, sempre hi ha, òbviament, implicacions de molts partits polítics, no? Però penso que hem de seguir el camí de a política, però seguir per la independència.
0: I què s'haurien de pressionar des del carrer?
1: Exacte, al final és mobilització, accions. I el que passa a la gent, l'objectiu com més gran sigui, és més costós. I com més costós sigui, la gent es pot desmotivar en alguns moments, perquè al final vols veure la llum al final del túnel. Llavors, difícil, ho dic, ho és, però impossible no hi és, perquè hi ha molts casos a la història. L'exemple és Azerbaijan, un altre. Va estar durant 70 anys dintre de la Unió Soviètica. Van patir, sí, i va haver, en aquell cas de la història, diguem així, sang, la gent va patir molt, no? Però al final ho vam aconseguir. Llavors, agafant aquell exemple, no veig impossible que el cas de Catalunya sigui impossible, també. Per què? No veig el per què no es podria aconseguir-ho. Al final és el poble, no? Per tant, dic que la democràcia està bé, però no és suficient, no? I democràcia és una eina que moltes vegades el feixisme ha vingut al poder gràcies a la democràcia. Llavors, no és suficient. Nosaltres hem de pensar també mobilitzacions, per tant, justícia. I justícia s'aconsegueix també al poble, al carrer. Lluitant al carrer, diguem així. Així, les revolucions es fan així, no? S'han fet sempre així. Llavors, crec que també seria una forma.
0: I al final de la repressió el veus a prop?
1: És una pregunta difícil, no?
0: Sí, no?
1: Okay. Ara mateix diria que no és tan a prop. Però mai se sap. Però no hem de pensar si està a prop, està lluny, serà més difícil, menys fàcil. No hem de pensar en això. No. Hem de pensar només en un objectiu.
0: Però és com el cavall de batalla, no? Perquè cada dos per tres hi ha judicis, no?
1: Sí, i hi hauran, i es farà més, i per això mateix, utilitzant els partits polítics, que al final els partits polítics tenen aquells interessos sempre propis, perquè volen vots, avui són independentistes, demà potser menys independentistes, per això no ens hem de deixar que ens puguin influenciar aquests partits. I llavors, no és que estigui aquí a prop la independència o serà demà, però jo insisteixo que impossible no és, i només el que s'ha de fer és seguir el camí que seguim.
0: Tant de bo, tinguis raó. Què trobes a faltar de l'Azerbaijan?
1: Un dels, bueno, no és que et trobi faltar, no? Potser el tema de bodes.
0: Dels casaments, sí.
1: Els casaments una mica potser són una mica són diferents que aquí, no? I perquè és una cerimònia, és com una festa, bueno, aquí també, no? Però és una mica diferent, no? Una festa una mica diferent. Potser és una cosa que m'agradaria, sí, trobo una mica a faltar, diguem així. Però per la resta de les coses, personalment, no trobo tant com vull tornar sempre. Com que també tinc la família aquí, els meus pares, el meu germà, llavors pues, estic bé, diguem així, no trobo a faltar tant. I llavors, sí, i a vegades vaig, no? No cada any, però a vegades sí que vaig per veure la resta de família, els meus avis, etc. Alguns amics de petit que tinc, però poc més, realment, no tant.
0: Bueno, doncs, celebro que et trobis també aquí, sí, entre nosaltres. Bueno, ets un més de nosaltres, més faltaria. I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes. No,
1: gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: I per tot el que ens has volgut explicar.
1: Bueno, m'agradaria explicar més coses, no? Però no tenim tant de temps.
0: No, doncs ens seguim veient pel barri.
1: Moltíssimes gràcies, Montal.

0: Cultura. Donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra endins.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Denise Barnaus, nascuda al Brasil, de pare català i mare brasilera. Hola, Denise. Benvinguda al Xerrem. Com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
1: A quina part del Brasil vas néixer?
2: A São Paulo.
1: I què en destacaries del teu lloc d'origen?
2: Bueno, hi ha moltes coses per destacar, no acabaríem.
1: Yeah.
2: Bueno, la frescor de com ho fan les coses, bueno, el nivell de vida, diguem, la gent brasilera pateix molt, no? Altos i baixos econòmicament i tal, però l'alegria que tenen és fonamental, o sigui, per dia a dia, no? O sigui, bueno, pues, i més altres coses, religions, energies, moltes altres coses, però bueno, aquí no acabaríem, eh? M'hauríem de tenir un plec només de... però bueno, moltíssimes coses.
1: I deu ser una ciutat immensa, no?
2: És immensa, és immensa. Pot ser la quarta més gran del món, no? Em sembla. Ara mateix no ho sé com... si me sembla. I, bueno, jo no conec tot a São Paulo, inclús arribem en bassa de barri d'estat de São Paulo, petit i gran São Paulo, potser que hi hagi 40 milions d'habitants.
1: Uf!
2: O 47 milions d'habitants, o sigui, és una barbaritat. I arribem en bassa, inclús, o sigui, hi ha una bassa com, no?, com un petit vaixell per arribar a un altre barri, a una altra zona de São Paulo, imagina, és immensa. Immensa, és la ciutat com... és Madrid, diguem que sembla molt Madrid en gigant, no? Sí, sembla bastant. Sí, després hi ha el litoral nord, evidentment, perquè hi ha part de costa, litoral sud, però bueno, és enorme.
1: On tu vivies, fèieu vida de cara al mar? No.
2: Bueno, al mar sempre, bueno, fèiem vida al mar cada cap de setmana o cada 15 dies, això sí, perquè és molt a prop, estàvem molt a prop, però no, estàvem a Moca, que és un barri que es diu Moca, i està, i després a Pinheiros, i bueno, és bastant, hi ha molts bars, hi ha bars catalans també, hi ha gent catalana en aquell barri, sí, bueno, però la costa no, però vivíem molt el mar, costa i tot. La gent brasilera va molt a la platja, o sigui...
1: I de petita feies molta vida al carrer?
2: No tant.
1: No.
2: Tant a carrer, quan vam canviar, perquè vam canviar quan tenia 10 anys, vam fer un canvi. Mon pare volia algo més tranquil, ja veus, no? Bueno, menys, diguem, menys població, diguem, en aquella zona. I després ja ara està tot com, no? Ha canviat en quasi 30 anys, està tot igual, no? Perquè s'ha unificat, ha crescut per allà. O sigui, vida al carrer, mon pare no ho deixava, ma mare tampoc, no tant. O sigui, sempre vigilant. Poques vegades, fer una mica de cursa amb bici, patinatge una mica, sí, però tant al carrer no tant, eh? O sigui, eren més de grups... o les cases o els locals, grup de dansa, feia més coses així.
1: Els catalans, que tenim fama de seriosos, entre el teu pare i la teva mare,

0: Eren de caràcters molt diferents?
1: Sí, sí. Ma mare és la xispa, era una xispa, bueno, ho és.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ara està més tranquil·la, per això dic que ho era, està viva encara. I mon pare era cosa, bueno, mon pare va morir als anys 90, i mon pare era una cosa supertranquil·la, però era molt metòdic en moltes coses, que és això que m'agrada molt dels catalans, no?
0: Sí.
1: Quan tenen que fer unes quantes coses són molt metòdics en moltes coses, seriosos amb aquestes coses sí que ho són. I a mi m'encanta això, jo sempre he tingut, no, aquesta personalitat, perquè els brasilers són més, ai, no, sí, deixa fer, ja farem,
0: sí, el jo odio això, porti.
1: Sí, jo m'agrada, però no tant, no, jo sóc entremig.
0: Està bé. El teu pare et parlava català?
1: Mon pare parlava cosetes en català, però molt poquet. Me donava llibres i m'avorria moltíssim. I cada 15 dies ens juntaven amb una, la família catalana, diguem, perquè els tiets, tietes i els meus bisavis, per la part del pare, i fèiem com una barbacoa cada 15 dies o cada mes, depèn. I sí, parlàvem parauletes en català, però jo no... Sí, parlàvem molt poquet, però era més el portuguès, i parlàvem ells més el portunyol que el català. O sigui, els catalans parlàvem molt el portunyol, no? Que després de gran i dius, és veritat, parlàvem molt portunyol, no? I així, bueno,
0: pues. I des del Brasil tu havies anat a la Noguera, a la comarca del teu pare?
1: Sí, sí, el que passa que clar, el primer viatge que vaig fer va ser 93. Vaig estar uns mesos, vaig anar a Eivissa, té un tiet a Eivissa també, Buenos Aires a Termes, la poble de la Noguera, i el primer poble, diguem, de la Noguera, i bueno, i tenia molta història en pintura, perquè mon pare pintava i tal, o sigui, ja coneixia una mica la història, però en directe era molt, no? És molt diferent viure, no?
0: Clar.
1: Sentir la sardana per el primer cop també ha sigut molt emocionant. Sí, sí, sí, sí, eh?
0: I quina trajectòria acadèmica vas fer al Brasil?
1: Sí, vaig fer nutrició i dietètica, després vaig fer INEF, no acabada, i aquí vaig deixar els estudis de cantó, vaig conèixer el pare del meu fill, vaig tenir l'Elian, o sigui, el meu fill ja té 20 anys, o sigui, vaig tenir una vida una mica boja, diguem, viatjar, disfrutar, fer, perquè va morir mon pare. O sigui, va ser una cosa una mica, no?, una mica turbulenta, i no vaig tornar, perquè me demanaven tots els exàmens en català, me demanaven moltes coses, selectivitat i tot, doncs, bueno, com era molt independent, necessitava treballar, estudiar molt poc, i dic, no pot ser estudiar tantes hores, no? I era molt així, però estava sempre viatjant.
0: Que bé.
1: Sí, i va ser així, no? I no vaig reprendre, però després, bueno, cursets, algun curset, alguna coseta, però bueno, tampoc voluntariats, coses així. I després sí, vaig començar a treballar dur, moltes hores, no? Després de l'Ian també moltes hores, i era, bueno, treballava per gas natural, però no soc contratada de gas natural. I així, i bueno, i no me feia falta tampoc els estudis, el que passa que clar, jo volia fer una carrera en concret, i ja no feia aquella carrera, suposo que no vaig ja, era molt difícil, veterinària, sí, volia fer veterinària, eh?
0: Yeah.
1: Pues per tant, dic, bueno, aquí ja, bueno.
0: T'has quedat cuidant el teu gos.
1: Eh?
0: Que cuides el teu gos.
1: Ostres,
0: tant com...
1: gos, amics, fills, tot, ho cuidem tots, que cuiden a tots, sí,
0: però és una vocació frustrada.
1: Sí, i de fet en tinc bastant, és una cosa que ja surt de mi, és una cosa, sí. Bueno.
0: Al Brasil no vas arribar a treballar?
1: No, sí, vaig treballar, doncs, bueno, com els jovents, treballar... Depèn dels caps de setmana.
0: Per ajudar-te, per tenir tu algun
1: diner.
0: Clar,
1: però sí, feia voluntariat també amb la gent gran, perquè INEF feia moltes coses així.
0: Yeah.
1: Clar, els monitoratges, monitors, aquí també hi he fet de monitor, eh? He fet un curs de bàsquet també, professional. Bueno, cosetes així, tocava molt esport.
0: Sí.
1: Tota
0: sí.
1: Aquesta part d'esport. Però treballar allí amb nòmina, no. Treballem i fem cosetes així.
0: I què et va portar a venir cap aquí?
1: Bueno, va ser una història molt llarga, perquè és algo molt sentimental. Mon pare, quan va morir, pues va ser així, va ser l'arreu que volia conèixer tota la família i tota la, tota Catalunya, diguem, tota la història de mon pare, diguem la història de la família, i vaig embarcar amb aquesta història, que inclús vaig tenir problemes amb la família d'això, no? D'investigar i tot, era com un tabú. I va ser així, va ser com vull conèixer amb transparència la vida de mon pare.
0: I, l'has arribat a conèixer?
1: Una mica, no tota, una mica, però sí, una mica.
0: I vas descobrir coses que et van sorprendre?
1: Sí, i les altres que, bueno, que m'han deixat contenta, i les altres que no. Tot plegat, però sí, em va sorprendre moltes coses. Bueno, però tenia que conèixer la història de mon pare.
0: Clar. Tu sabies el per què la família i ell havien migrat cap al Brasil?
1: Sí, bueno, després, postguerra, després de molt temps postguerra, perquè a l'època van marxar al 61,
0: sí.
1: Diguem, sí, per fer negocis, i sí, s'han quedat tots, no han tornat cap ningú, o sigui, van marxar els padrins, meus padrins, per part del pare, les tietes, tres tietes i dos tiets. S'han quedat tots allà.
0: Per això, com que explicaves que us reuníeu allà i això,
1: sí,
0: m'ho he imaginat.
1: Sí.
0: Tu has passat de ser una persona completament capaç, no?, a tenir una discapacitat reconeguda del 69%.
1: Correcte.
0: Com es va iniciar aquest procés? Tot va ser arran d'una operació, oi?
1: Sí, bueno, sí, vaig entrar en quiròfano finals de 2018. Me van operar per un quiste ovàric i, bueno, va sortir malament, una mala praxis. I, bueno, i conclusió, quasi un any d'hospital i, bueno, surts discapacitada. Ets una persona i després és una altra, no? Diguem, una altra versió. I, bueno, assolir. Vaig tenir molt amor, molta gent sanitària, amor incondicional, hi ha molta gent bona al meu costat, no vaig estar cap dia sola. I vull agrair, no?, aquests sanitaris que han estat al meu costat, tant de Lleida com de Vall d'Hebron, perquè per culpa d'uns no tenen que pagar els altres, no?
0: Clar.
1: Però, bueno, que tot això és, bueno, és com una segona oportunitat, i mires d'una altra manera, no? I dius, i tens moltes coses que fer a la vida, perquè estàs aquí. Bueno, estic aquí per fer moltes coses, o sigui que mires d'una altra manera. Vaig assolir molt bé, de fet.
0: Sí. En què va consistir la mala praxis?
1: Bueno, diguem que me van perforar un òrgan, la bufeta, i va entrar, bueno, no, diguem que no s'han donat compte en l'operació. Diguem, 48 hores després de l'operació postoperatori estava en UCI. O sigui, vaig entrar en xoc sèptic a casa i me van portar l'ambulància directa cap a l'hospital i a la UCI. I va ser, bueno, un procés, no? Dos mesos i mig de UCI, planta, una altra cirurgia. Bueno, vaig passar per unes 15 cirurgies, potser, fins al dia d'avui.
0: Sí. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I et van poder reconstruir la bufeta que et van perforar?
1: Sí, sí, m'han fet com una enginyeria de medicina.
0: Sí.
1: El meu uròleg de la Vall d'Hebron, boníssims, el grup de la Vall d'Hebron de Lleida, em dic que no, però bueno, que m'ha passat la cosa, va ser a Lleida, no? I per la Vall d'Hebron superbé, i el dia d'avui, ara fa 8 mesos que no opero ja. O sigui, ja vaig bé, vaig molt bé. Tinc un gos que m'ajuda també a fer molta ruta, fer moltes coses. Bueno, vaig començar a Castells i ara me reprendré després d'un temps, però bueno, vaig fent cosetes per la meva salut, tant física i mental. O sigui, sí, vam poder en la part medicina, de moment bé, seqüeles, sí, han quedat les seqüeles, però bueno, seqüeles que encara estem mirant a veure el que es pot millorar.
0: Perquè tota la qüestió, per exemple, que et falten les falanges dels dits, això no ve de la perforació de la bufeta?
1: Sí, això ve, bueno, la perforació de la bufeta, diguem que dona com una infecció, una sepsis per a tots els òrgans, que és el pitjor que pot tenir una persona, però clar, per anar contra aquesta infecció, diguem, tenim que trobar què és, quina infecció tens, quin tipus de bactèria tens, què passa aquí perquè pugui combatir. Què passa? Han donat dosis molt fortes, hi ha tipus de medicació que ocasiona això, la sepsis. O sigui, la gangrena, normalment de la part de la cara o de les parts distals, que són les puntes dels dits, braços, mans, perquè el cos és tan intel·ligent que ell diu, això no vull, i avui el que és òrgans vitals que te dona la vida, no?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, clar, el cos ja rechaça i lluita contra això. Pues diguem que, clar, en qüestió d'una setmana ja tenia necrosat, no? Les puntes dels dits, els peus, i clar, el fort és que quan te despertes i veus això, no?
0: Clar.
1: Clar, que no sé quan va ser, no? Perquè despertes i estàs atontat, no? Però és un procés molt lent, però, bueno, vaig rebre molta ajuda. Moltes, tinc amics metges que han estat al meu costat, persones molt bones que han estat al meu costat, o sigui que estan, i el dia d'avui encara estan al meu costat.
0: Clar. I quin procés has seguit, diguéssim, per acceptar aquesta discapacitat?
1: No. Sí, ganes de viure, de criar el meu, d'acabar de veure créixer el meu fill.
0: Clar.
1: I dir, bueno, queden moltes coses per fer amb aquesta vida, perquè aquesta injustícia, no sé, perquè dic, tan jove i així, dic, algo té, no? Que ganes de viure.
0: Sí, però deus haver necessitat suport psicològic, no?
1: Sí, una mica.
0: Perquè és molt fort el que t'ha passat.
1: Una mica, sí, una mica també. Més, però el suport psicològic que vaig tenir és la família al meu costat, o sigui, el meu fill també, la meva exparella, que som molt amics en un dia d'avui, i que va acompanyar tots els dies. I bueno, les persones que han estat al meu costat, que m'estimen, que m'he estimat, i que el suport professional sí que vaig rebre, però per mi no és suficient, amb una discapacitat. Dic en general,
0: Sí.
1: Però bueno, són les persones que estan al teu costat, professionals, de molts professionals bons, però no tens un seguiment, perquè està tan demanat, saps? El servei
0: la sanitat pública
1: és molt bona,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Clar, hi ha molta gent necessitant, i diguem, si no hagués tingut un coixí ahir, un coixinet meu, de saps?
0: Clar.
1: Digue, pues bueno, anem a fer, no? Un suport tan econòmic com, no?
0: Sí.
1: Psicològic, social, déu-n'hi-do, Sí. Però bueno, són ganes de viure, no?
0: I tu has denunciat aquesta mala praxis?
1: Sí, ja està denunciada. No he denunciat cap metge ni res.
0: Has denunciat la mala praxis en general.
1: Sí, vull que tingui una responsabilitat civil de la primera operació, això des de luego.
0: Sí.
1: Però, i també vull que es donin compte que estan tocant persones, però sobretot que després aquesta gent tingui un apoyo, que tingui un apoyo que a l'altura de la patologia, diguem, no? De les seqüeles.
0: Sí. I en quin procés està la denúncia?
1: Pues ja està, suposo que aquest any ja surt, bueno, aquest any ja surt ja el judici, diguem, bueno, no sé quan al final, però bueno.
0: I et planteges treballar?
1: Sí, plantejo fer algo, però algo que, que m'ompleix del tot. Sí.
0: Clar. Vegades... Cobres algun subsidi?
1: Sí, bueno, per estar treballant, soc pensionista.
0: Sí, no, sí, paro, sí. No? Clar, perquè deus tenir la llarga malaltia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, amb 44 anys, així, i bueno, però sí, de moment així, i de moment vaig fent així.
0: Està bé. I a què dediques el temps ara?
1: A tantes coses. Primer a la família.
0: Clar.
1: Al meu fill, sí. Meva casa, el meu espai, les meves coses, gent que està al meu voltant, amics, desamics, la mare d'una amiga, amb una amiga, i així. Intento ajudar tothom, intento comunicar amb tothom, intento estar per tothom, també. Perquè m'ompleix i ompleixo amb ells també. I dedico, bueno, faig voluntariat alguna vegada, i ara no tinc gaire temps, però bueno, vaig fent cosetes,
0: sí,
1: així.
0: Quin tipus de voluntariat fas?
1: Sí, bueno, la part cultural, la part de centre cívic, fer alguna cosa per moments puntuals de casal, no? De o fer alguna il·lustració d'aquí, alguna coseta així, no? Ajudar per fer carnavals, per ajudar per fer alguna cosa. Sí, acompanyar una mare d'una amiga en el metge. Bueno, cosetes així.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vaig,
0: sí,
1: fent dia a dia, sí, cosetes així.
0: Sí. I has de seguir fent algun tipus de rehabilitació?
1: Sempre.
0: Sí.
1: Mm-hmm. Sempre, quan...
0: Clar, per enfortir la part abdominal.
1: Sí,
0: i la,
1: sí, tot el cos i les amputacions, també em van tocar molt els quiròfanos, la part dels ombros. Sí, sempre estic en rehabilitació. Bueno, cada 3-4 mesos me toca sessions, me toca teràpies, i tens que fer unes quantes cosetes per anar bé.
0: Clar, clar,
1: o sigui,
0: clar,
1: a part de
0: clar,
1: caminar, a part de vida sana, a part de... Sí, però, bueno,
0: sí, sí, sí, sí,
1: sí, però sí, sí, tot bé, tot bé.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, però...
1: Sí.
0: No, que és això, que és com viure, no? Pensant en tu i,
1: sí,
0: i fent tot el possible, no?
1: Sí.
0: per recuperar-te al màxim, no?
1: Sí, sí, per estar-hi, no? I,
0: sí,
1: clar,
0: sí, sí.
1: I que tingui que ma mare, que ma mare també pobrecita, que no, que és molt que està allà, i dic, tens que vindre, però com vindré, que tu tens molta feina? I dic, bueno, no passa res, ja estaré forta per cuidar-te també una mica, no?
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar,
1: tot plegat,
0: clar.
1: O sigui, cuido dels meus,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: disfruto,
0: sí,
1: la vida,
0: sí,
1: cada dia, eh? I això, aquesta entrevista, disfruto d'estar amb tu, disfruto de tot, o sigui, perquè
0: ai,
1: avui estem
0: bé.
1: I demà no sabem, no?
0: És, o sigui, un goig sentir-te, perquè haver passat un trasbals com el que has passat tu, no? I
1: sí,
0: prendre't la vida d'una manera tan positiva, no? I amb tant d'optimisme, és una lliçó de vida,
1: no? No, clar, sí, sí, sí. Bueno, gràcies,
0: sí,
1: gràcies a vosaltres
0: per viure,
1: per deixar
0: amb menys
1: parlar.
0: Por, no? Sí. Doncs moltes gràcies, per tot el que ens has explicat.
1: A vosaltres.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio. Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'arreu,
6: programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem de Reu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud. Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem de Reu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pilar Cajaraville, que va néixer a Melilla, al Marroc espanyol. Hola Pilar, benvinguda al Xerrem de Reu. Com estàs?
2: Bona tarda, jo encantada d'estar amb vosaltres i de poder explicar-vos alguna coseta.
1: Ai, que bé! Tu vas néixer a Melilla, però d'una forma ocasional, suposo, perquè hi vas viure molt poc. Què n'has sentit explicar a la teva família dels teus orígens?
2: Cert. De fet, clar, jo torno cap a la península amb un any i mig, un any i vuit mesos, per tant, pocs records tinc. Jo vaig néixer a Melilla perquè els besavis estaven dintre de lo que era el protectorat espanyol. Dintre d'aquest protectorat, l'avi era treballador de Renfe i estaven fent allà feina i, vull dir, i els pares estaven allà. Bueno, de fet, la història és una mica més llarga, perquè la mare, que també és veritat que la família de la, estava allà també en el protectorat, ella per amor es casa amb un navarrès, vull dir que se'n va cap a Saragossa. Uh-huh. La desgràcia una mica és que ella mor molt jove i l'avi i la mare pues, tornen a la família materna, que estaven cap allà, ja que el seu germà, l'únic germà que tenia, també estava fent el servei militar allà al Marroc. Uh-huh. I allà es coneix el pare i la mare. I d'allà del protectorat, que van néixer dos germans, ells neixen a Vilanador, quan tanquen, van cap a Melilla, i és on neixo jo. I al cap d'un any i poc ja tornen, perquè el pare ja troba una altra feina aquí a la península. Uh-huh. Així ni tot, estem 6 anys més a Màlaga, sí. Per la companyia del pare, i és la mateixa companyia del pare, que aleshores, bueno, abans era Dragados i Construcciones, clar, aquestes companyies s'emportaven els treballadors allà on tenien l'obra, yeah. I venim cap a Catalunya, en concret a Barberà del Vallès.
1: Mira.
2: I aquí és on m'he quedat.
1: Sí, la guerra del Marroc els va afectar a la teva família?
2: Sí, molt, perquè clar, tots els seus guanys, les seves cases, tot això ho van perdre, van perdre tot.
1: Ja. Uh-huh. I quins records? Bueno, de Màlaga sí que en deus tenir més records, no?
2: Tinc petits records, clar, la primera escola, per exemple, clar que, bueno, era tota il·lusió, i a més en aquells moments encara no estava el que ara diem l'educació infantil, però en aquells moments es posava com una prova pilot, i en 4 anys la mare ja em va portar a l'escola, I aleshores sí recordo l'escola de les Flores de Màlaga, també recordo els Sant Joans, que allà també se celebra molt, es fan les fogueres, i d'allà sí que tinc records, petits records, però en tinc.
1: No hi devia haver tanta densitat urbanística en aquella època, no? Encara no era tan turístic Màlaga.
2: Segurament, vull dir, bueno, ja començava a anar bé, però no en aquest, no, sí que començaven a haver els primers, no? Inclús els primers estrangers que ja venien, perquè estem parlant dels anys ja, pues, 65, 66, però vull dir, no era la Màlaga actual, no? Ni molt menys.
1: I de la teva arribada a Barberà, quins records en tens?
2: Mira, el primer, un pis molt gran. Bueno, perquè, clar, aquestes companyies és això, ens portaven els treballadors, ens donaven habitatge, pagaven les escoles dels nens, vol dir que ho feien... Era com, m'imagino, jo a vegades he pensat que eren com les colònies tèxtils d'aquí de Catalunya, doncs aquestes companyies eren igual, no?
1: Sí.
2: I, clar, arribem... Bueno, Barberà era un poble molt agrícola encara, vull dir, encara hi havia molts camps de vinya... i bueno, havíem fet els primers edificis, no? I clar, aleshores un pis molt gran, l'escola també molt bonica, només hi havia una escola que l'acabaven d'obrir, l'Elisabadia, i aleshores, és clar, a més se feia molta vida de carrer, encara hi havia molts carrers sense asfaltar, vol dir que tot era com a molt, molt poble encara, encara Barberà del Vallès era un poble. I recordo això, no? Un lloc doncs, molt agradable, molt bonic de veure. I sentir una altra llengua, no? Que ja no l'havia sentit mai. Perquè, clar, el meu català ja sabeu que és un català de carrer. Vaig aprendre el català al carrer. I aleshores, doncs, molt bé. La veritat és que tinc molt bons records.
1: Ja, jo tenia la idea que aquests pobles del Vallès, bueno, propers a Ciutat Badia, que es deia llavors, i això, que hi havia molta migració, així hi havia gent autòctona també, no?, catalana.
2: Sí, encara no s'havia fet el que és Ciutat Badia, i sí, tenia un casc antic en població encara molt autòctona de la terra. També és veritat que en aquests anys, que ja eren els principis dels 70, va venir molta gent. Vull dir que a l'escola és veritat que la majoria, van començar a ser majoria d'alumnes castellanoparlants. Vull dir, catalanoparlants eren molt poquets, vull dir, dintre del que és el context. Però encara al ser un poble petit, encara aquest equilibri, el català encara se sentia, bueno, als carrers, a les botigues, i clar, vull dir, va ser... Bueno, per mi va ser interessant de sentir aquesta llengua i de seguida em va agradar molt, em va agradar moltíssim.
1: Que bé. De tota manera, tu vas fer l'escolaritat en castellà.
2: Sí, el meu primer contacte escolar amb el català és a la universitat, que aleshores també era un projecte pilot, feia magisteri en català. I era també, encara no estava, no, encara no havia ni tota aquesta normalització de la U, el B1, no havia res, Nosaltres acabàvem el magisteri, vull dir, els que vam voler entrar en aquesta promoció i ens donaven un certificat conforme, podíem exercir la carrera en català, Era un certificat que tenia conforme havíem fet tota la carrera en català i estàvem, bueno, llestos per poder exercir en català.
1: Bueno, són anys del boom de la urbanització, no?, del creixement urbanístic, que tu devies viure de prop arran de la feina del teu pare, el naixement de l'ara Badia del Vallès, no?, que abans es deia...
2: Sí, tant...
1: Sí, i com...
2: Clar, va créixer moltíssim, va venir molta gent. Bueno, Ciutat Badia o Badia del Vallès, que actualment es diu Badia del Vallès, és clar, allò, no sé si hi havia com 9 o 10 escoles de primària, imagineu-se la quantitat de gent que va arribar de cop i volta a aquest petit municipi, ara és un municipi. Fins aleshores eren terrenys de Barberà i de Cerdanyola i 2 anys ho regia l'alcalde de Barberà i 2 anys l'alcalde de Cerdanyola. Aleshores va venir moltíssima gent. De fet, faig les pràctiques, un dels anys de pràctiques ho faig en una escola de Badia del Vallès, l'escola Cervantes, que ja està tancada. I sí, vull dir, clar, era una arribada de gent, clar... Sí que és veritat que també va haver, força convivència, Vull dir, així com la gent diu, el problema del català i tal, no, vull dir, la gent també, hi havia molta gent que s'adaptava, gent com jo, que li agradava i que apreníem el català, que veiem que era una forma més d'ampliar els nostres coneiximents, no? I vull dir que la veritat és, sí que és veritat, que també sortia aquest grup de gent que deia... A mi hablen en castellano o en espanyol i això també hi era. Sí. Però en realitat jo no ho recordo, que hagi hagut conflictes en la llengua.
1: No, i a casa teva, que sou 5 germans, no hi va haver dins de la família, diguéssim, hostilitat cap al català o les persones catalanes, no?
2: No, en realitat tots, tots parlem des d'un punt de vista, bueno, uns més tard, uns altres més d'hora, tots parlem. Els pares són els únics que sí que els va costar molt, sempre, però ells estaven contents que els seus fills parlessin el català, vull dir, sempre parlaven amb orgull amb això. I això, vull dir que no havia sigut un problema, ni sí que no ho van parlar mai, però sí que és veritat, vull dir, bueno, quan la mare anava a la perruqueria, que clar, havia la perruqueria, doncs ella, clar, se volia assabentar també de moltes coses, a vegades preguntava i això, però ells hi contents, també, de que els seus fills s'haguessin integrat i parlessin el català. Bueno, bé,
1: tu...
2: no va bé.
1: Vas fer magisteri, t'hi vas trobar d'alguna manera o va ser una carrera que vas triar o que vas sentir la vocació d'alguna manera?
2: Bé, van haver diferents etapes, En principi volia fer INEF, però no era, aleshores no era universitària, i la mare em deia, home, ara ja que has estudiat el batxillerat i tot, bueno, el BUP en aquell moment... Sí. Has de fer aquesta carrera que no és universitària. Bueno, també és veritat que les proves eren... Bueno, una companya meva sí que es va presentar, pobreta, després va suspendre la natació, però en principi volia anar cap aquí. I després em vaig trobar i vaig pensar, bé, bueno, com que magisteri també en aquell moment hi havia moltes sortides, perquè estava pues, la branca de ciències, de lletres, i també podries entrar dins de l'especialitat d'educació física, bueno, em va animar una miqueta més a fer-ho. Anar cap allà.
1: Mira que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: esquena i amb un bastó.
1: Has triat la cançó de matinada per algun motiu?
2: Bé, us haig de dir que clar, en aquell moment, que el meu català era un català de carrer, sentir el Serrat, també el Lluís Llach, ens va ajudar molt, bueno, a mi personalment, sobretot el Serrat, ens va ajudar molt a entendre més aquesta llengua tan bonica. I clar, per mi va ser un cantant, no? Així com hi ha gent que té els Beatles per aprendre l'anglès, per mi va ser un cantant que es va despuntar amb la meva llengua.
1: Està bé. Aquesta cançó també connecta amb el passat agrícola, no? De Barberà i de Badia.
2: I de l'època, en aquell moment.
1: Sí, sí.
2: I també és una cançó que, clar, s'aprenen moltíssimes paraules, no? Copsivada, el pap... hi ha moltes paraules que, és clar, vull dir que si ens posem una mica a analitzar-la, ens surt, no? Mm-hmm. I després, pues, clar, també hi ha algun moment, no?, que si ho mires, no?, quan parla de les fulles, que les tallaran, però que fins que les tallin, pues, han de tenir el cap ben alt, no?, i que hi haurà temps per caure a terra, no?, i és una cançó que anima, no?, a mi m'aixeca l'ànim.
1: Sí, sí, és veritat. I bueno, després d'estudiar magisteri, tu creus que vas sortir formada com per fer de mestra?
2: Bé, sempre és una pregunta que ens fem tots els estudiants quan acabem, sí, la carrera. La veritat és que vaig tenir molts bons mestres i en aquell moment sempre demanem més, i en aquell moment també demanaven que la carrera fos de 5 anys i no de 3, ara actualment ja és un grau de 4 igual que les altres. Però jo crec que sí, que en aquell moment, a més l'escola de magisteri que venia de Sant Cugat i s'instal·lava en aquells moments a la universitat, era molt nova, vull dir, gairebé no havia ni parada d'autobús, estava també tot per asfaltar i tal, i tot el professorat que en aquell moment hi havia, la veritat és que vam fer molt bona feina, eh? Mm-hmm. Jo crec que sí.
1: I després trobes que la vas encertar, t'ha agradat fer de mestra?
2: Sí, la veritat és que és una professió que sempre diem, no?, que res molt també, a canvi de la teva feina, no? Estar en persones, veure com creixen, veure com ells poquet a poquet estan aprenent, s'estan formant. La veritat és que és... Jo sempre dic que és una professió meravellosa, eh?
1: Sí.
2: No diré que hauríem de pagar per fer-la, perquè no.
1: Home, no.
2: Però sí que és veritat que és una professió molt, molt agraïda.
1: Sí, sí.
2: Després veus, no sé, l'altre dia t'explicava l'anècdota, no?, de veure com ara, no?, aquesta migració que ve de Sud-amèrica, i se van integrant també en la llengua, no?, o altres cultures. Però també veus, jo per exemple, en aquests últims anys també vaig tenir una noia de Venezuela que va venir, tenia 8 anys també, més o menys 7 o 8 anys, i de seguida es va enganxar al català, no?, d'escoltar-lo a la classe, també li va agradar molt, i en pocs mesos ja la noia la feia molt bé, molt bé, perquè bé, també li va agradar, no?, m'imagino. També hi ha altres que els hi costa més, Per això és tan important sentir el català al carrer, sentir el català a l'escola, que la gent que ve de fora pues, vegi que la nostra llengua curricular és del català. I això és molt important per seguir endavant, sobretot.
1: I tant, i perquè la llengua hi segueixi, no? Tu sempre has treballat a escoles del Vallès?
2: Sí, del Vallès Occidental, sí. Poquetes, Vull dir, no tampoc en tinc molt, vull dir, de seguida... M'he quedat amb la meva definitiva, que era l'escola Serra Parera,
1: sí.
2: I vull dir, vaig fer a Can Llobet i em vaig iniciar en l'escola d'adults de Can Rull.
1: Està molt bé. Bueno, per poder fer equip i compartir un projecte, no?, el fet de mantenir-se en una mateixa escola.
2: Sí, això és un plus que hem de tenir en compte, mantenir a la plantilla, de que no hi hagi molta mobilitat, si no, no es poden fer grans projectes.
1: Clar. Mm-hmm. I ara, tu segueixes demostrant la teva estima per la llengua, no?, que fas de parella lingüística.
2: Sí, ho vaig trobar, bueno, ara això fa 5 o 6 anys, que vaig trobar que, bueno, aquí a Barberà del Vallès la normalització lingüística havia posat alguns rètols de que necessitaven parelles lingüístiques per ajudar a la gent benvinguda, i vaig pensar que seria bo, no?, entrar dintre d'aquest món. I la veritat és que estic molt contenta, a part de que, bueno, també és veritat que també m'omple, perquè també coneixes a molta gent i veus, bueno, les seves casuístiques que tenen i el per què han vingut i també com volen integrar-se i ajudar-los una mica. I com te comentava abans, és molt important sentir el català al carrer.
1: I tant.
2: Així, les parelles lingüístiques és una forma de sortir. En realitat, pues, què fem? Doncs fem això, ens trobem una estoneta, jo a vegades les presento, bueno, una mica el recorregut pel poble, a vegades anem a fer un cafè, a vegades anem al mercat a veure també com és el vocabulari del mercat. Vol dir que d'alguna manera també és veritat que és molt bonic poder col·laborar i ajudar d'aquesta manera, que,
1: sí, sí,
2: que aquesta gent que vol parlar el català, sí, i que moltes vegades no troben el lloc o el moment, perquè molta gent li canvien el castellà, jo a l'escola d'adults ja m'havia trobat a vegades, de gent, aquests venien de fora i em deia, és que Pilar, avui me'n recordo que era un auxiliar de clínica, em deia, és que jo parlo català i de seguida que senten el meu accent canvien el castellà. I jo sempre els deia el mateix, vosaltres no canvieu, no canvieu, encara que us canviïn, no canvieu. Sí. Però, clar, els estudiants també se troben amb aquest problema, no? Sí, i ser parella lingüística, doncs, està molt bé, perquè veus de la gent, inclús a vegades te trobes amb altres parelles, pel carrer, i està molt bé que la gent senti el català.
1: I tant. Has tingut parelles d'orígens molt diferents?
2: Sobretot ara i últimament sud-americans, he tingut algun àrab també, però la gran majoria sud-americana.
1: I quina motivació trobes que tenen per aprendre a parlar en català?
2: Mira, m'he trobat una mica de tot, he trobat des de noies més joves que, clar, necessiten entrar a la universitat o necessiten fer algun estudi i per tant les demanaven el català, a mares que volen aprendre el català perquè a les escoles dels seus fills hi parlen en català, o els informes d'avaluació venen en català, o les notificacions de les escoles venen en català. I aleshores m'he trobat això, diferents motius, no? Vull dir, que necessiten o que volen parlar el català.
1: Sí, sí. Tu també col·labores amb la Fundació Cívica Oreneta del Vallès. Què hi fas?
2: En aquests moments estem fent un taller de lectoescriptura per les persones, bueno, per les persones adultes estem fent. És una fundació que té diferents tallers i en principi em vaig oferir voluntària a la lectoescriptura.
1: Els alumnes que tens deuen ser migrants, no? Perquè ara no hi ha analfabetisme aquí.
2: Són persones grans també, grans, i persones que potser han anat poquet a l'escola i ara volen tornar a enganxar-se, molt bé.
1: Sí.
2: I sí, són persones amb aquesta inquietud de dir, he anat poquet a l'escola, però ara doneu l'oportunitat de continuar una miqueta més els meus estudis o de recordar-los. De recordar-los, i està molt bé, vull dir, que s'animin
1: i
2: facin aquestes cosetes.
1: Això ho fas en català també?
2: Hi ha de tot, hi ha un grup que és en català i un altre grup en castellà.
1: Està bé.
2: Sí.
1: Mira, així dius que fa 2 mesos que t'has jubilat, però és una manera com de continuar amb la professió, oi?
2: Sí, és veritat. Ara fa un parell de mesos que em vaig jubilar i en principi, bé, clar, és una nova etapa. Estic, com dic jo, renovant-me i intentant millorar. I des del voluntariat de Barberà del Vallès hi havia aquesta fundació, he col·laborat amb algun altre puntualment, com els espaiapupes, per campanyes... amb algunes altres organitzacions també, i ara en aquesta és una mica més estable de
1: fer. Està bé. I
2: haig de tornar a retrobar-me, Jo torno a preguntar què vull ser de gran.
1: Clar. També participes en un club de lectura. T'agrada llegir, suposo, no?
2: Més que llegir, devorar.
1: Ja. Sí. Doncs ens pots recomanar algun llibre, sí, dels que hagis devorat, a veure.
2: La veritat és que la lectura sempre ha estat, i a vegades inclús ho necessito a vegades per desconnectar-me, no? Inclús de la meva, bueno, abans de la meva feina, i això perquè sóc d'aquelles persones que quan comença un llibre entra dintre, no faig molta analítica del llibre, ja. Però sí que entro i sóc capaç, igual que me passa amb el cinema, de sí. deixar-me emportar.
1: Yeah.
2: Mira, l'últim llibre que he llegit ara eren Les noies de Sants, de la Tània Justen.
1: Ai, mira, l'estic acabant, sí, perquè més com que, bueno, jo sóc de Sants i això, i sí, ara estic a l'època molt dura de la postguerra, diguéssim, bueno, perquè ja l'estic acabant, sí, sí.
2: Sí, i el paper de les dones, no? Sí, aquestes sí. dones que els marits o els homes se'n van a la guerra i elles queden aquí i han de viure cada dia, no? El dia a dia. Aleshores, vull dir, bueno, aquest és un dels últims. També, bueno, pues, no sé si

0: bé. I també us ho recomano.
1: Moltes gràcies per les recomanacions. Mira, que diu el Roger, el tècnic, que se'ns acaba el temps del programa.
0: Oh.
1: Espero que la jubilació et provi molt, que també em vas dir que feies senderisme i que suposo que la teva vocació per les activitats esportives igual ara també les pots retrobar. I moltíssimes...
0: Continuo amb elles.
1: Sí, doncs, i moltíssimes gràcies també per tot aquest voluntariat que fas i per aportar el que aportes al manteniment de la nostra llengua. I doncs fins una altra.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Sònia Del Seco, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Turí. Hola Sònia, benvinguda al Xerrem. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Sí, jo estic bé.
0: Ja. Sí, sí. Tot i que dius que has estat refredada, oi?
1: Sí, un poc, una miqueta, sí.
0: Però res, no es nota. El teu cognom porta al davant el connectiu 10, que aquí es diu que aquests connectius són un senyal de distinció. A Itàlia també passa?
1: Jo no saps ninguna cosa respecte a aquesta novetat, yeah. Però la meva família no era molt ricca,
0: no era aristocràtica
1: que jo no recordo una família aristocràtica, yeah. Abans de la meva,
0: yeah, yeah, yeah. I Seco sí que té bastant el mateix significat que aquí, oi?
1: Sí, és una persona que no pesa molt,
0: yeah.
1: És molt pesanta,
0: sí. Yeah, una persona prima, sí.
1: Sí.
0: Tu has viscut fins no fa gaire a Turí. Com a ciutat per viure-hi, quins aspectes destacaries?
1: Sí, jo he viscut la majoria del temps a Turí. Jo vaig nascer allà i m'agrada bastant la ciutat. No és una ciutat molt grande, però és interessante dal punto di

0: vista cultural i amb moltes coses de fer. És una ciutat molt diversa ora respecte al passat, perquè inicialment era una ciutat industrial prevalentment, perquè allà hi ha la Fiat,
1: sí, tant,
0: que és la indústria més gran d'Itàlia, de...
1: sí.
0: I per això inicialment no era una ciutat molt cultural. Ara moltes coses són canviades i és millorat, sí.
1: El que sí que és molt gran és l'àrea metropolitana, no? Pel que vaig veure.
0: Sí. Jo he viscut en una part no central, no de la part central de la ciutat, però entre la ciutat també, sí. Sí.
1: I la teva vida com era allà?
0: La meva vida ja era molt diferent respecte aquí, perquè jo aquí al moment no estic treballant i allà tenia un treball impegnatiu, perquè estava fora de casa tot el dia i ara tinc molt temps per a mi, che è la primera vegada en la meva vida che puc fer un'esperienza de así, no? Pensar a coses per a mi,
1: clar,
0: i tenir temps per a veure el que voldria veure, anar al museu o al cine, durant el periodo en el qual treballava tot el dia,
1: clar,
0: possible. Tinc una filla també,
1: sí,
0: ara és gran i per això tinc més temps per a mi,
1: sí,
0: també.
1: Sí. I ho vius amb plaer, això de tenir tant de temps per tu?
0: A l'inici sí, ara que jo vinc aquí des d'un any i 8 mesos més o menys, no com a l'inici, preferiria tornar a treballar i sentir-me activa nella società, perquè no sóc molt capaç de tenir troppo tant temps per a mi,
1: sí.
0: Però a l'inici sí,
1: Home, clar, més si has estat treballant sempre, segur que s'agraeix,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I quina trajectòria acadèmica i professional vas fer a Turí?
0: A Turí he studiat a la Universitat de Turí per a 4 anys amb la letteratura italiana, amb l'indirizzo storia critica del cinema, e després vado a fare un master postgrau a Siena, che è nel centro della Italia,
1: sì,
0: in biblioteconomia, in gestione delle biblioteche antiche, e ho lavorato per molto tempo al Museo Nazionale del Cinema di Turì, più o meno 26 anni, che sono tanti. Che
1: esperienza, no?
0: Devies
1: tenir molta experiència allà.
0: Sí. És una fundació, però és oberta al poble i és possible anar a visitar el museo, i hi ha una biblioteca, una videoteca, moltes parts diferents del museo, no tots nel mateix lloc, in lloc different della ciutat. E nell'ultimo tempo io lavoravo nella biblioteca, come bibliotecaria, archivista.
1: I a la biblioteca hi pot anar tothom, o només els estudiants de cinema, o la gent que és sòcia o té carnet?
0: Sí, és una biblioteca especialística i per això és necessari fer un carnet especial, e abitualment tenim, parlo com
1: sì,
0: si
1: sì,
0: fosse,
1: sì, clar,
0: allà,
1: moltes
0: libras e periodico de cine e fotografia, e per això las personas che abitualmente vienen a buscar material son estudiantes de la universidad, personas que o personas interessadas al tema, també curiosos que vienen a ver las películas antiguas. Alguna vez preguntaban, ¿volvería ver una película, pero no ricordo el titolo, no ricordo el director, no ricordo nada?
1: I tu, amb la teva experiència, t'encenia la llumeta.
0: Sí. Facíem molt preguntes per entendre
1: quina pel·lícula era, no?
0: Sí, però sí, és una biblioteca especialística, sí.
1: Està bé. I tu has hagut de deixar la feina definitivament o has pogut demanar alguna excedència?
0: Al principi vaig demanar una excedència de 2 anys, perquè a Itàlia és possible legalment in tutta una carriera lavorativa, sì. Pregunta fins 2 anni de come si dice la no trabajan per 2 anni, però sì. Tenen la posizione,
1: demanar come un permiso, un'excedenza.
0: Io la vaggio a demanar, però ho ottenuto sol non messo 1 anno i mig.
1: Ja t'ha caducat.
0: I al final, sí, al final la pregunta era què tu vols fer, tornar o estar allà. I al final és de collir de stare aquí, perché il mio marito vix aquí e té un bon treball. I per això... Sí.
1: Ja ho has decidit, no?
0: A sí, més, no és una decisió fàcil, eh?
1: Ja m'ho penso, perquè si tens una feina poc qualificada deu ser més fàcil, no? Però tenint una feina que et gratifica i que t'agrada i que... Sí. I que t'has format al llarg de molt de temps i això ha de ser difícil deixar-ho. I més, això, si has estat acostumada sempre a tenir una independència econòmica, bueno, jo ho valoro molt, diguéssim, no? Passar a dependre del marit i això, que no deu ser una situació fàcil.
0: No, no és fàcil aquesta, però he pensat que també és una ocasió per a mi per a tentar una nova vida.
1: Sí. No, i aquesta feina que pots fer tu de introspecció i de pensar realment què vols ser quan siguis gran, o de poder-te escoltar, no, i sentir què vols fer realment.
0: Sí.
1: Vull dir que és important poder fer aturades i poder-ho fer,
0: Sí. És la primera vegada en la meva vida que puc estar concentrada en el que voldria fer.
1: Doncs ja et toca.
0: Sí.
1: I abans de venir, tu sabies que aquí es parlava català? Què en sabies de Catalunya?
0: No sabia molt, sabia que es parlaven 2 llengües, però no immaginava quanta importància tenia conèixer el català. I per això he studiat un poc de castellà abans de venir in una scuola seral e després el treball e 2 vegades a la settimana, ja. E després quan vaig venir aquí discover che non se parlava solo il castellano, sì, non è solo il castellano, e ho pensato che per integrarmi fu importante iniziare a studiare il catalano anche. I vaig a buscar un lloc on era possible.
1: Sí. I on l'aprens?
0: A l'Hospitale de l'Obregat, sí.
1: Al Consorci de Normalització Lingüística.
0: Sí, a la normalització lingüística, sí. Allà.
1: I a més tens una parella lingüística, no?
0: Sí, perquè una cosa que he pensat és el meu marit e jo parlem italià, ell parla tot el dia anglès per al treball i no tinc moltes possibilitats de comunicar en català, e per això he preguntat si era possible, no, obtenir aquesta ulterior possibilitat, e mi han dit que sí, i ara tinc una meravellosa senyora amb la qual jo puc parlar una vegada alla settimana per a tecnicamente para un'ora, però nosaltres parlem molto més,
1: sì.
0: E anem junts a veure coses che nos agrada. És un'idea interessante, perché è una maniera para parlare,
1: perché non stai spendendo la grammatica ni d'altre cose, no?
0: Sì.
1: Només parlar.
0: Sí, és un mètode diferent respecte a la classe.
1: Sí. I si tens temes de conversa en comú i tot això, doncs encara més,
0: sí,
1: no?
0: Sí. I després és un mètode per a conèixer, no, noves persones.
1: Clar. Sí. I t'ho van facilitar el consorci mateix, la parella lingüística.
0: Sí, jo vaig a preguntar-li i la senyora que estava allà m'ha informat que era possible i així.
1: Mm-hmm. I què trobes a faltar de Turí?
0: De Turí em falta la meva mare, especialment.
1: Yeah.
0: Perquè ella és allà ara i viu sola i té 80 anys che sono molts, e per ora è stato bene, té moltes amigas, una germana allà, però è un'età nel qual immagino che prima o poi sarà sigui necessari trovare una soluzione differente per ella també. Portarla qui non è facile, perché per una persona gran cambia tutto, è molto difficile,
1: sì,
0: specialmente la lingua e tutto, però vedremo.
1: Yeah.
0: Dia a dia.
1: No tens més germans?
0: Sì, sí, io tengo un germà més jove che mi, che però vius in Alemanya.
1: Ah, o sigui che il tema della mare tampoco non lo resol ell.
0: No. E ella espera continuamente de recibir telefonadas de mi, sí.
1: El teu germà ja fa més temps que és fora, ja ho té més assumit.
0: Més de anys, sí. Sí. I després ell és un home,
1: Ja.
0: No tenim la mateixa esperança.
1: No, lo de les cures no ho té tan clar.
0: No.
1: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Gràcies.

0: Dius que no treballes, però em sembla que sí que fas alguna feina, no? Que dones classes de ioga.
1: Sí, una petita feina, sí.
0: Home, en comparació amb l'envergadura de la teva feina a la biblioteca del cinema, sí. No, però també és important, no?
1: Sí, és important empezar a fer coses i ara he tingut la possibilitat de conèixer una cooperativa di donne che sta qui all'ospedale dell'Obregat e che aiuta donne che hanno petite violenze. Y me han preguntado de hacer clases de yoga para ellas porque es un proyecto de autocura y me ha agradado mucho la idea, el proyecto y por eso he hecho un curso que me ha enseñado cómo trabajar a grupos de donas con problemas de este tipo porque es diferente de una clase normal, ¿no?
0: Sí.
1: Fue un curso de 5 encuentros con una psicóloga y con personas que podían hablar de la cuestión, del tema.
0: Informarte, sí.
1: Y ahora he empezado a trabajar con este grupo que es formado de 14 personas. Sí.
0: Ah, está bien. ¿Y son dones que viven en casas de acogida?
1: Alguna sí y alguna, alguna no, pero el media
0: ha
1: recomendado que lo faci, sí, porque para trobar un equilibri entre...
0: Clar. Emocional, bueno, que deu si ha patit violència o no, té seqüeles o...
1: Sí. E perché credo negli esseri umani.
0: Sì,
1: credo che la possibilità di fare cose buone per persone che lo necessitano.
0: Sì.
1: Sì, il yoga da sempre è stata la mia seconda attività, no? Già ho studiato già molti anni per fare la maestra di yoga, di Hatha yoga, sì.
0: També convida a la introspecció, no? Que està sumida en aquest procés.
1: Sí, m'està ajudant molt.
0: De pensar en tu.
1: Sí. Sí.
0: Deu ser gratificant també com a feina, sobretot si veus que realment amb elles els aporta aquesta serenitat que necessiten, no? O inclús poder... això, pensar en què fem la seva vida, no?
1: Sí, perquè penso que és necessari donar una segona possibilitat a tots.
0: Clar, i tant.
1: Sí.
0: Sí, sí, perquè si no suposo que estàs en bucle i sempre caus amb el mateix, no?
1: Sí.
0: I et relaciones amb altres italians aquí?
1: Sì, quando vado venire qui, tenia un amico che era un compagno di scuola di quando stava molto petita e che vive qui, ha la sua famiglia, te una parella, te una nena e mi ha introdotto a una comunità italiana che sta qui in Barcellona perché ha una comunità molto grande.
0: Sì, mi sembra che è della nacionalitat que hi ha més estrangers aquí.
1: Sí. I ara tenim una chat que es diu David di Donatello.
0: Oi, mira que culta.
1: Sí. Totes són persones que nos agrada el cine.
0: Sí.
1: I per això una vez a la setmana organitzem de veure un film italià da una persona o la otra a casa de uno e dell'altro vaig a conèixer moltes noves persones.
0: I les pel·lícules ja les deus conèixer totes o què?
1: No totes, però sí.
0: I sempre està bé també poder parlar de pel·lícules i així. I de pel·lícules catalanes n'has vist últimament?
1: Sí, l'última que he vist és El 47.
0: Ah, mira.
1: Que és una pel·lícula molt interessant, tota en català i espanyol, i sense subtítols.
0: Ah, mira-la, ella.
1: Sí, i vaig a veure-la al cinema Verdi, aquí en Barcelona, i tratta d'una immigració interna, che mi ricorda moltissimo l'immigrazione della mia famiglia, perché il mio padre non era di Turì e veniva da Siena, e la mia madre non era di Turì, veniva da Cuneo, che è una città del Piemonte, e mezzo menge in quel periodo nel quale la pellicola è ambientata,
0: sì, 78,
1: no?
0: Sì,
1: sì. E è una pellicola interessante da veure, la consiglio.
0: Sì. Sortosament encara és als cinemes, vull dir que sí que té públic, que bé. Doncs això, la teva mare parla piemontès?
1: La meva mare parla piemontese e italià, e la seva mare era francesa.
0: Ah.
1: E mi ricordo la seva mare, l'avia, che parlava amb ella in francese e in piemontese.
0: Ai, che bene.
1: Sì, ella parla in piemontese con la sua germana.
0: Sì.
1: E io lo puc entendre, però non lo parlo.
0: È molto differente dall'italià?
1: È abbastanza differente. Il mio padre non lo intendia, tutto. Sì. Specialmente quando la mia mare parlava con la sua germana. Al telefono, perché parlavano molt rapidamente e non era facile, no?
0: E il tuo padre parla algun dialetto?
1: Il mio padre aveva una cadenza, non era esattamente un dialetto, perché in Toscana il dialetto toscano è il més simile all'italiano.
0: È come passa qui con l'andalus, per esempio, no?
1: Sì. Per esempio, non termina il verbs all'infinitivo. Parlare e non parlare, no? È differente, però è sentenza, sì.
0: Abans, parlaves del 97, no?, que parla de la immigració, i, tot i que se'n surten airosos, no?, però hi ha un dol, no?, en aquesta immigració. Tu també has viscut aquest dol?
1: Sí, jo crec que sí. Clarament la meva immigració és una immigració diferent d'altres.
0: Tot i ser plàcida, no?, però deixar el teu lloc d'origen...
1: Però és un dol, sì, perquè és difícil recomençar a la meva età tot, no? Sì, non so se ritornare a Turì in futuro. A questo non
0: lo saps,
1: a questo momento non lo può dire. Però tot cambia, no?
0: Sì, cambia.
1: E è una canzone che dice cambia, tutto cambia.
0: Sì. Pues mira, amb la idea aquesta igual podem xerrar d'aquí un temps a veure les coses que han canviat
1: i
0: com veus el teu futur, no? Ara diu l'Oleguer que se'ns acaba el temps del programa. Doncs mira, moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
1: I
0: espero que acabis de passar el dol i que et trobis molt bé aquí entre nosaltres i que l'encertis amb el teu futur.
1: L'espero, gràcies. Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: El Club del Country.
6: Bring home the teardrops and let's have a ball.
5: Un programa que ha fet història.
6: She's just a and I'm already out of my mind.
5: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes al programa 2025 del Club del Country amb Rafael Corbí, un repàs a la música country que sempre portem a terme des del 1987 cada setmana amb aquest espai. Soc Rafael Corbí i avui comencem amb aquesta cançó que ens aporta el més nou treball discogràfic d'en Samuel Robert Barber, conegut com Sam Barber, el cantant de Perry County de Missouri, joveníssim, va néixer el 15 d'abril de 2003 i ha publicat dos àlbums amb aquest, tres EPs i diversos senzills. Aquest disc, publicat el 3 d'abril de 2026, porta el nom de Broken View i aquest és el senzill d'avançament, Borrowed Time, es diu aquesta cançó. Un so bastant més rocker amb aquest àlbum. Escoltarem també d'aquest disc que us presentem la cançó que dona nom al disc. Es diu Broken View, Sam Barber. Love.

comencem el nostre espai en clares influències de la música més en rockero. Ho hem fet amb Sam Barber i aquestes dues cançons al seu nou disc, i també amb The Drop Tines, una banda que també ens ha portat el seu àlbum de debut per al segell Big Loud Texas, una banda texana. El disc es diu Drug Flower, 11 cançons que inclouen també presència de Zandi Holub i Sara Jarros. És la música de Drop Tines amb el senzill d'avançament d'aquest disc que porta el nom de Tombstone. Dry Rice.

referència, doncs, amb aquests gèneres força creuats de música americana, de country i de rock, d'arrels, que ofereix a la gent que el pot escoltar melodies força diferents unes d'altres. El seu darrer àlbum de The Times és aquest Drug Flower, 3 d'abril, un disc d'11 temes després del seu àlbum de debut el 2024. Una formació que destaca també per la veu del seu cantant, del vocalista principal, en Connor Arthur. Ens acompanyen ara amb aquest segon senzill publicat, aquest va ser primer, que es diu Calling

Canviem de ritme musical i ho fem amb un artista que és prou conegut, en Luke Timothy Grimes, nascut el 1984, actor i músic més conegut per al seu paper de Navy SEAL en Mark Allen Lee a la pel·lícula American Sniper, també per la seva participació a les pel·lícules de 50 Shades of Grey i sobretot també per les sèries Yellowstone i Marshalls amb el seu paper de Case Dutton. Ens aporta música ben tradicional amb el seu segon àlbum que s'acaba de publicar després d'aquest Luke Grimes. Aquest es diu Red Dirt i és un àlbum realment magnífic que val la pena. Red Dirt ens porta cançons com aquest Drink, Drink, Drink.

destacat el seu paper en les sèries Yellowstone i Marshalls, precisament aquesta cançó que sentíem, que sentirem, el Haunted, estava i va sonar en el primer episodi de Marshalls. A més, viu al sud de Montana. El 3 d'abril de 2026 realitzava el seu segon àlbum, Roadworld, ens demostra també que és un excel·lent intèrpret, a part de, jo considero, un molt bon actor. Luke Grimes ens aporta, doncs, aquestes dues cançons del seu disc, d'aquest preciosíssim, al meu entendre, Roadworld, que us recomano. La cançó, Haunted. Every time.

estat el toc de Bluegrass amb el nostre programa i ara el toc de country cristià o de gospel, com li vulgueu dir. I és que la Lainey Wilson ha unit forces amb Brandon Lake per al seu nou treball discogràfic, per la seva nova creació en format de senzill, amb un tema inspirat per una conversa que la mateixa Lainey Wilson va tenir amb l'artista que ens va portar aquell Heart for Hallelujah. Va ser una conversa de la qual va partir la idea d'aquesta cançó. Es diu The Jesus I Know Now i l'escoltem. És una de les peces que sens dubte també sonarà a base de bé amb el seu tour de 2026 King of Hearts.

temps ha que es va publicar un disc que es deia Disney Goes Country. Crec recordar que aquest era el nom de l'àlbum, si fa no fa, però a més molts altres s'han anat portant al llarg del temps, en la qual les cançons de Disney les han interpretat artistes de música country. I en aquest cas estem parlant d'una nova proposta que ens arriba, que es diu Main Street Country, una llista completa de cançons, també el cartell d'artistes del darrer projecte de Disney que desdibuixa els gèneres musicals. Mickey and Friends, Main Street Country, un EP d'inspiració country que compta amb gent com Crane i Catherine Brown, Dasha, Brelan, Madeline Tay o Restless Road. Cada artista oferirà una versió country d'un clàssic de Disney, amb, per exemple, aquest tema que acabem d'escoltar, presentant una nova versió de la cançó principal de l'any 91 de La Bella i la Bèstia, amb la Crane, amb en Crane Brown i la Catherine Brown. De la mateixa manera, la Dasha presentarà la seva versió reimaginada de She's So Gone, de l'estimada pel·lícula de Disney Channel, Lemonade Mouth, del 2011.

Així hem escoltat aquesta cançó amb la Dasha, però sens dubte avui només oferirem 3 de les 5 cançons que té aquest EP, deixarem les altres dues per un proper programa, però una de les cançons més esperades aquí serà sens dubte la gravació de Restless Road de l'himne icònic de Miley Cyrus, The Climb, de Hannah Montana, The Movie del 2009, especialment amb Hannah Montana celebrant el seu 20è aniversari aquest mes.

Disney, l'hem escoltat doncs, amb aquestes cançons que retorna al món del country. Ben aviat et tindrem, possiblement quan escolteu aquest programa ja haurà sortit el nou disc de la Ella Langley, el d'Angelion, del Shows in Texas, aquesta cançó que està batent rècords, del qual també s'acaba d'estrenar el videoclip i que a més compta amb la presència magnífica, abans l'hem escoltat, d'en Luke Grimes, l'artista que dèiem, però també de Miranda Lambert i d'altres. Ella Langley està fent història perquè d'ençà la Taylor Swift, cap artista femenina de música country, no havia obtingut el que ell està fent amb aquest Shows in Texas. 4 setmanes consecutives al número 1 de Billboard, però no de les llistes de country, sinó de les llistes general, el Hot 100.

Així ens arribava aquest tema que ja escoltem des de fa diversos mesos en cada un dels nostres programes, Just in Texas, però amb aquesta novetat que us portava amb el videoclip, però a més també, com hem dit, aquest èxit que està obtenint a les llistes generals dels Estats Units, el Hot 100. Històries de la música country, per anar finalitzant el nostre programa. L'artista country tradicional Jesse Daniel és un exemple perfecte de com utilitzar la música country per redreçar la teva vida i tornar al camí. Va començar en una banda punk i va passar molt de temps a la presó com un d'aquests rufians al nord de Califòrnia. La sobrietat i l'amor de Jesse per la música country van de la mà. Són com dues cares de la mateixa moneda. Experiències amb les drogues i la seva sobrietat també han inspirat algunes de les seves millors cançons. Escoltem aquest preciós tema que ens va portar el maig de 2025, anomenat Mountain Home, Jesse Daniel.

Avui tancarem el nostre programa després d'aquesta preciosa cançó d'en Jess Daniel on the Home amb música country, però amb la vessant de bluegrass, bluegrass progressiu, també amb un toc de jazz, perquè celebrem els 25 anys de l'edició del disc Fairweather de la intèrpret de banjo Alison Brown, una de les més grans artistes que ha donat el món de la música, nascuda el 1962 a Hartford, a Connecticut, i que la comparen moltes vegades amb aquell altre prodigi del banjo que és Bella Fleck. Bluegrass, jazz, música llatina, música celta, tot això ho barreja en les seves cançons, però per això retornem avui amb aquest disc que fa 25 anys va sortir al mercat. Late on Arrival és Alison Brown.

Un àlbum que comptava amb les col·laboracions de Stuart Duncan, de Daryl Anger, de Vince Gill, de Tony Rice i, a més, la 43a edició dels Grammys, la protagonista, l'Alison Brown, i la Bella Fleck, a qui hem mencionat abans, van guanyar el premi com a millor tema instrumental de música country per la seva interpretació d'un dels temes d'aquest disc, que és el Living Cottontail. Amb aquest ens acomiadem fins la setmana que ve al Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Si es amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
7: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre, La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
3: Hola, què tal?
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser avui amb nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
3: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'Avenç, a la crònica de Vides Plus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
2: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història de l'Avenç i que aquesta història la tanquem al 2006.
4: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, el desenvolupament d'aquest centre que recull la lluita de molts espluguins pel benestar social del poble.
2: Doncs anem a començar per aquest any 1906, que és l'any de fundació de l'Avenç. Expliqueu-me per què es funda aquesta entitat aquí a Esplugues i posem-la en el context polític i social del moment aquí a Catalunya.
4: Bé, aquest és un tema força interessant, però hauríem de retornar a mitjans del segle XIX. En segles des de la invasió dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura corre de forma paral·lela, la mateixa sort, queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins aquell moment.
2: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí Esplugues, i n'hi ha alguns més que es diuen Avenç, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
4: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o arts escèniques, la gent, doncs, ha de cantar i s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot, i és el que es fa aquí a Esplugues. Però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya. Millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
2: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera a través doncs, del cant, de les xerrades i del teatre, és una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avent Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
3: No. El 1906, en Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avent, lloga un celler que hi havia precisament aquí, uns 50 metres d'aquí, a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906 i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci el novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avens, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avens i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
2: Però en el celler, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
3: Sí, exactament.
2: No parlem de la masia, del nou edifici.
3: No. El nou, on ara hi ha el nou, l'auditori nou, que encara... Sí. Allà hi havia el celler, i en el llibre es veu la sala del teatre, amb l'embocadura, el teatre i tal, amb la característica biga de ferro trenat del celler, que precisament poso les dues fotografies paral·leles per veure com era el celler i com era la sala. I això ho vaig descobrir per la famosa biga aquesta de ferro que...
2: Quants anys va estar l'Avens en aquest celler?
3: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23... No sabem quan van trigar exactament a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
2: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24, i també hi ha un salt polític al país amb aquests anys, un petit salt.
4: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que hi havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema.
2: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera, sí. Que la gent no confongui ara amb Franco, del 1924.
4: Sí, esclar, la dictadura és que som un país de dictadures, clar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República i és quan l'Avens es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
2: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
4: Sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant,
2: Per tant, Jordi, hi haurà algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar fotografies, trobar informació?
3: Sí, moltíssim, sobretot aquests primers 24 anys o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí m'ha costat trobar documentació, però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà en el edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem de Caves Margueri, perquè això va ser després. De Can Brilles, del celler de Can Brilles, allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer, i això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Can Brilles, de l'Avenç a Can Brilles.
2: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre? I quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, La cara que han posat tots dos.
3: Sí, sí. Bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'Avenç, perquè no, ja com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res, res de res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que estigui al corrent d'un arxiu, i o sigui, van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'Avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Això, entre això i l'any 69, el gran incendi que hi va haver, i que les juntes, doncs, bueno, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70, del 70 cap aquí. No vam trobar absolutament res.
2: Com t'ho has fet, aleshores?
3: Bé, doncs mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i el Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, a Cal Fuster, el Gaietà Fuster, fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida, el temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007 que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
2: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'avenç.
4: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo, i jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
3: 56 i 54, d'activitat aquí a l'avenç.
2: D'activitat...
3: No que, que els tenim,
2: no, no, no. O sigui,
4: No, ara molts més.
2: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és la data real que, l'edat real que tenen.
4: Sí, clar, sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en que com col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment, però és que he participat tant que jo em sento part de l'avenç. No és que l'avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
2: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'avenç activament a nivell personal i t'impliques?
3: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació, entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen amb una comissió de festes que paral·lela a la Junta, a la Junta de l'Avenç, hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la Junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la Pasteleria, Héctor Maíquez, el Roca del Río, en fi, formem tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts en viu i, bueno, i així. I paral·lelament amb el teatre. Començo l'any a fer teatre, bueno, també ho especifiquem aquí. Vaig estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí. El jutge té raó, recordo que deia el jutge té raó i prou. Això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia estudiar tota l'obra de memòria.
2: Hi ha més implicació teva perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
3: Exacte, el decurs de tot d'aquesta... això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que... sembla que era els dimarts que hi havia reunió... vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i de Cinemater al Cineclub. I això es tradueix en 42 anys d'activitat.
2: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, al Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
3: Villalobos.
2: Villalobos. I la meva memòria també falla, ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, estàs implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
3: Sí, també l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
2: Sí.
3: Vaig descobrir que la Ràdio Estudis Plugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que...
2: Ràdio Unión amb Sant Just.
3: No
2: es deien Ràdio Unión al principi, no?
3: No, aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora, i hi ha els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. I sí. I
2: ja en parlarem més endavant.
3: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
2: Hi havia un Almató.
3: Sí.
2: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
3: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes, perquè donen moltíssima informació.
2: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
4: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, esclar, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet i el Joan Brilla, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Avenç. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou. Però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora. I això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs, per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap. I això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de dos sessions de reunions de tota la, tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però, és clar, si havíem de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. I ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, eh? Que és la creació de l'equip a 70. Estàs conforme?
3: Sí, sí, sí. I tant. Allà va començar tot. De fet, es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
4: Una de les coses que fèiem era... Vam inaugurar l'època dels... diguem-ne, d'aquella espècie d'instal·lació, doncs, de planning, que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps era fitxes i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Bé, això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la massa, dels dirigents, per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
3: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara, es canvia la junta, la meitat de la junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat, i els següents l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip a 70.
2: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'Avenç Centre Cultural, és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer aquests 69. Canvis.
3: De l'incendi el 69, però,
2: sí, però
3: l'equip a 70, un any després, comença la...
2: Hi ha una evolució, l'incendi el 69, i dona pas a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova junta, i a partir d'aquí, doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de junta 70, 72, 74,
4: democràtic,
2: en el que arriba el 1975 amb la mort del dictador d'en Franco, i aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sempre han tingut els centres culturals, sigui Avenç o Ateneus, a Catalunya.
4: Doncs sí.
2: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avenç Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
4: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avenç, i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'Avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un Avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre de l'Avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'Avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental, perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims, i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'Avenç. Aquí és a dir que el gran president que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanó. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que vam que estaven en situacions bastant complicades vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'Avenç. I ara celebra no sé quants anys fa allà, 70, doncs fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat dels escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'Avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys de canvis profunds a l'Avenç significa que creen una comissió gestora addicta al

0: però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2005-2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a vinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
1: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
0: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
2: I a més, ara les juntes de l'avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
0: Sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
2: Ara som les mateixes homes la dona, que dones.
0: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
2: O més.
0: Sí, i finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
2: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
0: Sí.
2: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
0: Sí.
2: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, en Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
1: Sí, hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós, i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, del teatre,
2: sí,
1: donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però resulta que a través d'unes fotografies que em van deixar, es veien perfectament el terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de... les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes sisavades molt, molt petites, vaig reconstruir i està aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família. No?
2: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, eh? Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha la

0: antiga sala,
1: sí,
0: que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç. No hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
1: No.
0: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
1: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
0: Exacte.
1: El que passa que s'ha trigat tant de temps
0: a
1: donar-li llum, sí, la llum que...
0: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es falta allà el 2006, no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avent Centre Cultural d'Esplugues de Llobregat.
2: Nosaltres estaríem molt contents de que hi hagués
1: que algú s'animi
2: el 2006
1: a fer,
2: sí,
1: la resta.
2: Però esclar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum. Però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per salvar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument, hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments, i que són els que han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar, però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general, i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament perquè és d'on hi ha una captació de diners, i això legalment, amb honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre de forma adequada a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca, que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble també.
0: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental,
1: sí,
0: que seria la part del Jordi Udina.
1: Jo li passo 4 exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç, és a dir, a base de fotografies, programes que jo tenia, col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllor i Sala de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt, trobo que llegint-los és tot una història, se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, eh? Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions, però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia, perquè resulta que fins a l'any 36 La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era el Joaquim Rosal, Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia d'Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, a Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, ha trobat coses així.
0: Com un anuari, gairebé, eh?
1: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'Avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortins, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
0: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
1: Sí, i són aquests tres anys que llavors ha vingut la...
0: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
2: Sí. Deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, que m'he limitat, ha sigut purament doncs, d'explicar-ho el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint, i ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, eh? Sí. Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, eh? No és ben meu, el llibre, eh? És de tots dos.
0: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
1: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo, eh?
0: Tu mateix, tota.
1: Sí, sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
0: Exacte, l'has fet tu.
1: La primera vegada que m'hi poso.
0: I ho has passat a impremta?
1: Sí. Sí.
0: On s'ha imprès al final el llibre?
1: Es diu aquí, Gràfics.
0: Són d'aquí d'Esplugues,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
0: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
1: sí.
0: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres i sempre per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos, si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: Però és millor no tocar aquest tema perquè tenim moltes coses a dir.
0: Jo voldria afegir una cosa perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
2: Sí.
0: És una persona per mi que tinc un gran record d'ella. És la persona que quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues ens va acollir amb els braços oberts, ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió com és la Coloma, que no hem esmentat, a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avenç. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten, aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avenç i ser més propera a tothom.
2: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim, no vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
1: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llames, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Can Brilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la Fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
0: I tenim espeleologia amb el Gelade, amb el CEAS.
1: Exacte,
0: tenim
1: tot
0: tenis,
1: això va anar sortint,
0: també.
1: Les sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
2: Sí, tant és així que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avenç, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
0: Perquè l'Avenç està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys,
2: sí.
0: Que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya,
1: sí.
0: I després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
2: 59, del 59.
0: Sí. Des del 59. Val? Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
2: Sí, sí.
0: Eh? Val. O sigui que l'Avenç està acollint a entitats prou, sí, importants de la nostra població.
2: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
0: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
2: Bueno, o sigui que no corri la veu, sí.
0: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
2: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
0: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
2: Gràcies.
0: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
1: Així és.
0: Doncs llarga vida a l'Avenç, d'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avenç Centre Cultural d'Esplugues.
1: Molt bé.
0: Una abraçada molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
0: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui tenim un convidat que, almenys jo ho crec, està passant per un moment força dolç. Sergi, què tal? Benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí hi ha moltes ganes de conèixer-te i de parlar una bona estona amb tu, que ens expliquis tot el que hi ha darrere d'aquest personatge que hem conegut, almenys jo, recentment. M'agradaria dedicar una estona, si no et sap greu, a explicar una mica la producció, és a dir, com arribem a rebre't avui al nostre estudi. I llavors, jo sóc malalt de ràdio, també de tele, de música, cultura en general, i com tothom tinc allò una mica icones, no?, que seguim, en aquest cas a l'Andreu Buenafuente. Total, que un dia d'aquests estic mirant el programa aquest que esteu fent ara, es diu Futuro
1: Imperfecto.
0: Sí. I bé, quan l'Andreu acaba de fer un d'aquests, diguéssim, monòlegs, de cop i volta, doncs hi ha una càmera que enfoca un músic que està en un costat de l'escenari i apareix una persona, doncs, així ben posada, no?, amb una barba potent, amb un barret.
1: Perquè em veus amb bons ulls.
0: Amb una guitarra, diferent del que estem acostumats. Amb aquests programes, habitualment, sol haver-hi una banda de músics, no?
1: És correcte.
0: Habitual. I, en canvi, amb aquest en concret, només hi ha un músic. Bé, l'Andreu s'acosta cap a tu, ve a parlar, en aquell moment doncs et pregunta què tal, Sergi, i tu li contestes que estàs amb la teva guitarra. I què li vas dir en aquell moment? Allò del formatge.
1: Sí, va dir, hòstia, que tens, tu saps tocar flamenco? Dic, no, però la faig servir per posar-me flamenco. Llavors vaig treure el vi de dins.
0: Correcte.
1: I el del formatge va ser una cosa que em va sortir a mi al cap, que li vaig dir també, dentro tengo queso. Això va ser improvisació totalment, sí. Però era com el moment em va convidar a dir la frase, però, bueno, jo què sé, són... És un ambient amb tant de caliu que et deixen jugar bastant.
0: Sí,
1: i,
0: no?
1: I sí, molt divertit.
0: Es va quedar bastant flipat, quan li vas dir lo del formatge, sí. Perquè per un moment la cara de l'Andreu era de dir, hòstia, és veritat, no? Que... Llavors, en aquell moment treus una copa de vi, que obres l'aixeta de la guitarra, comença a sortir vi, efectivament, i t'omples la copa i veus. No? Llavors, jo crec que una mica tots els que estaven mirant ens hem quedat una mica flassats, no? Llavors, a l'endemà, jo arribo a la feina i parlant amb en Ramon, que és un bon amic, li explico i li dic, hòstia, que ahir va passar això, amb aquest programa i tal, i diu, sí, és el Sergi Estella, és el fill d'un amic meu. I diu, per què? Diu, no, home, perquè jo quan el vaig veure dic, aquest home, hem de fer un programa junts. I em diu, doncs, si vols, cap problema. Diu, a més, molt bon paio, segur que no tindrà cap inconvenient a poder-ho fer, no? I gràcies a tot això, doncs, estem aquí avui.
1: Estem aquí, és un plaer estar, és un bon plaer, és meu.
0: Vull dir, és... Moltíssimes gràcies. Aquí és... És un programa petit, però el fem sobretot una mica... Jo te'l presento perquè també nosaltres sempre diem que és un programa que des de l'entreteniment, que és una mica l'objectiu de la ràdio sobretot, des de l'entreteniment el que volem sempre és conèixer, aprendre més, saber de les històries i de les persones que convidem, no? I fugim de l'opinador o fugim del tertuliano. És a dir,
1: i això està molt
0: amb
1: bé.
0: Tot el carinyo que aquestes persones, però el que volem sempre és que la gent que vingui sàpiga molt de l'ocell. I que comparteixi. Vale? Doncs gràcies i comencem. Jo penso que en aquest moment començaríem pel final, és a dir, per què estàs fent ara, i després ja anirem tirant amb tota la teva vida professional anterior. Llavors, actualment estàs treballant un dels projectes amb l'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola, amb el Futuro Imperfecto. I com arribes a treballar amb ell?
1: Bueno, això va ser... tenia un programa a TV3 que es deia Vosaltres Mateixos, i ja vaig anar allà a tocar un tema i una petita entrevista de 5 minuts. I la veritat és que va ser molt divertit, amb l'equip també em van tractar molt bé, la veritat és que tenen un equip allà que treballa que són molt ben parits, a part d'uns grans professionals. I bueno, allà ens vam conèixer i vam fer bones migues. I bueno, després, això suposo que després a l'hora de pensar per aquest nou programa, doncs es van quedar una mica amb la idea de l'Ombra Orquestra, per fugir una mica també de la banda clàssica, que està molt bé també, però per provar-ho, no? Per això. I, bueno, i quan estàvem fent el programa m'ho van comentar i vaig dir, oi tant, vull dir, és que... clar, tampoc he tingut molta experiència amb la tele, és el primer cop, però ja només veient tot l'equip que treballa allà i tota la gent amb la que parles... és un saber fer tan maco que dic, hòstia, de cap, saps?
0: Clar, perquè la tele, evidentment, sempre passa això, no? Que veiem els 2, 3, 4 persones que surten en pantalla, però darrere hi deu haver-hi un equipàs aquí, no?
1: Jo vaig flipar molt, allà és un equip de desenes de persones, ja parlant des dels càmeres, els d'art, els de producció, els de so, bueno, hi ha una moguda, és que és bastant bèstia. De fet, si hi ha gent que tingui l'oportunitat de venir a veure el programa en directe, perquè el fan en un teatre a Terrassa, que es pot anar de públic, home, convido bastant que la gent vagi, perquè de fet des d'allà dins veus tot el que està passant, no? I com es grava i tal, i és super, és impressiona bastant, sí.
0: I a més, difereix molt del que tu estaves fent habitualment, no? Tu sempre fas sales o concerts, clar. Festivals i tal, i això suposo que et trenca una mica.
1: Em trenca i és una cosa que em motiva, saps? Estàs allà aprenent, bueno, els concerts també aprens, no? Però quan fas un concert, doncs ja vulguis o no, encara que canviïs el lloc, més o menys ja saps com funcionen les coses, no? Amb l'experiència i amb els anys. L'altre dia és el primer cop, llavors és com passen moltes coses i hi ha molts personatges que tu no sabies que existien, però estan allà, no? I és un aprenentatge i clarament doncs, tens un compromís i una entrega amb el programa i estàs... És el nervi del com un nen emocionat amb algo, no?
0: I
1: és divertit. Llavors és tot un altre món, però de forma positiva, no?
0: I com t'hi vas trobar, en aquest sentit? Bé, còmode o...?
1: Sí, aviam, sempre hi ha nervis, però són aquests nervis que sempre s'expliquen que són els nervis del divertimento, no? De formar part d'un projecte molt gran, d'una cosa que mai has fet, i els nervis també, a mesura que van passant els dies de gravació, doncs ja els vas posant a lloc. Sempre hi han de ser, jo crec que sempre hi han de ser, però ja te'ls prens d'una altra manera. I ja m'ho passo pipa, m'ho passo molt bé, la veritat.
0: Bueno, això jo crec que es nota, eh? Quan veus el programa se't veu absolutament, no sé si els nervis és l'adrenalina aquesta que ens posa
1: sí.
0: En marxa.
1: A vegades diuen que estic molt serio, a vegades ma mare em diu, hòstia, Sergi, és que sabés molt serio. També és perquè ho soc, eh? Vull dir, jo a vegades tinc aquesta cara de pòquer que la gent es pensa que estic com emprenyat o alguna cosa, i no, estic, potser sóc el tio més content del món i tinc la... Podria jugar al pòquer, no em caldria ni ulleres de sol, ni sombrero, ni res d'això, saps?
0: Segur que triomfaria, no?
1: Però sí, cada cop em vestic més relaxat i més a dins, no?
0: Yeah.
1: Però, sí.
0: Bueno, tot això el Sergi també ho diu per lo que us explicava. Si heu vist el programa i ja veieu una miqueta la seva posta en escena, no? I si no, doncs després us animo també a que aneu a les seves xarxes socials i veureu també una mica aquesta posta que diu ell per aquesta serietat, que segur que quan rasques a sota deu haver-hi moltes més coses, no?
1: Sí, totalment.
0: Estic convençut que és una mica un posat, no? Al final tots el tenim, o sigui, cadascú fa el seu i
1: intentem... És més cosa familiar. Si coneixes el meu pare o el meu avi, eren aquests... El meu pare a vegades no sap si t'està parlant en broma o què, saps? Vull dir, i jo ho he agafat això i mira, forma part de mi, no puc evitar-ho.
0: Bueno, clar, això està molt bé. I hem començat parlant per l'últim, diguéssim, que seria aquest projecte, però clar, tu fa molts anys que t'hi dediques i que a més tu realment ets músic i cantant, i per tant, doncs, aquí tens una experiència. Tu recordes el teu primer record amb el tema de la música? Quin és? De petit o amb quin instrument? O...
1: Sí, de records en tinc molts, perquè hi ha alguns que no me'n recordaré, clar, però sobretot al principi el primer contacte amb la música va ser amb una guitarra espanyola que em van regalar els meus avis en aquell moment. El meu pare toca la guitarra, llavors tinc el record, no?, del meu pare ensenyant-me melodies. La que més me'n recordo és d'una cançó que es diu el grup es diu Els Shadows, la cançó es diu Apache.
0: I tant.
1: Aquesta és, me'n recordo molt el meu pare ensenyant-me aquesta cançó, i després ja anar, jo, diguéssim, em anava ensenyant coses i després jo ja sol, ja, quan ell estava currant o alguna cosa així, jo començava a mirar altres cançons dels Beatles, tenia un llibre d'aquests. Llavors me'n recordo molt d'aquest procés, no?, de ser un nen que arribava a casa i agafava la guitarra i tocava.
0: Això amb quina edat, Sergi? Més o menys.
1: No ho sé, sí, deurien ser 5 anys o sí, no te sabria dir del cert, però sí, potser amb 5 anys ja...
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, és que és de molt, molt, molt petit, molt petit. I llavors tu, clar, també ho has viscut a casa, dius que el pare també toca la guitarra, suposo que és un tema que també vius molt de prop, i en quin moment tu realment després dius, ostres, això ha de ser la meva vida, no?
1: Clar, és més com un procés, no tant com un dia que prens la decisió, és més el fet de... Clar, és que no ho decideixes perquè vulguis o no, ja ho és des del principi, no sé com dir-ho. Ja des de petit ja vas tocant, a mesura que passen els anys vas aprenent altres coses, se t'obre el món de la música, diferents estils, diferents grups, llavors comences quedant amb els col·legues per tocar, fas el primer grup, sense cap tipus de pretensió tampoc, vas allà a passar-t'ho bé, que jo crec que és el més important.
0: Sí, és el principal.
1: I llavors veus que, doncs, que vas tenint bandes, llavors comences a cobrar d'això i dius, ostres, si em paguen per fer que em mola, està guai, vale. Després també et dius, vale, també perquè suposa molta feina, no? I comences a fer la reflexió, madures més, no?
0: Clar.
1: I a mesura que vas madurant, dius, ostres, pues, ja està, aquí estic. Vull dir, faig el...
0: Et va portant cap allà i
1: sí,
0: és no qüestió és allò, també de...
1: Sí, no és allò que dius, vale, ara serem... No sé, jo crec que és més com un procés, no? I aquí estic.
0: I en aquest sentit, tu tens alguna formació específica del tema? És molt autodidacta, molt d'experiència?
1: Al principi va ser bastant autodidacta, però els meus pares al veure que tenia un interès, perquè diguéssim que quan era petit era, no és com el meu pare m'obligués a tocar la guitarra, saps què vull dir? La tenia allà i veia, van veure que hi havia l'interès i llavors van dir, doncs, l'apuntem a música. Vaig anar a l'Escola Municipal de Música. Sí que és veritat que allà no vaig durar massa perquè també em feien fer teoria i altres coses que jo en aquell moment no tenia l'interès, no? Després algunes classes particulars de guitarra i després vaig anar al Conservatori de Música Moderna del Liceu. Allà vaig fer el grau mig. Allà sí que ja començava la teoria i tal, però estem parlant que ja tenia 18 anys o així. En el sentit que potser ja estava més... Ja...
0: Clar, una mica més
1: madur. Havia gaudit més l'instrument durant tots aquells anys i ara és com, ostres, hi ha moltes coses que m'agradaria saber la teoria, per què passen, no?
0: Clar.
1: I aquestes serien com això, l'Escola Municipal de Música i o sigui, parlant de formacions reglades. Després, durant tots aquests anys, he tingut diferents professors de guitarra que m'han ensenyat molt, no? Del Casal de Mirasol, també hi vaig anar durant la temporada. Vull dir que he anat agafant de diferents llocs.
0: Que al final suposo que és lo interessant també, no? Anar bevent de diferents aigües, no? Que al
1: sí,
0: final...
1: clar, perquè són diferents escoles, clar. O sigui, no físicament, sinó són diferents formes de... Per exemple, doncs l'escola municipal, doncs, m'ensenyava doncs, les partitures i tal, això no em va agradar tant, però... Després a Mirasol hi havia tenia un profe de guitarra que em va obrir una mica més al món del blues i del rock and roll, més... Et donava un full amb tot d'artistes i em vaig quedar aquell full i ja vaig començar a investigar, a descobrir coses... Al Conservatori de Música Moderna del Liceu t'obre doncs, tot el que seria la música moderna, des del jazz, des del rock, des de tota una bogeria. Que hi ha coses que retens més i d'altres no, això està bé. És veure el que tens davant i llavors tu fas el teu.
0: Saps? Com a mínim tens l'oportunitat de conèixer-ho, no?
1: Exacte.
0: I suposo que tu llavors ja tries cap allà,
1: sí.
0: Que després veurem una miqueta cap a on has tirat, no? Sobre el teva... I llavors podríem dir que... tot aquest trajecte et porta que et dediques exclusivament al món de la música. No tens altra professió, diguéssim.
1: Bueno, ara sí que em dedico plenament a la música. Jo vaig fer magisteri musical, també. I llavors he estat fent de professor durant 8 anys. I m'encanta, també.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè, mira, la cosa és... Pots acabar el batxillerat i vaig fer... Vaig fer un any que vaig estar estudiant un altre cop. Vaig fer la selectivitat. Vaig fer un any d'història, però vaig fer més història dels futbolins de l'Autònoma que de cap altra cosa.
0: Hora lliure.
1: Sí, sí. No estava molt per la labor. Vaig acabar el primer curs, vaig fer els exàmens i tot i tal, i després vaig estar un any tornant a estudiar per fer la selectivitat perquè volia pujar nota per fer magisteri. Vaig fer això i després vaig fer magisteri musical a la Universitat de Barcelona. Vaig fer magisteri i després d'això vaig començar a treballar de mestre, més que res perquè m'agradava, no? Dic, ostres, m'agradava la música, m'agradaria ensenyar als alumnes aquesta passió, saps?
0: Quines edats?
1: Ui, des de 3 anys fins a 10, no? O 11, que és el col·le. Primària.
0: Vas pillar la part bona.
1: Primària. Bueno, és que tampoc hi ha part bona i part dolenta. Depèn sempre del mestre, eh?
0: No, està clar.
1: Vull dir, que hi ha de tot. Tot depèn de filosofia. Però...
0: Vull dir, per les experiències habituals que t'expliquen professors, no? De secundàries i tal, que és una mica més complicat.
1: Sí, però bueno sí, és relatiu, també, eh?
0: Com molt bé dius, tot té la seva part bona.
1: Exacte. Sí, a mi m'agradava molt fer de mestre. El que passa és que amb els projectes van començar a sortir propostes per tocar entre setmana o això, que com ocupava moments de fer de mestre, i clarament havia d'escollir en aquell moment. Clar. I va arribar un moment que vaig dir, pues, deixo de banda allò de mestre, com la de música i tal, tinc bastantes propostes, doncs anem tirant d'això. I ara ja porto 2 anys això, dedicant-me plenament a la música i a la faràndula.
0: I els bolos, i els bolos.
1: I els bolos,
0: que no parin, no? Bueno, veient una mica com et presentes, no?, al món, a les xarxes i a la teva web i tal, jo he vist d'entrada que posa músic, cantant i one man band. Jo t'he de dir, encara que no t'ho sembli, que tenim alguna cosa en comú.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo podria ser també un one man band perquè és Juan Palomo. Sóc el productor, guionista, locutor, i sort tenim del tècnic del Jordi, que me soluciona la part aquesta, que aquí sí que sóc incapaç, però sí, em va fer gràcia perquè al final una mica vaig pensar, ostres, jo també toco totes les parts de l'orquestra.
1: Tots tenim un one man band al nostre interior.
0: Exacte. I després també una cosa que jo crec que aquí sí que haurem de parlar-ho bastant a fons, que és aquesta faceta teva dels instruments que te'ls fas tu mateix, no? I jo crec que aquesta és una part molt, molt interessant, molt interessant. Tens, no sé si és una, diguéssim, una idea de luthier o simplement parteix de l'experiència aquesta que tu has buscat, però, per exemple, veient perfils del teu Instagram i post i tal, tens un taller que per a ell lo querria el programa de Bricomania.
1: Ostres, perquè... merci, perquè jo penso... Aviam, és una habitació, vulguis o no, és una habitació petita que ha anat transformant-se, Fa un any o així, si haguessis entrat en aquell taller, no s'hi podia ni entrar.
0: No s'hi podia caminar.
1: Bueno, perquè vaig començar a acumular coses i objectes i vaig començar a posar unes estanteries d'aquestes gegants que no podia ni moure'm, no. I va haver un moment que vaig dir, escolta'm, deixa d'acumular trastos... Que a mi és el que m'agrada, acumular tot de coses, però és que no tinc l'espai, saps què dir? I llavors vaig fer una mica... Tenia un col·lega que diu, ostres, això lo está haciendo mi padre ahora mismo en su taller también. És com un moment de persona gran, no? El moment que comença a arreglar, es dedica totes les tardes a arreglar les coses, que després potser no fa res en el taller, però ordena totes les claus per ordre i totes les bloques al seu lloc... Ostres, tot molt maco. I després ja està, se'n va jugar a la petanca ja, o no?
0: No sé, la veritat és que quan veus algun vídeo sembla increïble perquè està tot a puesto. Bueno, i...
1: això ho pots trampejar una mica.
0: Sí, no? Només hi ha un trosset.
1: Exacte.
0: Vale. I llavors, el pitjor, per això que deies ara, de l'edat, és quan comences a acumular pots de vidre amb tapes. Esto ja sí que significa que estàs ja en la maduresa absoluta.
1: No, però, que està moment... guai, però vull dir que...
0: De moment no, eh? De moment no.
1: Si tenim aquesta paciència ja...
0: Molt bé. I llavors, això t'ho deia perquè, clar, el programa, jo crec que, suposo que t'ha donat un punt de més coneixement per part del públic, no? L'aparèixer en televisió i suposo que és una mica un puntet, no?
1: Sí, portem 5 programes, 6, i sí, hi ha gent que s'interessa molt. Veu allà un tio tocant instruments raros, o ja més el que deies tu, un one man band està allà i hi ha molt interès.
0: Clar.
1: Sí, és un punt on et dona més visibilitat, clar, sortir per la televisió. Sí.
0: Bueno, jo ho lligava una mica amb el tema aquest d'aquesta faceta de fer-te tu les guitarres. Mirant també una mica les teves xarxes i tot això, coneixem la guitarra aquesta que s'ha fet una mica més famosa, no? La que portes també avui a l'estudi, que després el Sergi ens acompanyarà també algun tema seu.
1: Clar.
0: I a part d'aquesta he vist que tens 4 o 5 models completament... sorprenents.
1: Sí, tinc diverses, sí.
0: Podem parlar d'una escombra?
1: Sí, l'escombra elèctrica, tenim la guitarra de llaunes, de cervesa, que aquesta també... Vaig fer algun vídeo que també es va moure bastant. Després tinc una altra guitarra feta amb una peça d'una barca, que és un col·lega meu de Sitges, va a pescar i fan servir una barca que es diu el Petit Català, que és com un petit catamarà de fusta. I just la peça del mig, doncs, ell tenia aquesta peça i va dir, ostres, crec que això t'aniria molt bé per fer-te una guitarra, és un tros de fusta gegant. Això passa quan s'escampa la veu de que Sergi Estella acumula deixalles o porqueria a casa, la gent comença a donar tot el que no volen, saps? I dius, home, i per això...
0: Una mica d'ordre, no?
1: Exacte, i per això acabes amb un taller... Jo tenia 2 gats i encara no els he trobat, saps què vull dir? Sí, ja no sé on són, saps?
0: Ara et diu Sergi Estella Diògenes, no?
1: Exacte, tal qual.
0: Però, de tota manera, hi ha una, que és aquesta que dius, la Sea Wolf, em sento que es diu, no?
1: Sí.
0: Que és aquesta de la barca,
1: sí.
0: Que, a més, amb aquesta, té aquesta història que has explicat explicat ara, i a més, crec que tu mateix et fas les caixes o les fundes, que també tens una vessant artista, perquè, per exemple, a la Seawolf li fas una caixa molt guapa, també, no?
1: Sí, el problema que, o sigui, no el problema, però el que passa quan et fas les teves pròpies guitarres és que llavors no pots utilitzar fundes de guitarres estàndard, per les mesures i tal, i que t'has de fer tu les fundes. Clar, jo vaig decidir fer-me les de fusta, encara que sigui primeta, perquè a cap i a la fi, a principi les deixava per allà posades a la furgoneta, però era un drama perquè paties per si algun revolt i acabat... Llavors vaig començar a fer les caixes. Però clar, fas la caixa de fusta i jo també m'agrada... M'ho passo bé fent coses manuals, no? I em poden passar les hores i penso en les meves històries, no? Jo crec que deu passar molta gent això. I llavors fas la capsa i vas dir, ostres, aquí li podria posar una imatge de... Surt un pop, sí, intentant caçar un petit català allà al mig. Sóc com molt èpic, no? El Kraken sí. No? El rotllo aquest. I darrere li vaig fer un far, rebaixant la fusta, així, amb un estil old school, que se li diu, no? Un far amb una rosa i tal. I clar, jo passava els dies fent això. I tenia col·legues que diu, tio, o sigui, portes segles dient que has de fer noves cançons i ara t'estàs passant setmanes fent la història aquesta.
0: Però tu t'ho passes bé,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, és... clar, però és un perill també, ha d'haver un moment que has de dir prou, saps? Perquè si comences allà a tonejar la capsa, van passant els dies, dius, va, siguem pràctics, que poder guardar la guitarra, que estigui xula, però tampoc et requeris aquí, que no sigui com la Sagrada Família,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: quan l'acabaràs.
0: Dos anys per fer la caixa.
1: Exacte,
0: no?
1: Vull dir...
0: Sí. No, però sí, és molt curiós perquè, bueno, jo us animo molt a que veieu realment el seu Instagram, que després el comentarem, perquè veieu realment per on va el tema, és a dir, que té una capacitat creativa molt, molt important. A més, tens un vídeo molt divertit que es diu El Coso Pirulón, i jo volia preguntar, allò és veritat o és una fake que t'has muntat tu mateix d'explicar que vas a la deixalleria a buscar restes i tal?
1: No, això és uns estudiants d'una escola d'audiovisuals de Girona, que havien de fer una pràctica que era fer un petit documental, i van contactar amb mi i van venir un dia a casa, i llavors era anar a la deixalleria, agafar algun objecte per fer una guitarra, i ens hem passat tot el dia al taller fent aquella guitarra. I llavors, ostres, com li direm això? I mentre dinàvem, un té una xicota argentina i ens explicava el concepte de coso, de com referir-se a una cosa, crec que es refereixen, bueno, no sé, no ho vaig entendre tampoc massa. I llavors, què, quin nom li posem? I en veritat l'objecte, si el gira, sembla una piruleta, la guitarra sembla una piruleta.
0: Sí, té una forma, sí.
1: I llavors,
0: sí.
1: El coso pirulón, ja està, quedat, no, ja... Són coses que és divertit, a mi m'agrada que vingui gent a casa, no? Hi ha més estudiants que tenen la motivació aquesta de gravar-ho tot bé i tal...
0: I la veritat és que suposo que la faceta aquesta que deies de mestre, no? Et surt també una mica amb aquest punt, no?
1: Bueno, no, tampoc. Ells en saben molt més que jo, eh? Jo encara...
0: No, jo ho dic amb la relació, no? Amb allò d'obrir-te, de deixar que vinguin...
1: Sí, a mi m'agrada. A més, bueno, jo... Aviam, jo què sé, va coincidir que eren molt, molt bons nanos i molt fàcil de fer, saps?
0: Clar, està guai. Bueno, jo et diré que he dedicat força temps a revisar tota la teva xarxa social, Instagram i tot això. Digue-li paciència també al tema, ha sigut un curro perquè tens un fotimer de publicacions.
1: Merci.
0: I la veritat, superinteressants. I el primer post el vas posar, potser tu no te'n recordes, el 17 de febrer del 2016. No, i pujaves justament la guitarra que has portat avui a l'estudi i a la que hem comentat també del programa del Buenafuente, era la que presentaves una mica en públic. Aquell post va tenir 33 likes i un comentari. El 23 de maig passat, ara fa 4 dies, vas penjar un vídeo del moment que va sortir el Buenafuente, i allà tens 3.016 likes i més de 190 comentaris. Ara mateix tens més de 81.000 seguidors a Instagram. Sergi, ets un tio famós ara ja, eh? O sigui, això, la fama, jo no sé què t'ha portat. És positiu? No? T'agrada?
1: Aquí hi ha un debat que seria interessant. A mi em fa gràcia. Vull dir, això de les xarxes, a mi, o sigui, està bé, a cap i a la fi, perquè et dona a conèixer i tal, però el número de seguidors tampoc és... reflexa molt si ets conegut o no.
0: Ja.
1: També això és un debat que podem tenir.
0: Que tothom s'hi apunta, no?, a anar clicant.
1: Bueno, exacte, que potser hi ha un vídeo que els agrada, cliquen, però no vol dir que siguin realment seguidors que estiguin cada dia preocupant-se. Però sí que és veritat que vulguis o no, si tu quan penges contingut, el que estàs fent és que vols que la gent et conegui. És que ho parlàvem fa poc amb els col·legues. Quan vam començar amb els primers grups, imprimíem a la copisteria els cartells i els penjàvem al carrer anunciant el concert, resant perquè no plogués.
0: I ens emportés
1: el carrer. I que la gent sapigués que hi ha un bolo. Després va venir l'època aquesta del Facebook i els eventos i tal, i feies eventos i miraves qui s'havia apuntat en l'evento, si li interessava o no, si vindria o què. I doncs ara toca... Jo veig si fas ús de les xarxes en un sentit positiu, està molt bé, no? És com la pólvora. O fas focs artificials o armes, no sé on diu.
0: Sí, està
1: clar. Llavors és buscar el costat positiu de les coses. I sí, la veritat és que les xarxes, amb els vídeos i això, han crescut molt i m'ha donat a conèixer, i sobretot hi ha gent, festivals o gent que també fa instruments, et posa en contacte, que vulguis o no, t'ajuda també a créixer tu com a artista.
0: Clar. Bé, doncs, el Sergi, a més de ser un gran músic, luthier i cantant, és un tio molt generós, i quan vam parlar de fer el programa, doncs es va oferir a portar aquesta famosa guitarra i tocar-nos alguna cosa en directe. Llavors, jo, si us sembla bé, farem una breu pausa perquè ell pugui preparar la guitarra, i quan tornem ens interpretarà algun tema seu propi. Fem una parada i tornem d'aquí uns segons.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta pausa tornem a recuperar la conversa amb el Sergi. Ara, com dèiem, ens interpretarà algun tema seu que ens explicarà ell mateix. El Sergi, dintre d'aquell camí que una mica ens ha explicat que va fer cap a la música, s'ha adreçat molt cap al blues, el folk i el rock, i tot teu, explica'ns i toca el que tu vulguis.
1: Sí, doncs tocaré una cançó del meu primer disc, que és, el disc es diu Superes i et fots, i aquesta cançó es diu Màrtirs quotidians. Podríem dir que aquesta cançó potser agafa més la vessant de folk, i és una cançó que a mi m'agrada molt. Aviam què us sembla.
0: Vinga, endavant.

Més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat. Aquell globo de fira perdut entre els núvols, el cul de cervesa que ara cendré, el petó que no ho és quan et fan una cobra, el rotllo de vàter quan ja no té paper. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. Aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. Thank you.

0: les sis vides que encara quedaven al meu gat. Des diumenges perduts pel mal i mal de cap. El pet que no tires per no fer soroll. Les marques que un dia vas deixar-me al coll. Les samarretes velles que ara són draps. Tot el que sento per tu i encara no saps. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. Que fan que ja res sigui com abans. Que fan que ja res sigui.
1: Genial. Gràcies, Sergi.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Darrere, com veieu, darrere d'aquesta imatge tan seriosa, a part hi ha una sensibilitat que desborda, eh?
2: Merci.
1: Fantàstic, de veritat.
2: Merci.
1: No tenim públic i per tant no podem aplaudir, però jo crec que tots els que esteu escoltant en aquest moment, suposo que us ha passat com aquí al Jordi, el tècnic, a mi, que ha sigut molt emocionant. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquest tema, a més, és del teu primer treball del 2017.
2: Sí.
1: I ja ens has explicat una miqueta el que era. Després vas publicar alguna cosa més al 2020, si no m'equivoco, un single.
2: Sí, exacte.
1: El 12 Pack Blues.
2: Sí, va ser l'època aquesta del confinament i tal.
1: Com ho vas viure, això?
2: Doncs la veritat, o sigui, una putada per no trobar-me amb els col·legues i la família. Això va ser el més...
1: Això va ser duríssim.
2: Sí. Pel fet d'estar-me a casa tampoc em suposava cap tipus de problema, perquè vulguis o no fas instruments o estàs allà, si estàs distret, fas les teves coses i tal. Però sí, sobretot una merda pel tema de no trobar-te amb la teva gent. Jo també sóc una persona que m'agrada molt trobar-me amb els col·legues diàriament, quasi. Clar. Llavors és com... Bueno, i també una merda per tota la gent que perdien familiars i històries, no? Tot és una mica bastant dramàtic.
1: Sí, una època dura. Jo t'ho deia perquè abans d'entrar a l'estudi et comentava que tinc un bon col·lega, el Joan Hernández, que és guitarra i que segurament jo crec que haureu coincidit en algun lloc, segur, estic convençut. I amb ell vam viure de prop també aquesta història, no? La suspensió de bolos, el fet aquest hòstia, de no tenir gairebé ni ganes de crear, no? Perquè estàs una mica allò amb l'energia molt a baix. I tot i així tu vas treure aquest tema, i no sé si va ser producte també d'aquesta etapa que el 2021 vas treure també un altre treball, que era el Blood Like Wine.
2: Sí, correcte.
1: I que aquí ja tenies, diguéssim, suposo, una mica més de marxa, no? Què va passar amb aquest disc?
2: És més... El 2021...

0: I tinc més clar el so que busco, no?
1: Clar.
0: Tot i així, ara en els pròxims temes que aniré traient, jo crec que intentaré buscar un equilibri entre les dues coses, no? Que sigui que els temes estiguin treballats com el segon, però que també conservin una mica la brutícia aquesta sutil, no? La cosa orgànica del primer, no? És
1: aquesta autenticitat, no? Que
0: sí, que no, tampoc que al final no acabi sonant tot tan net i tan pulcre que no, que puguis, que estigui ben treballat i que, però que puguis també tancar els ulls com els discs d'abans, no? Tal com es gravaven, que podies tancar els ulls i imaginar-te on estaven fins i tot els músics, depenent d'on et sonen els instruments, no?
1: Sí, no aquell so pla que ens hem acostumat amb la música potser més diguéssim digital, no?
0: Que al final... Sí, que també va a gustos, vull dir, depèn de quin tipus de cançó o d'estil o de grup, potser ja va bé, però en el meu cas, en el meu projecte, no, trobo que ser una mica més orgànic, sí.
1: I una qüestió que també m'interessa molt, Sergi, tu et presentes com a l'hombre orquesta, no?, per dir-ho,
0: sí.
1: Però segur que has treballat amb altra gent, que has fet altres projectes, amb qui més o menys podríem saber si has treballat o que has fet temes que t'hagin interessat a tu personalment?
0: La cosa és que quan comences ja vaig començar, jo vaig començar ja tocant amb grups, el que dèiem abans, amb col·legues, no? Teníem un grup de punk i ska, érem uns bandarres, i després vaig estar en diferents grups de punk, també m'agradava bastant. Després ja vaig començar a anar-me més a escriure més cançons jo pròpies, llavors ja em va sortir potser amb la vessant més pop o més d'autor, no sé com se li ha de dir, i tenia un grup, no?, que cantava els meus temes amb contrabaix i tal, i després també vaig tocar amb Empty Cage, que som un grup que vam guanyar el So Nou del 2012, que era amb guitarra i bateria, una mica influenciats per grups com White Stripes o Black Keys o gent així. I ara, actualment, de fet, encara estic en alguna formació. Estic amb un grup de versions, que ens ho passem molt bé. Bueno, anem disfressats, i jo vaig de John Lennon, per exemple. Anem disfressats d'Estrelles Mortes, i un va d'Elvis, l'altre de Freddie Mercury, però toquem cançons del Fari. Saps què vull dir? El Fari, Julio Iglesias, Camilo Sesto, i a més les fem en versió heavy o rock o alguna cosa així, a la gent li vol al cap.
1: Sí, però això ho has de penjar a algun puesto, que ho escoltem, eh?
0: Bueno, si la gent ho vol veure, The Killing Hits, ens diem. Hi ha algun vídeo al YouTube i ens fem unes risses perquè ajuntem, jo que sé, Rammstein amb Miguel Bosé. I comencem a tocar Rammstein i algú veus allò del públic movent el cap, i quan comença el cantant a cantar Miguel Bosé, el tio està traient espuma per la boca, saps?
1: Acaba
0: un dena, sí. I ens agrada això. Llavors, sí, he estat en diferents projectes, però ara, diguéssim, estic més centrat amb el meu, perquè m'està suposant bastanta feina, i també sent un sol em motiva més.
1: Està bé. Molt punk, molta història d'això que estaves explicant, però qui és la gent del Sir Pistolet?
0: La gent del Sir Pistolet són de Terrassa, que no passa res, ningú és perfecte, però són uns tios de puta mare. De fet, encara estem fent un espectacle que fa com 4 anys o 5 que tenim, que es diu Potser no hi ha final. Són en Tomàs Cardús, l'Enric Petit i el Marc Hidalgo, i també el Blito, el Pablo, i estem allà doncs, fent un espectacle que es diu això, Potser no hi ha final, acrobàcies i tal, i jo faig la música en directe, que m'ho passo molt bé, la veritat, perquè al igual que parlàvem de la tele, no?, que no havia fet mai el circ, en aquell moment tampoc havia entrat, i amb aquest projecte doncs, he conegut una mica com funciona el tema del circ i tal, i anar voltant per diferents llocs, i que tu passes com un nen, i també doncs, com amb la tele passa, que si és un equip de gent maca i tothom té la passió per aquell projecte, doncs tot és molt fàcil, no? I ens fotem unes hores allà de furgoneta i tal, però vulguis o no, doncs ens ho passem bé, no? I
1: clar,
0: està guai.
1: He volgut treure això perquè tota l'estona, si veieu, doncs estem veient aquesta dualitat del Sergi, no? De tipus duro i con esta imagen, i després veieu que també té aquest transfons, no? De col·lega, de sensibilitat, de treballar amb temes molt variats i explotar la part artística des de molts vessants, no? I això, jo crec que això és molt enriquidor, i al final, a tu com a experiència personal segur, i després tenir l'oportunitat també pels altres de compartir-te, doncs és un tema que té que estar molt bé.
0: Sí, jo la veritat és que no em puc queixar. Bueno, sí, em podria queixar de moltes coses, però sí que és veritat que sent positiu, ostres, doncs m'ho estic passant bé, i m'agrada compartir amb la gent, no amb tothom, sempre, aviam, és com tothom, la gent que realment t'entra, no? O,

0: que estàs a gust. Tinc la sort de treballar amb gent que estic a gust i vulguis o no. El que dèiem abans, jo sóc així com molt seriós, però és que no m'ho faig. Jo què sé, vaig néixer així. La gent em pregunta si estic enfadat i històries d'aquestes, però sóc una persona que s'obre molt i la vessant artística m'agrada molt treballar-la i jo crec que és important.
1: Bueno, això és molt autèntic perquè al final el que no podem és anar sempre amb una careta, no?
0: No, això és important.
1: Has de ser com ets i ja està. No?
0: Si vols que funcionin les coses, has de ser com ets. I amb els projectes o amb les bandes o això, no has de fingir res. Si has de fingir coses és que alguna cosa passa.
1: Jo no tinc aquesta sort, però sí que comparteixo feines amb equips i tal, i tu al final pots, diguéssim, un dia o dos pots ser qui no ets. Però si tu has d'estar currant amb gent, com dius, i compartint furgoneta, compartint hotel, compartint concerts, tu has de ser qui ets, no?
0: Sí,
1: no,
0: totalment, perquè t'obres, i quan t'obres, doncs, és quan estàs més a gust i estàs relaxat, no pots estar constantment tens aviam què pensen els altres.
1: Pues que sàpigues que ens agrades molt, fins ara. Estamos ahí en línia.
0: Merci.
1: Llavors, ja t'he dit abans que m'havia invertit força temps en revisar el teu Instagram i he al·lucinat amb la quantitat de llocs, pobles, festivals que has actuat, és brutal. I m'ha cridat l'atenció que hi ha un en concret que dius he actuat a un poble que es diu Viliella, que són 20 habitants. I no sé si el concert va ser pels 20 o va venir gent de fora i era una miqueta més.
0: Va venir gent de fora, però no pensis que eren molts més.
1: Estàvem allà, no?
0: Sí. Bueno, és que això a mi m'agrada molt tocar, i mira que he tocat toco en festivals, en sales, en el carrer. Al cap i a la fi no depèn tant de la quantitat de gent o del que sigui, sinó de l'ambient que es creï, no? Sembla un típic tòpic, però la veritat és que és així. I a Viliella me'n recordo que vaig arribar allà i estàvem fent allà uns xais així posats com en té, saps? D'aquests que has de cuinar durant
1: set. On és aquest poble? Ara té mort, ara.
0: No, està amunt, jo crec que a prop de Puigcerdà o així, o potser m'estic equivocant, no és que estigui a prop.
1: Sí, és un poble d'aquests de Pirineu i...
0: Tal qual, sí, casetes de pedra...
1: I arribes allà i et trobes 20 i pico, 30 persones, amb aquest escenari.
0: Allà, quina hora toquem? No, aquesta hora, però potser després de dinar, saps? És que estàs tan a gust i et traten tan bé que dius, puta mare...
1: Endavant.
0: Que on em monto? Monta't on vulguis, clar, allà tenen camp, saps què vull dir?
1: On t'arribi el cable, no?
0: Exacte, doncs allà hi posem un... A vegades són els llocs on t'ho posen també més fàcil, saps? I flueixen les coses.
1: Bueno, és el que tu dius, al final és sentir-te bé i sentir-te a gust i amb el rotllo de la gent. I el lloc amb més gent amb què has actuat?
0: Ostres...
1: Algun festival d'aquest o...
0: Sí... he tocat en diferents festivals, potser un de Suïssa, que vaig anar a tocar allà. És que no ho sé, no ho he comptat mai, però...
1: Bueno, per curiositat, eh?
0: Sí, no, davant de centenars i diria milers de gent sí que he tocat formant part d'un festival, eh? Mil persones que em venen a veure a mi, que ningú em suporta, no? Però, però sí que he tingut l'oportunitat de tocar davant de gent.
1: Això mola, no? Això és un tema, suposo que...
0: Mola. Sí, de fet no he tingut mai cap sensació negativa en el sentit de públic i coses d'aquestes, saps? Sempre he tingut la sort de tocar en llocs que m'han tractat bé. Sí que hi ha llocs que són curiosos. Me'n recordo un cop que vaig fer una gira per Itàlia i vaig tocar en un poble i el lloc era curiós. Hi havia tot de senyores grans amb cadires i, clar, quan vaig començar a fotre-li castanya, les senyores van marxar i ens vam quedar una senyora, jo i el tècnic. Però t'ho passes bé igual, saps? Si estàs començant, pot ser que et vingui els dubtes. Però si creus en el teu projecte i dius, ostres, tinc dues opcions... O passar-ho malament durant una hora, o passar-ho bé i ja vinga. Està. Vull dir que aquestes coses s'han d'aprendre també, eh? Has de ser fort mentalment, de dir, ostres... O quan toques en un bar i hi ha la típica taula que parlen molt fort, com si tot el bar hagués de sentir que estan parlant, saps? Però jo ja he arribat un moment que estic fent la...
1: Ja t'aïlles, suposo,
0: tocant,
1: no?
0: Bueno, no m'aïllo, com que tinc molt feedback amb el públic, i dic, escolta'm...
1: Vols
0: que et deixi el micro i ens expliques a tots? Saps? Vull dir, de bon rotllo,
1: sí,
0: però
1: sí, sí.
0: La pollita ja...
1: Ja la té estirada.
0: Ja arriba un moment que ja... Ah. has de fer bé, ho has de fer amb tacte, perquè que no que trenquin la cara, no, tampoc,
1: això
0: saps?
1: Sobre, això te'n sobren taules.
0: Però, sí, en aquest sentit ja arriba un moment que ja t'és una mica igual i dius, mira, jo m'ho vull passar bé, senyor, explica-li d'aquí una hora, vale? Li expliques això i si és el teu col·lega, doncs, li compres un CD dels meus i ja estarà molt content.
1: Lo maco d'aquesta història suposo que és el que tu dius, al final no depèn tant del que passi fora, sinó de com tu encaixis tota la història, no?
0: Clar, totalment, perquè no pots controlar la... què passarà, és impossible.
1: I feina, per lo que veig, tens bolos aquest estiu ja fins a l'octubre i feina a tope.
0: Sí, i em vaig tancant més, hi ha alguns que encara he de posar, però m'han de passar el cartell i tal, i tenen una data com per publicar-lo i això. Com sempre, a mi m'agradaria tenir molts més bolos. Això és una cosa que... I soc d'aquests que m'ho passo bé fent bolos i m'agradaria voltar por ahí. Bueno, a poc, és una cosa que d'anar picant pedra. Sí que és veritat que m'estic començant a tornar a centrar de dir, ostres, l'últim disco és del 2021, hauries de començar a treure cançons perquè no pot ser que deixi tant temps, no? Perquè a vegades amb l'excusa dels concerts o altres històries ho vaig deixant com de banda, ja. Sobretot pel tema logístic, saps? No, tampoc tinc un estudi, jo és com algo molt... i tal, he de buscar el moment. Però sí, pels concerts no em puc queixar, la veritat.
1: Bueno, doncs que continuï, perquè al final justament això, com tu dius, està molt bé entrenar, però també s'ha de jugar, no? També
0: sí, totalment.
1: S'ha de sortir al camp, també. I també m'agradaria que ens expliquessis una mica una experiència, el 2024, l'any passat, hi ha una productora, After School Productions, que et va fer un documental que es deia History of One Man.
0: Sí.
1: I què va passar aquí? Com va anar tota aquesta història?
0: Això és molt divertit, perquè els dos nois aquests són d'Esparreguera, el Fran i el Xandro, i em van enviar un mail que al principi em pensava que era com de broma o alguna així. Volem fer un documental sobre el teu projecte i tal, el qual, i dic, ostres, i aviam, em demanen en pasta o alguna cosa, saps?
1: Tu pensaves que et volien demanar pasta a tu?
0: No, com si fos un timo, saps? De rotllo, ja,
1: sí,
0: clica aquest link.
1: Exacte,
0: i saps? Vull dir, coses d'aquestes.
1: Entraràs al sorteig no sé què, sí.
0: No. I van venir a un concert i, ostres, vale, eren dos tios de puta mare i van dir, mira, no ens dediquem a això, però ens agrada molt. I tenen la productora aquesta After School Productions i es diu After School perquè ells són molt col·legues i després de portar els nens al col·le s'ajunten al parc.
1: Ah, està bé.
0: Allà, i per això es diu After School.
1: Hòstia,
0: no? I estan allà i tal. I els mola molt la música, van conèixer el meu projecte, els agrada molt, i van dir, fem un documental. I dic, vale, puta mare. Però clar, el documental és... de moment no està penjat, perquè primer l'estaven passant per festivals, també va sortir per la BTV d'un parell de cops. Està molt bé. La veritat és que va ser molt maco. Està molt ben gravat, el so, com això, el guió, no? Ben treballat, i em vaig sentir molt a gust. I, de fet, l'any passat, el Festival de Blues de Cerdanyola el vam poder projectar allà, en diferents llocs s'ha pogut projectar, també a Rubí també es va projectar en un festival de curts. Vull dir que hem tingut la sort de poder-lo moure i bueno, era més com l'experiència i treure una criatura que n'estem orgullosos, saps? A mi aquestes coses em fan una mica de vergonya, això, els documentals. O sigui, no documentals, o...
1: Que parlin de tu, vols dir?
0: Sí, no... Sí, a vegades és com... Buah. Clar, jo què sé. No, a vegades em faig ràbia a mi mateix.
1: Ja, bueno, perquè a vegades et passa, no? Que a mi hi ha gent que em diu, tu quan t'escoltes la veu a la ràdio,
0: sí,
1: no et sembla
0: això,
1: raro?
0: Sí, perquè
1: com que l'estàs gaudint i com que tu saps que és la teva veu i intentes, diguéssim, que sigui el més natural possible,
0: sí,
1: al final.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que, a banda d'això que dius que és molt, molt normal, però també té que ser molt xulo que fotin un documental sobre tu i sobretot sobre la teva història.
0: Però,
1: clar,
0: fas, no? Vaig pensar, hòstia, normalment fa el documental quan la palmes, no? I dic, què faran? Quan acabin
1: de... Vas tocar fusta.
0: Clar, dic, després, quan aparin de gravar el documental, vindrà un per darrere i amb un totxo em fotrà el cap, saps? I pum, l'èxit del documental pòstumo de...
1: Todo fuera, todo fuera.
0: Exacte.
1: Bueno, anem avançant amb el programa i jo no me'n puc estar de fer-te una pregunta que he vist també que no sé per què i m'agradaria conèixer la història. T'agrada fer-te fotos, inclús tens alguna caricatura, algun dibuix amb una cullera al nas.
0: Va, això és una cosa que m'ho va fer un col·lega fa poc. Quan fem dinars i coses d'aquestes arriba un moment que tots fem això de la cullera que te l'has d'aguantar amb el nas.
1: No, no l'havia sentit
0: no
1: mai.
0: No ho fem mai, això.
1: Mai. Quan, és que
0: amb
1: per una, això t'ho pregunto, perquè m'ha semblat...
0: Amb una cullereta li tires una mica d'alè, diguéssim, i has d'aconseguir aguantar la cullereta...
1: Que es quedi a la punta del nas,
0: sí. I ja està, arriba el moment que fem això i estem els col·legues allà fent el tonto.
1: És com
0: i,
1: un final de festa.
0: Sí, com un moment de vinga, aviam qui... I clar, tots amb la cullereta al nas i és com graciós perquè no estem amb el mòbil ni jugant a la consola i això és només una cullera i tots fent el d'això.
1: I és trencar també la imatge, no? De dir, té que ser graciós de veure...
0: És molt graciós
1: de veure els col·legues tots amb el...
0: Sí, diguéssim que no és al principi del sopar del dinar, és més tirant cap al final.
1: Ja està avançat el tema.
0: Sí, exacte. I llavors tinc un col·lega que em va fer la foto aquesta i va fer com el dibuix i tal, i és molt, molt graciós. Sí.
1: I el Sergi suposo que és en aquests moments que diu, quan aprofita, perquè ho llences també en diverses ocasions, la crida perquè alguna empresa cervecera et patrocini. No sé si has trobat... És el moment, tens el micro, això no sé a qui arribarà, però escolta'm, si hi ha alguna marca que vulgui, doncs estàs obert, m'imagino, no?
0: Home, és que jo... Ja he fet molt, per moltes cerveseres. Vull dir...
1: Has comprat accions,
0: no? No. Cada dia faig un esforç molt gran per pagar els estudis universitaris dels jefes. Bueno, com que vaig fer això de la guitarra de llaunes, vaig dir, per què Fender o Gibson o algo així, una birres artesanes en llauna. Si hi ha alguna cervesera que em vulgui patrocinar, doncs estic obert, Sergi Estella, vale?
1: És el moment, és el moment, i penseu que ara tindrà molta difusió també. Doncs ara tindríem un altre moment, si et ve de gust, per escoltar un altre tema teu, i també el mateix, ens expliques una mica què tocaràs. I el Sergi està ara agafant la famosa guitarra de l'aixeta i el formatge, i veurem a veure... Què interpretaràs ara, Sergi?
0: Tocaré una cançó del segon disc. La cançó es diu Blood Like Wine, que és el single que dona nom al disc.

0: Molt bé, gràcies.
1: Merci a vosaltres.
0: Gràcies, Sergi. Sona fantàstic, eh?
1: Moltes gràcies. Merci.
0: Realment és una, és un, és una sort poder escoltar-te en directe i a més tenir-te per nosaltres, eh? Pel programa i pels oients, que al final...
1: El plaer és meu, estic molt a gust, així que...
0: Pues estem arribant al final del programa, Sergi.
1: Llàstima.
0: Sap greu, eh?
1: Llàstima.
0: Sap greu, perquè jo la veritat és que tinc tema per continuar.
1: Podríem anar tirant, no?
0: I tu m'imagino que encara ve,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però arriba un moment en què amb aquest programa... Es posem una mica filosòfics, no gaire, eh? No gaire. I llavors li preguntem al convidat, tu ara ja tens, tens menys de 40, per tant segueixes sent en los estàndards una persona joven.
1: Gràcies, gràcies.
0: Però si tu ara poguessis parlar amb el Sergi de quan deies abans, no? D'aquella adolescència amb 15 anys, després de tot el que has viscut, després de totes les històries que t'han passat, si tu ara imagina que pots parlar un moment amb ell, i què li diries?
1: No dubtis. A vegades he pecat molt de dubtar i ser, com se diria, un cagón.
0: Ja. Yeah.
1: No? He dit, no dubtis, tira. No?
0: Arrisca't.
1: Una mica, sí. I no et deixis la barba llarga, li diria. No, però sí que és veritat que... Ostres, amb els anys m'he adonat d'això, que sóc una persona molt sovint insegura, dubto molt. Hòstia, i sí, i sí, i sí. I a mi, al final, passen els dies i amb malícia aquest poden passar els anys. I és com dir, no dubtis, algun dia arribarà, però no dubtis.
0: Bueno, és un bon consell, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És un bon consell perquè jo crec que sí que és veritat que a tots ens passa una mica, no? Que a vegades deixes de fer perquè...
1: Clar, el dubte és natural, però tampoc cal atrapar-s'hi, crec jo.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut una estona, ja no solament per la interpretació en directe, que l'hem gaudit molt, gràcies. Sinó per tu com a tio, com a persona, de veritat, que ha sigut tot un plaer. Coneixen no sols el personatge que veiem a la tele, que suposo que ara per molta gent s'haurà donat a conèixer, però també aquest programa el que pretén justament és això, és conèixer la persona i conèixer tota la trajectòria i saber que avui estàs al programa de l'Andreu Buenafuente, però no per casualitat, sinó perquè tens un curro darrere i has fet hores i hores i hores i a més tens una experiència de currar-te, pues això, 1.000 bolos, apuestos per 20 persones o per 2.000. Però la idea és que no tens mai un no, com has tingut amb el programa, i t'ho agraïm moltíssim, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mirant per acabar una miqueta també, per si la gent té curiositat, donarem els teus perfils de xarxes,
1: sí.
0: Que malgrat comparteixo amb tu que bueno, que serveixen per lo que serveixen, però sí que tenen aquest punt de donar a conèixer.
1: Totalment.
0: Llavors a Instagram, si no m'equivoco, és sergi-estella.
1: Correcte.
0: I tens el teu web, que és sergiestella.com.
1: Tal qual,
0: sí. Hi ha alguna més que diguis?
1: No, no? Aquestes dues serien les més... De fet, directament des de la web poden accedir a totes les xarxes, però sí, aquestes són les que sóc més actiu, com aquell qui diu.
0: Perfecte.
1: Concerts i tota la pesca ho poden trobar a la pàgina web, allà hi ha una secció
0: de... Això és molt interessant, perquè ara de cara a l'estiu he vist que tens un munt de bolos també,
1: sí,
0: bastants, vaja.
1: Sí, marxo a França també, amb aquesta cosa també m'agrada sortir una mica de la zona de confort, i també estaré per aquí, les Catalunyes i les Espanyes, també, o sigui que...
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. I també, doncs, per acabar el programa, el fem amb una cançó que habitualment li demanem al convidat. El Sergi no ens ha defraudat perquè ha triat un tema d'un cantant de blues nord-americà, un senyor també jove com jo, té 74 anys, i que es diu Doghouse Boogie, de Sissick Steve,
1: si no m'equivoco, sí.
0: I que sona així. I guess that's just where I belong. That's just the way the dice rolls. Bé, us deixarem amb la cançó per acabar el programa i llavors tornem d'aquí 15 dies amb un nou convidat. Recordeu, entre nosaltres ràdio, a Esplugues FM, el 99.7, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, amb remissió els dissabtes de 11 a 12, i també a la plataforma e-books tindreu el programa per escoltar-ho quan us vingui més de gust. Amb la cançó del Doghouse Boogie escollida pel Sergi, acomiadem el programa, moltíssimes gràcies, i sí que m'agradaria que ens diguessis per què l'has escollit, si hi ha alguna cosa especial amb aquesta cançó.
1: Sí, sí que Steve és un músic que segueixo des de fa molts anys, sobretot perquè va ser la primera persona que vaig veure tocar un instrument d'aquests raros, Ell és un tio ja gran, que fa els seus instruments i ha tocat en festivals gegants com el Glastonbury amb una guitarra feta amb una corda i un tros de fusta. I jo em vaig quedar flipant amb allò i vaig adonar que a vegades tenim pensem, ostres, això, no dubtis, no? Aquest senyor té els collons tan grans de primer tancar amb l'estereotip de que per tocar has de ser més jove de no sé quina edat, i després de que no pots tocar un tros de fusta amb una corda davant de milers de persones, doncs...
0: Sí que es pot.
1: Ole els seus collons.
0: Doncs bé, amb la cançó tanquem el programa. Gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut un gustazo tenir-te aquí i et seguirem.
1: Moltes gràcies a vosaltres, he estat a gustíssim. Merci.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec que el 2005.
3: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs, és fer activitats no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més a nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs, xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església, Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
2: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
3: No, no és així, perquè Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amica dels Ancians Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp, estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
2: Doncs ja ens quan avisaràs. Muntem,
3: sí, ja us avisaré.
2: Difusió perquè, per la ràdio.
3: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues, deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros, i és quasi un llibre, és un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
2: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
3: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades, d'aquí d'Espanya, després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom, és a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya, i ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
2: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya, i és memoria.gencat.cat, i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia, a través de Google, es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
3: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la Xarxa de Memòria Històrica Democràtica del Baix Llobregat, que, per cert, cada any, al voltant de maig, es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
2: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics, que és, de fet, el justificar la vostra feina.
3: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada, i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP, i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts, i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
2: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu treballant.
3: Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat, ¿vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no?, perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut, lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
2: Però tampoc no saben ben bé ells en què consisteix la llibertat.
3: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
2: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui, sense que ningú em controli. I no és això.
3: No és això, no. No és això només. S'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
2: és molt fort, perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica, i entitats com la vostra, que comencen a funcionar al 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica, perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
3: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura, i per tant tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema, i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
2: que no han viscut la repressió, si això, a les seves famílies, com és el teu cas.
3: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho faran.
2: Afortunadament, sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
3: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
2: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat, perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
3: doncs
2: això.
3: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses, i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres l'hem acompanyat, l'hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells, i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
2: Tina, què està passant que estem perdent els drets, i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant, i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
3: Sí,
2: què està passant?
3: Què està passant? Bueno, entrant a la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
2: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
3: Clar, ara, ara clara.
2: 40 anys, però ara em
3: clar,
2: toca a mi.
3: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
2: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
3: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo, perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en què faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer la trobada allà per fer pressió, per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
2: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
3: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones de los relators de la ONU y los expertos internacionales. Demanem la declaración de nulidad de la ley de amnistía del 77 o como mínimo, los apartados que permitan la impunidad de los crímenes franquistas. la ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la Llei Orgànica del 90-1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional i modificar també la Llei d'Enjuiciamiento Criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals.
2: Sí.
3: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i als seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
2: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
3: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí. I els hi posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures. I embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també, ¿vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
2: Exacte, d'esclavatge total.
3: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
2: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
3: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
2: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
3: Sí, és que la Carta de València té molts punts.
2: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
3: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
2: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
3: Sí,
2: on va?
3: Doncs sí, sí, això s'eleva directament al govern.
2: I després ja...
3: Van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
2: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
3: Això s'ha publicat, tenim una... Hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Històrica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple... L'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
2: sí,
3: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, ¿vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
2: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
3: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
2: Perquè, sí, sí. Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
3: Estic parlant d'Extremadura, eh?
2: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
3: No sé què passarà

0: 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i el i Vox anulen les lleis de bueno, que anulen les autonòmiques, però és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, el control tècnic i el muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització, que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç i així ho van fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i en fi, aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir i en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posat en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Mai no vaig preveure que fos així. He cosit desig.

m'agrada somiar cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar en tu cap al nostre passat. M'agrada pensar

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG?
6: Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.